0: És dimecres 12 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: La idea és pujar al terrat de casa on tenim les plaques solars i des d'allà posarem quatre cadires.
2: Realmente no m'esperava que fuera tener tanta gana com al final... Pues están surgiendo, la verdad, porque haremos planes con amigos y...
3: Doncs jo la veritat és que interès per l'eclipsi en un principi no en tenia gaire, però ha sigut... Tothom n'han parlat tant i tothom estava tan amb aquest tema a la boca que al final doncs, he acabat jo desenvolupant també un interès.
4: Doncs jo veure l'eclipsi al campus SLAS, a la URB, perquè vaig veure que era un dels punts recomanats per veure l'eclipsi.
5: Doncs mira, avui a casa hem preparat una mica l'eclipsi.
0: Avui tots pendents del cel, no només per veure l'eclipsi, també pels núvols, que s'hi han de permetre o no gaudir d'aquest fenomen astronòmic, i podria i en dir que ja també és social. L'últim butlletí especial de l'EMET deia que a partir de la tarda s'espera una jornada de temps estable i el cel entre poc ennuvolat i ras a bona part de la península. Però sí que hi ha probabilitat de núvols en alguns punts del litoral mediterrani cap al sud. Però no patiu, perquè fins i tot amb el cel tapat es percebrà com es fa de nit de cop.
6: Recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: Trànsit recomana evitar l'AP7 en aquest tram que ara sentíeu perquè està previst que es puguin tancar les sortides cap a aquesta autopista si hi ha col·lapse. La Generalitat creu que només podrà absorbir 20.000 vehicles extres, per això farà una crida a utilitzar vies alternatives. A 8:45 en aquest programa entrevista el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
7: Ni ulleres de sol, penseu que una ulleres de sol deixa passar un 15, un 20%, un 10% de llum visible, no? A part de l'ultraviolat, que sí que el filtra. Però aquestes ulleres deixen passar un 0,00%, més o menys. Vull dir que realment ni posant 5 ulleres de sol una damunt de l'altra aconsegueixes el mateix efecte. No?
0: Avui programa especial de l'Aquí Catalunya. Allarguem fins les 11. Conversarem amb l'Alfons Bielsa, aquest que sentíeu, que és el vicepresident del Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya. També amb l'expert en retina del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Jesús Díaz, per saber quines lesions podem patir en cas de no fer cas a les recomanacions que per veure aquest fenomen.
8: No hi ha viu cap persona, ni viva cap persona en aquest moment a Catalunya que sense viatjar hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà
0: pel això. Programa també passarà l'astrofísic i divulgador, col·laborador d'aquest programa, Joan Anton Català. Amb en Xavier Carmení us explicarem com estava el món l'últim cop que hi va haver un eclipsi aquí a Catalunya. Una altra veu coneguda pels oients del programa és el pilot d'avió Ramon Vallès, que ens explicarà com es veu això des del cel. I també l'Evelyn Segura, biòloga, que ens parlarà dels animals i de com els afectarà. Obrirem línies a partir de les 9 perquè ens expliqueu vosaltres també des d'on veureu aquest eclipsi, amb qui, si heu de fer quilòmetres, si ja sou al lloc. Coneixerem la història d'en Josep Massalles, que ha vist 43 eclipsis, 22 dels quals totals, i ha viatjat per 26 països per fer-ho possible. Ah, també l'original proposta d'un restaurant de Terres de l'Ebre que han creat un menú inspirat en el fenomen. No només allarguem aquest programa fins les 11, també programació especial tota la jornada a Ser Catalunya. A la 1 a la Treva donaran veu a qui no pot veure aquest eclipsi i al vespre, al balcó de la Laura Polo Delfo seran precisament al Camp de Tarragona. Però ara ho dèiem, el gran protagonista és el temps. Núria Seró, què tal? Molt bon dia. I ara ho dèiem, el gran protagonista és el temps. Núria Seró, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: A veure, el temps que fa aquesta hora, però el més important, Núria, i el que ens preocupa, bàsicament, aquesta tarda ha de fer bo al sud de Catalunya per veure l'eclipsi?
9: Bo és quan a les temperatures, que seguiran altes, és veritat que a l'hora d'eclipsi baixaran de l'ordre d'uns 4 graus respecte a les màximes, i la gran pregunta és si al cel hi haurà núvols o no. Doncs bé, una tarda més esperem que hi hagi ruixats i tempestes, especialment a la Ibèrica, i fruit d'aquestes tempestes podrien arribar alguns núvols alts, sobretot a les Terres de l'Ebre, que podrien fer una mica la guitza. Però en general seran núvols que deixaran el cel una mica enterrenyat i en principi es podria observar bé.
0: Molt bé.
9: Això sí, amb ulleres homologades, sempre. Ah,
0: això sempre, exacte. Tu no el veuràs, l'eclipsi?
9: Sí, jo el veuré i el veuré a Madrid. A veure què tal. No serà 100%, però sí que és una experiència.
0: Núria Seró, moltes gràcies. Que vagi bé.
9: Una abraçada. Adéu.
0: Adéu. I pel que fa a la mobilitat... Dispositiu especial per encarar aquesta jornada. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, la Mireia Camats. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Hores d'ara l'autopista P7 i ara tensions entre Sant Celoni i Hostalric en sentit Girona per la caiguda d'arbres a la via que obliguen a restringir dos carrils. A la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit Barcelona per reparació de danys a la via. Això provoca intensitat en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Ali, retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits, sobretot en sentit Llobregat, per obres. A la ronda litoral hi ha lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa als desplaçaments previstos per a l'eclipsi, l'autopista P7 serà l'eix principal de la mobilitat i es recomana als usuaris utilitzar altres vies alternatives com la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, la P2 per accedir a zones d'observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I la banda sonora d'aquest dimecres no ens la posa cap cantant, ens la posa l'Eugenio.
11: ¿Saben aquel que dice que era en un cuartel? Un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice a sus órdenes mi coronel. En esto que el comandante da la orden al capitán, le dice: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dice a sus órdenes mi comandante. En esto que el capitán da la orden al teniente, le dice: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Dice a sus órdenes mi capitán. En esto que el teniente da la orden al sargento, le dice: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Digo a sus órdenes mi teniente. En esto que el sargento da la orden al cabo, le dice: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel, en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y el cabo les dice a los soldados: mañana a eso de las 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsarà el senyor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, au.
0: Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. Ara són

0: en la última década y fue sentido ampliamente en el territorio colombiano. El Servicio Geológico recibió más de 8.500 reportes de sentido.
1: És de matinada a Colòmbia i aquests són alguns dels sons que deixa aquesta nit. Judit Casellas, Miquel Giol, Laia Massaguer, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els equips de rescat continuen treballant per trobar supervivents 40 hores després del terratrèmol de 7,4 graus que va afectar l'oest del país.
3: De moment, la xifra oficial de morts, segons el govern, és de 181 i 2.600 ferits, però les autoritats dels departaments més afectats compten almenys 240 morts. La majoria de víctimes són a la ciutat de Cali, la tercera del país, on hi han perdut la vida 95 persones i hi ha 1.000 ferits, i també a Pereira, on hi han mort 89 persones. A més, contínuament hi ha centenars de desapareguts. Els rescatistes treballen demanant silenci absolut per intentar descobrir on hi ha les persones que encara aguanten sota la runa dels edificis ensorrats.
1: El president, Abelardo de las Priella, que només porta uns dies al càrrec, acaba de signar el decret d'emergència nacional que permetrà derivar recursos a la reconstrucció.
4: Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera.
1: El gran problema, però, és l'habitatge, perquè milers de famílies s'han quedat sense casa. Només a Pereira hi han col·lapsat 92 edificis.
3: El president, però, ha aclarit que per ara no ha demanat l'ajuda de rescatistes d'altres països. Només ha demanat l'enviament d'ajuda humanitària.
5: Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.3 billones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia. Pero también países del mundo se han pronunciado.
3: El vicepresident del país explicava ahir que més d'una desena de països ja han ofert la seva ajuda. El govern ha anunciat la creació d'un centre de comandament per coordinar l'arribada d'aquests recursos davant les crítiques pel descontrol de l'administració.
1: I mentrestant hi ha preocupació en la comunitat colombiana a Catalunya per l'impacte d'aquest sisme.
6: Y cuando pasan esas cosas es una tristeza inmensa no estar usted con su familiar.
7: Mis demás familiares están bien. Por el momento ya estoy más tranquila. Yo sí preocupa la situación de todas las estructuras que se han venido abajo.
8: No, la mía tampoco en Medellín. Gracias a mi Dios que no.
1: Són colombians que viuen a Barcelona i que dilluns a la tarda, tan bon punt van saber que s'havia produït aquest sisme, es van posar en contacte amb els seus familiars. Laura Pons, a Catalunya hi viuen més de 107.000 colombians.
9: Sí, a Colòmbia hi resideixen prop de 7.500 catalans. De moment, el govern no té constància de cap víctima, tot i que hi ha més de 150 espanyols amb qui encara no s'hi ha pogut contactar. Són paraules del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
10: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido.
9: Des de la Conselleria d'Exteriors tampoc tenen la xifra concreta de quants catalans hi havien fent turisme ara mateix a Colòmbia. Creuen que hi ha problemes de comunicació. És el titular d'Exteriors en declaracions a TV3.
11: Bé, no sabem exactament quants són catalans, lògicament, perquè no hem pogut parlar amb ells. Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Són fonamentalment gent que es trobaven a zones en les quals en aquest moment les telecomunicacions no funcionen.
9: Per això demanava Jaume Duc que es posin en contacte trucant al consolat espanyol a Bogotà o amb la delegació del govern.
11: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé.
9: Asseguren des de l'executiu que estan en coordinació constant amb el Ministeri d'Interior, així com amb les autoritats colombianes.
1: De fet, la Casa Reial ha escrit un missatge a les xarxes en què trasllada el seu suport al poble colombià.
12: Diuen que acompanyen de tot cor els que han perdut alguna persona estimada i que els seus pensaments estan amb les persones desaparegudes, també els espanyols, que encara no han pogut ser localitzats. El president colombià els hi ha agraït les paraules de solidaritat i proximitat i ha assegurat que comparteix la preocupació per cada una de les persones que continuen encara avui desaparegudes, inclosos els espanyols que encara no han trobat. De las Priella ha afirmat que Espanya i Colòmbia estan unides per profuns llaços històrics i humans que avui es fan més presents.
1: Ara són les 8:12, tornem a casa. Perquè avui es comença a aplicar el nou reglament europeu dels envasos que busca reduir l'impacte ambiental d'aquests residus. La normativa afectarà tots els recipients, els de plàstic, però també els altres materials, com per exemple paper, vidre o metall. Això sí, les mesures més importants, que afectaran el dia a dia dels consumidors, s'aniran implementant progressivament fins al 2040. Pol Valero.
13: El reglament marca, per exemple, que tots els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i els de plàstic hauran d'incorporar un percentatge de material reciclat. També tenen els dies comptats els envasos monodosi, per exemple, els sobrets de ketchup o els sabons dels hotels. A més, en el futur també s'haurà de posar en marxa un sistema de dipòsit d'evolució i retorn per recollir de manera separada llaunes o ampolles de plàstic. Això vol dir que els consumidors pagaran una fiança que recuperaran quan tornin l'envàs al bar, restaurant o al supermercat. De moment, però, només les empreses notaran els canvis de portes endins.
14: Des de la perspectiva del consumidor, no hi ha cap diferència respecte a l'11, al 10 o al 8 o el 9
2: 9 d'agost.
13: És Roger Gaspar, secretari general de CEDAC, la patronal dels supermercats.

0: Avui fa 5 anys que va entrar en vigor la llei Rider, que obliga les plataformes de repartiment a domicili, com Glovo o Uber Eats, a deixar de treballar com a fan falsos autònoms. Després de multes, sentències en contra i molta persecució de la Inspecció de Treball, les principals companyies han canviat el seu model, tot i que encara queden repartidors que són falsos autònoms.
1: La catalana Glovo, la principal companyia del mercat, va contractar els seus repartidors l'any passat. Núria Soto, portaveu de Riders por Derechos.
2: Hi han hagut més de 50 sentències, una del Tribunal Suprem i una llei Rider, i tot i així, després d'uns anys de la llei Rider, seguien sense complir-la. La contractació, per tant, s'ha produït no a partir de la llei Rider, sinó a partir dels processos penals.
1: L'altre gran actor, Uber Eats, va anunciar aquest gener que començava un procés de laboralització, però segons els sindicats, encara hi ha alguns repartidors que continuen treballant com a autònoms. Els Riders adverteixen que, perquè surti rendible el negoci, ara les plataformes estan apostant per externalitzar la seva operativa i subcontractar flotes de Riders que treballen amb un conveni caducat i perpetuen la precarietat.
0: Més coses. Barcelona instal·larà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. S'ubicaran en 5 nous punts de la ciutat i es preveu arribar a les 500 l'any 2027. Ens ho explica l'Àlex Calatrava.
3: L'Ajuntament suma 5 noves ubicacions al pla de videovigilància. Desplegarà una trentena de càmeres a l'Anella Olímpica, també a la Fira de Bellcaire i al Fort Pienc. Arribaran també al Parc de Pegaso, on aquest estiu un sicari va assassinar un menor, i a l'espai turístic dels búnquers del Carmel, on els veïns ja fa anys que es queixen de l'incivisme dels visitants.
4: La videovigilància compleix una doble funció. D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i d'altra, facilita també les investigacions policials.
3: És Albert Batlle, tinent d'alcaldia de l'àrea de prevenció i seguretat. Els criteris per instal·lar-les en aquestes ubicacions explicats són la gran concentració de persones, la celebració d'esdeveniments i la freqüència de delictes a la zona.
0: I Judit, continuen preocupant els incendis de Huelva i d'Osca, que segueixen estar sense ser controlats.
5: L'incendi de Niebla a Huelva evoluciona favorablement, però s'encamina a ser el pitjor que s'ha viscut en aquesta província. A Osca estan seguint també hores molt dures perquè les flames amenacen alguns municipis. Ja hi ha més de 6.000 hectàrees cremades.
0: En clau política, davant d'una possible nova entrada de migrants a Ceuta, el ministre d'Exteriors avisa.
6: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos.
0: Que seran retornats de forma immediata.
5: Álvarez avisa que aquells que vulguin entrar a Espanya de forma irregular seran deportats. També insisteix que la prioritat és que els menors que han arribat tornin amb les seves famílies. Ara bé, la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil. El 2024 el Suprem va condemnar Espanya per la devolució irregular d'alguns menors no acompanyats que havien entrat a Ceuta l'estiu del 2021.
0: I enmig de les crides oficials perquè no hi hagi una nova entrada a Ceuta, el Consell Nacional de Drets Humans del Marroc ha emès un informe que diu que la policia espanyola ha maltractat i agredit alguns dels 70.000 migrants que van creuar la frontera nedant.
5: I també culpa les autoritats locals de Ceuta de no haver atès adequadament els nens i els joves provenients del Marroc.
0: Després d'aquest informe i també de metges que alerten que l'atenció sanitària a Ceuta és insuficient, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat que visitarà la ciutat properament.
5: En una carta defensa que no hi ha hagut falta d'atenció sanitària i, en tot cas, recorda que les competències en salut pública recauen sobre el govern de la ciutat autònoma. També assegura que ja tenia previst fer aquesta visita des de fa dies.
0: El PP ha citat el ministre d'Interior avui al Senat per donar explicacions de la crisi a Ceuta, però Fernando Grande Marlaska ja ha dit que no hi anirà.
5: A més, hi ha xoc en les versions entre el PP i la Moncloa sobre si la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà al Senat el 18 d'agost. El PP diu que la ministra s'hi havia compromès, la ministra diu que no, que aquesta data no estava tancada.
0: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui si aquestes paraules d'un diputat de Vox constitueixen un delicte.
7: Hay que tratándolos uno a uno y hemos visto que en estos días se ha hecho, pero todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno. Pa, pa, pa.
0: És el diputat José María Figaredo que fa una crida a caçar migrants a Ceuta.
5: El ministre Bolaños pensa que són unes paraules totalment sancionables.
8: Decir que vamos a cazar personas humanas es un delito de odio.
5: I per això demana al Ministeri Fiscal que sancioni Vox.
0: Són les 8 i 18 i més enllà de Colòmbia hi ha altres notícies de l'exterior avui. Síria condemna a mort l'exdictador Bashar al-Assad per crims de guerra.
9: Un tribunal l'ha condemnat a pena de mort per diversos delictes, entre els quals hi ha crims contra la humanitat, assassinats premeditats i tortura. Es tracta de la primera sentència pública en dècades contra el líder sirià, que va ser derrocat el desembre del 2024 i va fugir del país. Ara viu exiliat a Moscou sota la protecció de Vladimir Putin.
0: El brot d'Ebola de contagis provoca més de 2.000 morts al Congo.
9: Ha estat considerat el brot de propagació més ràpida mai registrada fins avui en dia. La letalitat se situa en el 46%.
0: Els Estats Units redueixen la dosi de vacunació infantil per ordre del president.
10: El moviment Make America Healthy Again, tornem a fer els Estats Units saludables, liderats pel secretari de Salut Robert Kennedy Jr., han imposat la seva agenda antivacunes. Trump relaciona sense cap base legal l'autisme amb la vacunació i per això també ha ordenat més estudis sobre les vacunes existents i les dosis.
0: I no ens movem dels Estats Units perquè Trump va viatjar en un avió secret per l'amenaça de l'Iran.
10: El líder dels Estats Units va ser traslladat a Turquia a una altra aeronau amagat en un camió de catering. Ho ha publicat el Washington Post. Els fets van tenir lloc amb motiu de la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia.
0: Tornem a casa. Més de 14.000 persones s'han incorporat al registre de donants de mèdula òssia durant el primer trimestre del 2026. És una xifra que representa un 9% més que l'objectiu previst per aquest període. Amb aquestes incorporacions, i un cop descomptades les baixes, principalment per edat, el registre compta actualment amb 530.000 donants a tot l'Estat. Catalunya, Madrid i Andalusia, per aquest ordre, concentren aproximadament el 55% de les noves incorporacions i continuen encapçalant també el rànquing històric de donants.
5: Són dades de la Fundació Josep Carreras que indiquen que el ritme de donacions aquest any supera l'objectiu anual de les 26.000 inscripcions. Catalunya, Madrid i Andalusia aporten un 55% de les donacions, també, òbviament, pel pes demogràfic dels tres territoris. Pel que fa als transplantaments, la Fundació ha facilitat 443 intervencions a l'Estat durant el primer trimestre i això és un 11% més que l'any passat, que ja va ser un any de rècord.
0: Les altes temperatures han disparat un 38% les atencions als ambulatoris de Catalunya.
5: Les urgències hospitalàries associades a la calor també s'han disparat un 11% respecte a l'any passat. Les insolacions afecten a més persones d'entre 15 i 44 anys. Els metges es queixen que hi ha molta inconsciència.
0: Només una de cada tres persones d'entre 18 i 34 anys viu sense ajuda familiar a Espanya.
5: Els efectes de la millora dels llocs de treball ha quedat contrarrestat per les dificultats d'accés a l'habitatge. És la pitjor taxa entre els països europeus de l'entorn, on la xifra és del 50%. En una dècada, l'emancipació econòmica ha retrocedit 10 punts.
0: Ara són les 8 i 21 minuts del matí. Els Mossos han localitzat aquest dimarts el cos sense vida d'una persona a Àger, a prop de la zona on es buscava un parapentista desaparegut des de dissabte.
9: Si es confirma que és la mateixa persona, es tracta d'un ciutadà de 56 anys d'origen belga que havia anat a fer l'activitat a la zona del Montsec dissabte al matí i que no havia tornat a la nit. A la recerca, a més d'helicòpters, s'han utilitzat drons i gossos.
0: La Policia Nacional ha detingut un home de 58 anys per l'assassinat de la seva parella de 38 a Marbella, a Màlaga.
9: Van trobar el seu cos a l'interior d'una habitatge amb ferides d'arma blanca. No hi havia denúncies prèvies i no constaven al sistema Biogen. L'assassinat s'hauria produït diumenge, però no van trobar el cos fins dilluns. L'assassí ha confessat els fets.
0: Presó provisional per dos homes que portaven més de 86 quilos de drogues sintètiques al cotxe. La Guàrdia Civil va aturar el vehicle a la Jonquera. Marta Altimir.
11: El jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó a dos homes de 26 i 43 anys que circulaven per la Jonquera amb més de 86 quilos de droga. Va ser el 4 d'agost quan els policies van parar el vehicle amb els dos sospitosos. En escorcollar-lo van trobar diverses bosses amb pols i pastilles. En total van comptar més de 150.000 dosis d'amfetamines i metamfetamines i els agents els van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Ara el jutjat de Guàrdia n'ha decretat l'ingrés de presó provisional.
0: I quan són les 8 i 22, comencem ja a parlar de l'eclipsi. Ho farem, eh? Ja us avisem que durant tot el matí la idea és parlar de l'eclipsi, de totes les puntes i tot el que heu de saber. Però ara, precisament, que són les 8 i 22, com dèiem, el que volem parlar és de la carretera. Perquè si heu d'agafar el cotxe avui per anar a veure l'eclipsi, heu de parar atenció a les recomanacions del Servei Català de Trànsit, Miquel.
9: Hi ha diverses recomanacions clau, que són utilitzar vies alternatives a l'AP7, per exemple, per anar cap a Ponent, la C25 i la 2, per arribar a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, l'AP2, i entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, la 7 i la Nacional 340. Recordem que no es pot parar als vorals de les carreteres per veure l'eclipsi.
0: El telèfon d'emergència 112 reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual per respondre al possible increment de trucades.
10: La previsió és la càrrega de feina més alta es concentri entre les 4 de la tarda i la mitjanit, especialment durant l'hora prèvia i l'hora posterior al punt àlgid de l'eclipsi.
0: La recomanació més important per això és que ens protegim bé els ulls per mirar directament aquest eclipsi.
10: Exacte, els experts ens recomanen utilitzar les ulleres amb ISO 123122. Recordem que les autoritats de protecció al consumidor han retirat del mercat ulleres de les marques Lionstar, iCare Professional, Pelispan, Omanage o Roy Opticalia, i que ens recomanen emprar les ulleres sempre que mirem el sol encara que estigui parcialment tapat.
0: Això és important.
10: Sí, les persones que no utilitzen la protecció adequada poden quedar exposades a lesions químiques o tèrmiques en la retina.
0: I escolta, Lai, els nens no haurien de mirar-lo, no?
10: Bé, l'Associació Espanyola de Pediatria ha recordat que és vital preparar prèviament els nens perquè puguin gaudir de l'eclipsi de forma segura i supervisant-los sempre durant tot el fenomen. Si no és possible això, si són molt petits i no poden seguir les recomanacions i estar quiets amb les ulleres, és pot ser millor que no el mirin i no s'exposen a aquest fenomen. En el cas de menors de 5 anys, és recomanable directament que no el mirin.
0: Avui també, per anar a veure aquest fenomen, cal tenir en compte que hi ha un risc molt elevat d'incendi, pel que les autoritats han tancat diversos espais naturals, Miquel.
9: Sí, hi ha restriccions d'accés als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. Hi ha diferents municipis que també han anat tancant les carreteres que donen accés a aquests espais. Per això avui també hi haurà un desplegament especial amb més de 150 efectius dels agents rurals per gestionar tots aquests espais. Fan una crida a la responsabilitat per evitar incendis i demanen no fer foc en cap cas. Avui hem de tenir en compte que hi ha 91 municipis de 15 comarques en el nivell 3 del Pla Alfa, fent afecten punts com la Terra Alta, el Segrià i la Ribera d'Ebre, el Priorat, les Garrigues, la Conca de Barberà i la Segarra, així com l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Anoia.
0: I escolta, els punts habilitats quins són i com els podem trobar? Per aquesta gent que potser encara ara estigui a casa dient, va, que m'animo, vinga, va, vaig a veure aquest eclipsi, on puc anar?
9: Són 18 punts, 18 municipis que del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Lleida, que habiliten aquests espais, tindran capacitat per a 85.000 persones i uns 41.000 vehicles. Són molts, per tant, els podeu trobar tots a la web de Catalunya, de la Generalitat, Mira el Cel.
0: I clar, us pensareu, ostres, sóc a temps potser de reservar alguna plaça, algun hotel, algun allotjament per dormir aquesta nit, fer nit allà. Lamento dir-vos que ho teniu complicat, perquè, per exemple, l'ocupació de totes les places hoteleres, restaurants que obren, estan de vacances i botigues que regalen ulleres a canvi de compres són alguns dels beneficis d'aquest eclipsi en el cas de Lleida, que calculen un impacte per la ciutat de 300.000 euros, ens ho explica la Maricel Benavarre.
12: A Lleida, l'eclipsi d'aquest vespre, si no hi ha núvols, es podrà veure només 25 segons, però ja fa mesos que a hotels com el Zenit no els queden places per aquesta nit. L'alcaldessa accidental, Cristina Morón, explica la repercussió econòmica que tindrà l'eclipsi a la ciutat.
13: L'impacte econòmic que té tot aquest esdeveniment és d'uns 300.000 euros, sobretot amb l'ocupació hotelera a la nostra ciutat. Per tant, pensem també que és una oportunitat.
12: Els dos miradors de Lleida, la Seu Vella i Mangranès, concentraran 12.000 persones. La paeria recomana no anar-hi si no s'ha fet reserva de plaça.
0: I el govern català participa en dos projectes estatals per analitzar els efectes de l'eclipsi solar en la fauna salvatge. A través de dos programes estudiaran la reacció dels animals a les Garrigues i també a la plana de Lleida. Susana Ruiz.
14: Els biòlegs estudiaran com canvia l'activitat d'aus i ratpenats davant la ràpida caiguda de la llum durant l'eclipsi solar d'avui. Ricard Gutiérrez, cap de secció de conservació de fauna del Departament de Territori de la Generalitat, explica com ho faran.
15: Gravar les cans i dels ocells i també del ratpenat, de la seva activitat, doncs, els dies abans, entre el 10 i el 14 d'agost, i amb l'eclipsi al mig, a veure si hi ha diferències entre els diferents llocs de l'estat i en diferents dies.
14: Les gravacions es repetiran durant els eclipsis solars de 2027 i 2028. El govern també col·labora en un altre projecte de ciència ciutadana per filmar la reacció dels animals durant el fenomen astronòmic.
0: I ara són les 8 i 27 minuts del matí. Esports. Ferran Torres no s'incorporarà avui a la pretemporada del Barça. Martí Juncà.
16: El davanter de Foios té permís per no entrenar-se amb el club, per no presentar-se avui a la pretemporada del Barça, tot en el marc de l'operació per acabar fitxant per al Paris Saint-Germain. Ahir vam saber a la graderia del balcó, explicat per Andrés Onrubia, que el PSG havia millorat l'oferta per als seus serveis, que seria de 55 milions més variables. Per tant, Ferran Torres no s'espera que s'entreni avui en el primer dia dels campions del món a la pretemporada del Barça. Sí que ho faran Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Dani Olmo, mentre que Eric García, Gavi i Joan García ja s'havien incorporat a les ordres de Hansi Flick.
0: Julián Álvarez es reunirà avui amb Simeone. Oriol Llopart, bon dia.
17: Bon dia. El davanter argentí, tot i que el seu traspàs al Futbol Club Barcelona sembla complicar-se cada dia una mica més, continua creient que mereix ser escoltat per l'Atlètic de Madrid. És per això que li traslladarà el seu desig d'abandonar el conjunt colchonero al Cholo Simeone.
0: El Barça puja l'oferta per Rodri.
17: Des d'Anglaterra afirmen que Deco ha elevat la seva proposta fins als 65 milions d'euros més 5 en variables. O sigui, 5 milions més. Ara s'espera que el City faci un pas endavant i doni per tancades les negociacions.
0: En atletisme, Marta García aconsegueix una plata de llegenda.
17: La palentina va donar a Espanya la primera medalla de l'europeu després de proclamar-se subcampiona d'Europa dels 5.000 metres amb un temps de 15 minuts, 39 segons, 98 mil·lèsimes.
0: I en cultura... Uns bussejadors italians troben un vaixell romà de 2.100 anys a 46 metres de profunditat.
18: L'han trobat sota les aigües de Sicília i anava carregat amb centenars d'àmfores de vi. La troballa revela detalls crucials sobre les rutes comercials de l'imperi romà.
0: Brad Pitt ha explicat com va ser un dels pitjors moments de la seva vida i confessa haver tingut pensaments suïcides.
18: Ha estat un any complicat per a l'actor estatunidenc. Dos dels seus fills que va tenir amb l'Angelina Jolie van sol·licitar eliminar legalment el seu cognom, el cognom del pare, dels seus noms. Ha explicat també que ara veu d'una manera més moderna després de 7 anys sobri. Ho ha explicat tot a la revista Esquire.
0: Encara als Estats Units, l'actriu Jenna Ortega, protagonista per Miércoles, s'ha convertit en tema de conversa a les xarxes per la seva aparença física.
18: Durant una entrevista recent, Jenna ha aparegut amb una figura visiblement més prima i les xarxes s'han omplit de missatges de preocupació o judici envers l'actriu. Tot plegat en un context en què es denuncia aquesta primesa extrema i el retorn de cànons de bellesa molt rígids.
0: I a l'apunt musical, en aquest apartat cultural, ens el posa la Leire Martín perquè avui actua a Santa Susana.
18: Després de 16 anys com a veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari. Amb la força de Mi Nombre, que sentim de fons, i l'èxit de diverses col·laboracions, l'artista arriba al festival Mar d'Estiu.
0: Uns anuncis i saludem de seguida el director del Servei Català de Trànsit.
19: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
20: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondes.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
21: El ventilador a tope y tú sin dormir.
22: ¡Qué calor!
21: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
23: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
24: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
0: Ara passen 2 minutets a 9:15 del matí. Podem saludar en Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit. Què tal? Molt bon dia.
25: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
0: Ramon Lamí, a aquesta hora, com estan les carreteres? Hi ha algun punt que ja comenci a circular dens, que preocupi?
25: No, en aquests moments hi ha força fluïdesa, per no dir que total fluïdesa, a la xarxa viària, i per tant estan les carreteres en perfecte estat per poder circular i per poder anar cap a l'eclipsi, si es pretén anar cap a l'eclipsi.
0: Quines són les vies, per això, que més us preocupen?
25: Com no pot ser d'una altra manera, l'AP7, en tot el tronc de l'AP7, que portarà trànsit cap a les zones d'avistament de l'eclipsi o d'observació de l'eclipsi, perdó, i especialment la zona de dos carrils, a partir de Cambrils fins a Ulldecona. Allà, jo el que diria com a resum és reservar aquesta autopista per als que van a l'Ebre, al Delta especialment, per veure l'eclipsi, i en canvi donar alternatives per als que volen anar a altres punts, ja sigui del Tarragonès, Camp de Tarragona, o ja sigui de Ponent, que també es pot veure l'eclipsi.
0: Deien que recomanen això, fer servir vies alternatives, no? Aquestes estaran indicades? És a dir, el conductor que, per exemple, agafi el cotxe d'aquí unes hores i vulgui dirigir-se cap al sud, què es trobarà a la carretera?
25: Ja hi ha indicacions en els panells de missatge variable de les autopistes. Nosaltres també tenim panells propis mòbils que també n'hi han indicant, i nosaltres anem fent talls informatius de l'estat de les vies, per tant, programar-se i informar-se. Això, el primer. Una altra prèvia és si ho pots veure des de casa, en aquests llocs que ja es pot observar l'eclipsi al 100% i tens un lloc a casa per veure-ho, queda't a casa, no cal que et desplacis. I si hi ha transport públic, com pot ser Tarragona, Lleida, Reus o Valls, per exemple, que han reforçat el seu transport públic, agafa el transport públic. Però les alternatives són, si surts de Girona, pots anar a Ponent per la C25, per a l'eix transversal, que podràs observar a l'eclipsi. Si vols anar cap a Tarragona, doncs segueixes per la P7. Si surts de la conurbació metropolitana i vols veure l'eclipsi, també pots anar a Ponent per la 2, fins a Lleida, i veure l'eclipsi a Lleida. Si vols anar cap a Tarragona, a la P7. I quan ets a Santa Oliva, quan pots agafar l'AP2, l'AP2 sí que ja la reservem per al que és, Lleida, les Borges Blanques, Prades i Valls. I recomanem Reus Baix Camp, quan arribes a Tarragona, agafar la T11, que és una via també d'alta capacitat, per distribuir trànsit cap a Reus, Montbrió o fins i tot la zona de la Terra Alta Gandesa o Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, d'acord? Aquestes rutes és per anar traient a trànsit de l'AP7. I els que es vulguin desplaçar per la zona de Tarragona, del Camp de Tarragona, per anar a veure l'eclipsi, aquí recomanem l'A7, que és una via interessant i alternativa a l'AP7. Per tant, tot aquest conjunt de vies d'alta capacitat per donar més aire a l'AP7. És a dir, els que van a l'Ebre, que vagin per l'AP7, la resta que busquin alternatives.
0: I de disparar-se molt el trànsit, no sé quines previsions tenen, perdó, de mobilitat, abans de preguntar-li res, dic, quines previsions tenen aquesta tarda de cotxes que es puguin moure i circular cap al sud?
25: La previsió és el que sabem que pot suportar l'autopista. L'autopista pot suportar a la zona dels dos carrils, que és la que més ens preocupa, que pot suportar fins a 3.000 vehicles hora, en pot encabir de més del que porta normalment un 12 d'agost, pot encabir-ne 1.000 més des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda. Per tant, si superéssim això en algun moment del dia es concentrés més trànsit en aquella hora, o al llarg del dia se superés aquesta capacitat de més que pot agafar l'autopista en els dos carrils, tindríem alguna congestió. Però nosaltres creiem que s'ha d'anar mirant com evoluciona el dia, però que també hi haurà molta mobilitat de proximitat, de gent que es mou des de zones pròximes cap a la zona d'observació de l'eclipsi. Per tant, aquí també hi ha dispositius, tenim un dispositiu amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, la Nacional 340 o vies més locals, per poder distribuir tot el trànsit que arribi a les zones d'observació, especialment del sud.
0: Val.
25: Tant Camp de Tarragona com a Delta de l'Ebre.
0: Perfecte. I quan diem esglaonar les sortides i la tornada, què estem demanant a la gent exactament?
25: La tornada hi ha en tot una... Diu una cosa que repeteixo sempre que se'm pregunta, que és els ajuntaments han preparat molt bé aquest esdeveniment, els ajuntaments, especialment els punts que estaven autoritzats i que hem pogut revisar i aconsellar també algunes estratègies. Hi han preparat la zona d'observació, la zona d'aparcament. I, per tant, l'entrada a l'aparcament i la sortida de l'aparcament està, en certa manera, controlada per aquests ens locals, que també ens han ajudat i nosaltres també ajudarem. Per tant, ho tenen ben preparat. I també tenen activitats previstes per a després de l'eclipsi. Per tant, si tu vols gaudir de les activitats, això també ajudarà que el trànsit vagi sortint de manera més pautada, més esgraonada, més pausada, cap a les vies d'alta capacitat. Però quan s'acabi l'observació, si hi ha una confluència sobtada amb una via, com per dir-ne una, del Delta de l'Ebre, la TV baixa 3401 o la 340, la TV baixa 340 o la T340, aquestes vies més capilars, doncs hi haurà congestió, perquè les vies poden portar 1.200 vehicles hora i estan dissenyades per això. Quan superen això, no hi ha possibilitat de fer-hi res, i per tant, doncs llavors, paciència, tranquil·litat i anar sortint, que haurem pogut observar un fenomen singular.
0: Hi ha risc per això que la gent es quedi atrapada a la carretera moltes hores, o en cas que hi hagués busos d'aquests molt llargs, s'habilitarien també vies perquè la gent pugui anar abandonant les carreteres? No sé com s'hauria de gestionar això.
25: Habilitar vies no ho fem nosaltres. Les vies són les que són i ja són les que estructuren la xarxa viària catalana. Sí que tenim estratègies diverses per anar balancejant trànsit cap a una banda o cap a l'altra, o evitar que entri més trànsit del que podríem desitjar l'autopista P7 especialment, o la Nacional 340, i per tant anar tapant alguna entrada i oferint altres sortides, anar tapant altres sortides i oferint altres entrades, tot això amb un vol d'helicòpter que estarà permanentment actiu per veure on hi ha més pressió i on hi ha menys pressió, i derivar el trànsit cap a les zones amb menys pressió. Però jo diria, si ens quedem amb aquestes rutes alternatives que donem, a excepció de l'Ebre, que és AP7 sí o sí, no? També ens anirà bé a tothom, els propis conductors i conductores, els ajudarà a tenir un viatge amb menys congestió.
0: I l'última pregunta que li volia fer, demanen no parar els vorals. Altres recomanacions que fan els conductors?
25: Sí, això és molt important, no aturar-se, especialment al moment de l'eclipsi, o quan arribem al moment de l'eclipsi i nosaltres ja no hem pogut arribar pel que fos, pel que sigui, perquè hem tingut una incidència, una avaria, no aturar-se a la via per veure l'eclipsi, i no aparcar tampoc a la via, encara que el puguis veure a una zona pròxima. Especialment totes les vies, a totes les vies, però especialment a la P7 i a les vies d'alta capacitat, no aturar-se perquè hi ha un risc per la seguretat viària. Aquí tindrem patrulles que aniran circulant de companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit i també del Servei Català de Trànsit, vehicles, que anirem traient a la gent que pugui quedar aturada o es pugui haver aturat, perquè és perillós. I una altra recomanació, ja n'he dit alguna, aquestes més generals, queda't a casa, si el pots veure des de casa bé, transport públic, però una altra recomanació que també hi fem esment, que és important, no sé si arribem tard a fer-la avui a aquestes hores, però és tenir el vehicle en bon estat, perquè tenim moltes avaries, i per tant les avaries, sense fer-te cap mena de mal, sí que ocasiona després un problema de gestió del trànsit.
0: Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies.
25: Gràcies a vosaltres i bon eclipsi.
0: Bon eclipsi, igualment. Ara falten 20 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: Aquí Catalunya.
1: I a aquesta hora volem dibuixar exactament què ha de passar aquesta tarda vespre, quins han de ser els tempos, què hem de tenir en compte, on ens hem de situar, quan es produirà exactament aquest moment àlgid. I per fer-ho tenim aquí en Joan Anton Català. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, quins cuquets, a l'estómac.
1: Quins cuquets a l'estómac, sí senyor, tu ho has dit, L'astrofísic divulgador, una veu coneguda ja pel programa. A veure, Joan Anton, per aquests cuquets, comencem per on s'ha de començar. Què entenem exactament per un eclipsi total de sol? Què s'està produint exactament al cel?
2: Això és molt fàcil d'explicar i és, de vegades, difícil d'imaginar. Ens caurà l'ombra de la Lluna a sobre. Mira que és poètic,
1: Però és
2: literal. Es produeix una alineació còsmica perfecta entre Sol, Lluna i Terra, de manera que la Lluna s'interposa entre nosaltres i el Sol i ens el comença a ocultar. És aquella figura de mossegada del Sol que a poc anirà progressant. Això és el disfós de la Lluna, que arribarà a ocultar del tot el Sol, si ens trobem en zones de totalitat, i en aquells efímers instants molt emocionants, ens trobarem, com deia abans, literalment sota l'ombra de la Lluna.
1: Que bonic. Dit això, ara ho deies, les zones des d'on hi haurà aquesta totalitat, a Catalunya, quines són aquestes zones? Perquè, clar, és veritat que hi ha matisos, Segurament el 100% es veurà en unes regions concretes, ara ho expliques. També hi ha altres regions i zones de Catalunya on no serà ben bé el 100%, però ens estem acostant molt a un percentatge molt a prop. Exactament on hem d'anar per potser veure aquesta totalitat?
2: Va, aquest eclipsi, com a parcial, es veurà arreu. Arreu vol dir a París, a Oslo, a Frankfurt. Només que com més al nord o més al sud, cap al sud d'Espanya et trobis, menys tapat, menys ocult el sol quedarà. La zona de la totalitat, que s'ocultarà del tot, va a les regions del sud de Catalunya, nord del País Valencià i les Illes. Ens hem de fer una idea que des de la ciutat, des del nord de la ciutat de Lleida fins a Vilanova i la Geltrú, tot el que va per sota, fins al sud de la ciutat de València, això serà total. En allà, si et situes allà, la Lluna ocultarà del tot el Sol durant uns instants, que depèn, la durada depèn d'allò que no et trobis. Fora d'aquesta zona, per exemple, Barcelona, la seva zona metropolitana, el nord de Catalunya, que no es troben dins de la totalitat, es veurà un eclipsi parcial amb el Sol molt ocultat, més d'un 99% ocultat. No hi ha viu cap persona, no hi ha viva cap persona en aquest moment a Catalunya que sense viatjar hagi vist un Sol tan ocultat com el que es veurà això avui, si tot va bé, no? Què passa? Que, tot i que serà molt bonic, recordem que això s'ha de mirar amb ulleres homologades, després si vols en fem èmfasi, tot i que això serà molt bonic, no és un total. De vegades fem broma, però no és broma, és de debò, que un 99% de parcial és un 0% de total.
1: No en sèrio, estem dient això,
2: Sí.
1: O sigui,
2: no
1: hi ha molta diferència
2: entre... Res a veure, res a veure. Perquè en un total es fa del tot de nit. És una nit especial, és una llum molt, molt bonica, molt especial, surten estels al cel, notes la baixada de la temperatura, et tornes boig, la natura també respon, la natura, les gallines s'amaguen, els ocells deixen d'encantar de volar, els galls canten quan acaba aquesta part de la totalitat. Això no passa exactament en un parcial, que a més no et pots treure en cap moment les ulleres de protecció i per tant no pots gaudir de la imatge del sol tapat per la lluna amb la corona solar al voltant, això és el que no pots veure.
1: Per tant, perdó, les ulleres, ara que ho menciones, quan ens les hem de posar? A partir de quina hora? Perquè també un altre tema, el tema de les hores exactes,
2: Sí.
1: Això comença a partir de 7:45, més o menys, explica'ns-ho tu.
2: Mira,
1: i quan ens hem de posar les ulleres?
2: L'eclipsi parcial comença a les 19:35. Hi ha petites diferències de segons en funció del lloc que no trobes, però 19:35. I la part total, si és nata, la part de la totalitat, és a les 20:29. 2 minuts més a les Illes. Quantes de posar les ulleres? Sempre que mirem el sol. Aquí hi ha hagut una confusió que hi ha gent que es pensa que el problema és l'eclipsi. No, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. El sol mai no es pot mirar, ni amb un eclipsi ni sense un eclipsi. De manera que sempre que aixequem la mirada i vulguem mirar el sol, ens hem de posar aquestes ulleres. Ens les posarem, per tant, quan comenci, abans de que comenci el parcial, a les 19:35 que comença el parcial, qui vulgui se les pot posar abans per començar a mirar el sol destapat, el sol que no estarà tapat. A les 19:35 començarem a veure la mossegadeta de la Lluna, que va progressant a poc durant quasi una hora. És bo, clar, no estarem una hora mirant
1: com
2: estaquirots el sol en unes ulleres d'aquestes. La manera bona de fer-ho és descansar la mirada. Mirem una estona, baixem la vista, ens traiem les ulleres, la fem petar amb els amics, la família, ens hidratem, mengem una mica, tornem a posar-nos les ulleres i tornem a mirar amunt com va progressant a poc tota aquesta mossegada. Fins al moment de la totalitat, que és a les 20:29. Si ens hem situat en un lloc de totalitat només.
1: Clar.
2: En aquell moment ens les hauríem de treure, perquè si no, no veurem res. Deixarem de veure absolutament res. Com ens les hem de treure i com sabem al moment? Deixarem de veure res, estarem molt neguitosos perquè veurem un filet de sol, ai, que ja està, pom, ja deixarem de veure res. Baixem la mirada a terra, ens traiem les ulleres, comprovem que és nit, és de nit, comprovem que és fosc, i ara aixequem la mirada al cel i gaudim del sol eclipsat amb la corona solar, els estels, etc.
1: Això durant un minutet, sí, és el temps que dura tot el sol. Bueno, depèn on estiguis,
2: Ciutat de Lleida, 30 segons. Ciutat de Tarragona, un minut i un segon. 97 segons entre Castelló de la Plana i Amposta. 97 segons més o menys també a la ciutat de Palma. Vull dir, és que depèn clar, on clar, et trobis, no? Les ulleres les hem de tenir a la mà, perquè dura molt poc la totalitat. De manera que arribarà un flash de llum sobtat i es farà de dia, en aquell moment ens tornem a posar les ulleres de seguida.
1: Vale. Una altra pregunta que tinc. Quan això passi, recomanes que la gent calli? Perquè tots segurament coneixem aquestes persones que anem en grup i de sobte, no? Toca, dius, un moment, sisplau, que s'està apagant el sol.
2: Sí, jo, és un moment...
1: Silenci.
2: Sí, és un moment que es fa el silenci. Es fa. No cal que el demanis perquè es fa. Però moments, instants abans, sí que hi ha moltes expressions. Jo li recomano a la gent que vulgui fer-ho que deixi un mòbil enregistrant el so, ambient, uns minuts abans. I no ens n'adonarem del que diem ni del que diu la gent fins després que escoltarem aquell àudio i direm, ostres, això vaig dir? O això va dir la gent? Perquè és un moment... Pensem una cosa, Laura, els records, el nostre cervell, es fan combinant diferents sentits. Ja, aquí tenim el sentit de la vista, evidentment, perquè estem mirant una eclipsi. Hi ha el sentit del que estem notant, baixada la temperatura a la pell. Mira, se m'estan posant els pits
1: ja
2: de gallina,
1: ja veig.
2: Només de pensar en això. També el sonor. Què escoltem, el que es diu? L'olfactiu, no és que una eclipsi faci olor, però el lloc on anirem a veure-ho segurament hi haurà olor. Tot això el nostre cervell ho combina per crear un record que és molt impactant i inesborrable.
1: Per la gent que potser encara ara ens està escoltant aquest matí i diu no tenia res pensat, crec que he de seguir aquest eclipsi, me n'he d'anar, he d'anar a buscar algun punt. Creus que farà una mica de tard ja?
2: Sí.
1: Fan tard, mai,
2: sí. Això no vol dir que no es pugui fer.
1: Això no vol dir que no es pugui fer,
2: però s'ha de tenir present que caldrà segurament fer cues a les carreteres, per tant, la logística és molt important. Aigua al cotxe, o aliments al cotxe, sobretot si portem família, nenes i nens, és molt important aquesta logística, molta paciència.
1: I penso també en triar bé el lloc tenint en compte les ombres. Ombres i tot el que puguin ser des d'edificis o arbres que et puguin tapar l'oest.
2: Clar, això ja també fem molt tard, perquè aquest lloc l'hauríem de ja haver triat fa temps, contactant, per exemple, amb municipis que ja han localitzat aquests llocs on hi ha visió neta a l'horitzó de l'oest, i han previst doncs, que hi pugui haver lloc per aparcar, que hi pugui haver lavabos, en fi, que hi pugui haver un mínim serveis, que hi pugui haver un pla d'emergència en cas de que fos necessari doncs, aquella zona evacuar-la per un risc d'incendi, no ho sé. Clar, ja és molt tard, tot i això... Podem intentar anar a grans nuclis de població... Que...
1: I buscar llocs alts. I,
2: bueno, ja són els que els mateixos grans nuclis de població anuncien a les visites que arriben i els guien ja directament, perquè fa mesos que s'està treballant amb això. Això els pobles petits no ho han pogut fer, o no tots ho han pogut fer, però les poblacions grans que queden dins de la totalitat sí que han pogut treballar i segurament hi haurà indicacions a les sortides de les autopistes, no? o a l'entrada de les ciutats que guiaran a la gent a llocs de pàrquings, etc.
1: En cas que des del lloc on, per exemple, estigueu seguint l'eclipsi, allò que dius, ostres, el cel està una mica enterbolit, veig que hi ha una mica de núvol, que no tinc molt clar si veuré amb nitidesa el que passi al cel. Ho notaran, aquesta gent? Podrà gaudir de l'eclipsi?
2: Sí, primera cosa, Laura, don't panic. És a dir, la improvisació és la millor recomanació en aquests casos. No dir, ai, hi ha uns nuvolets i faltant un quart d'hora o una hora, agafes el cotxe i no saps on vas.
1: Clar.
2: Aquí és on et quedaràs clavat, a carreteres, et posaràs neguitós, posaràs en risc la teva seguretat, la dels teus, la dels altres. Escolteu, hem triat un lloc, hem arribat allà, som afortunats d'haver arribat allà bé, gaudim del que veiem. Si hi ha una mica de núvols, veurem igualment els efectes de la totalitat. Es farà fosc igual, notarem igualment la baixada de la temperatura. A més, no seria el primer cas en què els núvols s'obren just en el moment de la totalitat, perquè aquí hi ha canvis atmosfèrics. Baixa la temperatura, i això l'atmosfera també ho nota, i no és el primer cop que es documenta que minuts abans de la totalitat aquells nuvolets que hi havia tot d'una s'obren. No ho saps. Jo, escolta'm, la improvisació últim moment crec que és molt mala, consellera.
1: Molt bé. I què t'anava a preguntar també? Quan s'acabi aquest eclipsi, hi ha pluja d'estrelles?
2: Sí, és sessió contínua. Clar, la natura ens ho ha preparat així, ja ho va pensar bé, la natura. Llavors tenim aquest vespre l'eclipsi de sol, després, un cop acabi, és això, ens hidratem, mengem una mica, comentem la jugada i a la nit veiem les llàgrimes de Sant Llorenç, els parcells, que a més arriben en millors condicions impossibles perquè no hi haurà lluna, perquè la lluna és nova, l'haurem tingut de dia a tarda, que ens haurà donat l'eclipsi.
1: Es veurà perfecte, llavors.
2: Millors condicions impossibles per gaudir de les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Que bo. I escolta'm una cosa, aquest any, clar, o sigui, l'eclipsi total de sol que arriba avui és només l'inici d'aquesta trilogia d'eclipsis excepcionals que no tornem a veure mai més, o potser sí, si viviu 250-500 anys, però creiem que en principi no. Què és aquesta trilogia?
2: Clar, mira, no hi ha precedents que en una regió, com és en aquest cas l'estat espanyol, hi hagi tres eclipsis de sol seguits. Tenim el d'avui, 12 d'agost, que és un total. Tenim l'any vinent, el 2 d'agost del 27, un altre total, al sud d'Espanya, Cádiz, Màlaga, Ceuta, Melilla, Nord d'Àfrica. Atenció que aquest se'n va cap a Luxor i passa per sobre dels temples de Luxor.
1: Que guapo.
2: Que ningú pensi que queda res, perquè fa anys que no queda res per llogar, tot i que la gent, els que viuen allà, estan construint de qualsevol manera, amb fustes, habitacles per llogar-los a preu d'or. Això és el 2 d'agost de l'any vinent. A més, serà un eclipsi de migdia. Ara no recordo, crec que és a 12:45, un 2 d'agost,
1: sí,
2: dura més de 4 minuts i mig de foscor,
1: imagina.
2: Quasi 5 minuts. És superespectacular aquest. I després, crec que és el 26, ara dubto entre el 26 o el 28, crec que el 26 de gener del 28 tornem a tenir un altre eclipsi de sol que veurem des d'aquí, anular. Un anular és quan la Lluna se situa perfectament a sobre, però no té la mida suficient com per ocultar del tot el Sol, perquè la Lluna es troba una mica més allunyada de la Terra, per casualitat, en aquell moment, i fa que la seva mida en el cel sigui una mica més petitona, i es posa sobre del Sol i fa un anell, que n'anomenem anell de foc, que és el Sol al darrere, això són sempre mulleres, i és molt bonic un anular, i el veurem el gener del 28. Per tant, això és el que diuen la tríada d'eclipsis.
1: Que ara que mencionaves les ulleres, perdona, si volguéssim aprofitar les ulleres, la resta d'eclipsis, es pot? Aquestes ulleres caduquen?
2: Sí. No caduquen, només que les hem de manegar bé, vull dir, hem de vigilar de no fer-les malbé, sobretot el cartró és el que menys importa, la base de cartró, el que importa són els filtres que porta al davant. Hem de revisar aquests filtres, que no estiguin trencats, que si els veiem molt rebregats, doncs ja no serveixen, simplement per una qüestió de seguretat, però no caduquen.
1: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, que tinguem sort.
1: Que tinguem sort. Bon eclipsi. És que clar, penseu que l'últim cop que es va veure un eclipsi total de sol a Catalunya va ser el 30 d'agost de l'any 1905. I com teníem el món l'any 1905? Què passava aquí i arreu? Clar, tot això ens va venir al cap i vam dir, escolta, qui millor per respondre que el nostre historiador preferit, en Xavier Carmeniu. Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia, Laura i companyia, com esteu?
1: Bé, bé, de moment bé. Escolta, aquell 1905 la gent també va bolcar-se en aquell eclipsi com si estiguéssim bojos, com estem fent tots avui?
0: Doncs mira, l'eclipsi del 1905 també va fer anar de bòlit a tothom. De fet, a veure, la premsa en va parlar moltíssim, si busqueu els diaris de l'època ho veureu, i de fet fins i tot hi va haver-hi un cineasta que era molt famós i que de fet a la història del cine és molt important perquè és un dels pioners de la ciència-ficció a casa nostra, que es deia Segundo Chomón, que va fer una pel·lícula que es deia Eclipsi Solar. El que passa és que malauradament s'ha perdut i no sabem com era, però el que sí que sabem és que el 1905 hi va haver-hi una pel·lícula inspirada en aquest fenomen que també ara ens porta de corcoll.
1: I el món, com el teníem?
0: El món, la veritat, és que no era per tirar coets. Hi havia conflictes a força llocs. Segurament el més important pel que fa a Europa i Àsia era la guerra russo-japonesa que va començar el 1904 i que es va allargar fins al 1905. Aquell any, a més, a Rússia hi va haver una primera revolta dels sectors obrers que va ser durament reprimida, però que va servir també gairebé d'assaig i de llavor pel que acabaria passant amb la famosa revolució comunista del 1917. Si agaféssiu un mapa d'Àfrica, veuríeu que no hi ha ni un sol país dels que coneixem avui en dia que existís. Tot estava colonitzat per Europa, perquè us en feu una idea, per exemple, Líbia formava part d'Itàlia, el Regne Unit controlava des d'Egipte fins a Sud-àfrica, el nord d'Àfrica i Madagascar eren propietat de França. Bé, i tota aquesta època del colonialisme que acabaria esclatant a la Primera Guerra Mundial, i de fet llavors existien països que acabarien desapareixent. Pèrsia, l'Imperi Otomà, l'imperi austro-hongarès, aleshores encara existien. El que no existia, per exemple, era la Índia, que continuava formant part de l'imperi britànic. I en aquell moment, també una cosa molt curiosa és que naixia Noruega, que es va independitzar pacíficament i sense cap mena de problema de Suècia. Van decidir que cadascú podia tirar pel seu compte i que no passava res. Fixa't tu quines coses.
1: Fixa't tu quines coses, sí. Escolta, t'he de preguntar també per Catalunya. Com estàvem aquí fa 121 anys?
0: Pel que fa a Catalunya, doncs políticament també va ser un moment intens. Hi va haver-hi els famosos fets del Cucut, que potser algú ha estudiat a l'institut, si bé feia història, batxillerat o a l'ESO. És l'assalt dels oficials de l'exèrcit espanyol a la redacció de la Veu de Catalunya i del Cucut, que era un setmanari satíric que havia publicat un acudit que feia broma de la poca capacitat militar de l'exèrcit espanyol i que no els hi va agradar i que van decidir assaltar la redacció i vaja, destrossar-la. Hi ha unes fotografies que van donar peu a que llavors hi hagués la solidaritat catalana que es va formar el 1906. En una època, també el 1905, en la qual Gaudí estava fent la Casa Batlló, llavors encara no existia. Es posava la primera pedra del Palau de la Música, de Lluís Domènech i Montaner. Però són aquests edificis emblemàtics, llavors no existien. Caterina Albert publicava Solitud, aquest gran llibre que també és un referent.

0: I home, i ja que fem efemèrides i recordem com era, fem un apartat de miscel·lània, que sempre queda bé. Es funden clubs de futbol molt importants, que ara almenys en sonen, el Chelsea, a Anglaterra, el Boca Juniors d'Argentina, l'Sporting de Gijón, Astúries. I a més, doncs, també, jo què sé, neixen Christian Dior, la política Federica Montseny, que acabaria sent ministra el 1937, una líder anarquista importantíssima. Va ser l'any que va morir Jules Verne. Ah. I ja que parlem de temes vinculats amb la literatura, potser heu llegit Ullar el Blanc, sí, de Jack London, doncs heu de saber que es va publicar en aquell moment, i que també Arthur Conan Doyle va fer ressuscitar el seu famós detectiu Sherlock Holmes amb el retorn de Sherlock Holmes, de tan pesada que va ser la gent... queixant-se que l'havia fet morir, doncs el va fer retornar. I com que la cosa va d'astronomia i, per tant, de física, acabem amb un element importantíssim que va passar el 1905, que és que Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat. El que no sabem és si va mirar o no va mirar aquest eclipsi solar de 1905.
1: Xavier Carmeneu, que bo que ets. Moltes gràcies. I arribarem a les 9. Ens fa molta il·lusió dir-vos que tenim amb nosaltres algú que es fa dir expert sobre els eclipsis i que l'hem convidat perquè ens expliqui l'origen del mateix. Gràcies per venir. Com et dius? Perdona'm.
2: El meu nom és Àlex Solà Ombra i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Soc expert en eclipsis i altres temes que ara no venen a compte.
1: Molt bé. Àlex Solà Ombra, vostè defensa que l'origen de l'eclipsi no és com diuen els experts.
2: Exacte. Jo he pensat en explicar-vos-ho d'una manera... el més fàcil possible, perquè inclús tu, oient, si tens el cervell de la mida d'un mosquit, no et costi gens d'entendre-ho.
1: Molt bé. Ens ha portat una tesi, sobre els eclipsis?
2: No. Us ho explicaré com si fos un conte per nens petits.
1: Val.
2: Em podeu posar una mica de música? A veure... Nens i nenes! Hi havia una vegada la lluna, que es deia Pruna. I tenia un quadre familiar més desestructurat que les dents d'un yonqui. Uh-huh. Son pare la cridava i la seva mare no la volia.
3: Oh.
2: Però no us preocupeu, pobrets, no heu d'estar tristos, perquè quan la Pruna es va fer gran, va abandonar els seus pares i va marxar de casa. Sí! Penseu, nens, que va passar molt de temps viatjant per les galàxies fins que un dia es va topar amb una estrella que brillava molt i que desprenia molta i molta calor. Sabeu de qui us parlo?
3: No!
2: No?
3: No!
2: Vale.
3: No!
2: Vale, tranquil·la, no, tranquil. Vale, calma. Mare, que algú li doni una pastilla, tranquils. Estic parlant del Sol. La lluna i el sol van quedar eclipsats l'un de l'altre. I la lluna, que no era tonta, li deia... Sol solet, vine'm a veure, que tinc molt de fred. I el sol, que ja li agradava que li digués tot això, s'hi va anar apropant. Total, que van mantenir una relació sexoafectiva durant molts i molts anys. D'aquí l'origen del Big Bang.
1: Mm-hmm. Bueno.
2: Un dia la lluna es va quedar prenyada.
1: Va.
2: I va donar llum al que avui dia coneixem com la Terra.
1: No sé si aquest conte... No sé si acaba de ser ben bé.
2: Bueno, perquè no sou experts com jo.
1: D'acord.
2: I el que havia de ser l'inici d'una feliç aventura es va convertir en un desencadenant de discussions amb el sol.
1: Vaja.
2: La Pruna es queixava que era un pare absent i que no estava per la labor de protegir el planeta. El sol li va explicar que el meteorit dels dinosaures no havia estat culpa seva, que no havia pogut fer res per evitar-ho. I el sol culpava la lluna de la mala educació que tenien els habitants de la Terra. És a dir, nosaltres. Total, que es van separar. Exacte. I com a tota parella, els preocupava la custòdia del seu fill. I és per això que van avisar el millor gestor de problemes. Adéu.
1: Vaja.
2: No adéu de adiós, sinó adéu nostre senyor. Ell va ser qui va dictaminar que el sol vigilés la Terra de dia i la lluna de nit.
1: Uh-huh.
2: I van acordar que cada equis temps es tornarien a reunir per aclarir dubtes. Total, que amb això ja acabo. Uh-huh. El que estem a punt de presenciar és una reunió de dos éssers divorciats que s'han de posar al dia per la custòdia de la Terra.
1: O sigui, ens està dient que tot aquest rotllo patatero és perquè estem a punt de veure una reunió de divorciats?
2: Exacte.
1: No
2: el coneixeu, això, eh?
1: No, doncs moltes gràcies, expert, per la seva història, i si en algun moment creu que ha donat l'opinió, doncs endavant, quedis aquí al programa, per avui fem programa especial. Uns anuncis, de seguida ens situem a Tarragona.
4: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Per mirar l'eclipsi és essencial protegir els ulls. Per escoltar-lo, només cal sintonitzar amb el Balcó d'Estiu.
3: Estem preparant un programa molt especial des del Port de Tarragona. Volem aconseguir la perspectiva més àmplia i detallada del fenomen astronòmic de l'any.
2: El dimecres 12 d'agost, viu l'eclipsi amb Laura Polo del Fo i l'equip del Balcó d'Estiu. De 7 a 9 del vespre a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: les 9 del matí i 5 minutets pràcticament. Avui estem fent programa especial a l'Aquí Catalunya amb motiu de l'eclipsi. Des de ja mateix obrim línies per si voleu trucar-nos en algun moment del programa per explicar-nos des d'on seguireu vosaltres aquest eclipsi. 93-344-1411. 93-344-1411. Només aquells que sigueu al sud tindreu el privilegi d'observar-lo bé al 100%, un esdeveniment que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180. I sabeu qui tenim nosaltres allà a baix, en la zona privilegiada? Doncs la Cristina Artacho, des de Tarragona. Què tal, Cristina? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Laura.
0: Com estàs? On ets i què veus ara mateix?
1: Mira, primer estic molt bé, espero que tu també estiguis genial i
0: de moment, sí,
1: excitada per aquest dia que serà tan únic.
0: I tant, tu ho has
1: dit. Mira, sóc aquí al Port de Tarragona, que és un dels punts d'observació col·lectiva de l'eclipsi aquí a Tarragona ciutat. De fet, és el més gran que tenim aquí perquè s'espera un aforament màxim de 20.000 persones, que ja veurem si serem aquesta gent o serem menys aquesta tarda. És un dels millors llocs on veure l'eclipsi total des de Tarragona, si és que els núvols ho permeten, i de moment sembla que sí, perquè real que no hi ha cap núvol ara mateix a la meva vista.
0: Molt bé.
1: Ara mateix doncs està a la zona supertranquil·la. Hi ha alguns runners també, perquè avui no fa tantíssima calor com altres dies, que aquesta hora ja era insuportable. També treballadors del port, perquè al final avui és un dia normal aquí a l'autoritat portuària, que
0: clar,
1: estic just davant de l'edifici. I ja està, el muntatge de l'escenari està completat, perquè a partir de les 5 de la tarda aquest punt es convertirà en una gran festa de l'eclipsi, que per exemple, Tarragona entra ja en les festes majors de Sant Magí, i un dels nostres símbols és la síndria. Llavors el que fan durant els dies previs és a diversos llocs de la ciutat doncs fer síndriades. I bueno, doncs és el que es farà aquesta tarda, per exemple, que a l'estiu sempre ve molt de gust la síndria, i més si fa aquesta calor que porta fent durant tot aquest estiu. I després doncs l'escenari, perquè està doncs per actuacions musicals, i també típic de Tarragona, no hi faltaran els castells. I tot plegat fins a arribar a les 8:29, que és l'hora clau, i aquí a Tarragona tindrem 61 segons de totalitat per observar l'eclipsi.
0: Però la festa continua. 61
1: segons pels quals... Ni un més ni un menys pels quals portem parlant i portem esperant molts mesos, i que esperem que siguin tan espectaculars com tots ja, és que tenim moltíssimes ganes de veure-ho. I després també continuarà la festa fins més o menys la 1 de la matinada, perquè el que es busca també és que la sortida després d'aquest minut de totalitat doncs sigui esglaonada, perquè Tarragona també preocupa que es puguin col·lapsar els carrers i carreteres properes.
0: Què et anava a dir? Quants punts d'observació per això hi ha a Tarragona?
1: En total en tenim 6, i que els ha establert l'Ajuntament, i que tenen un aforament màxim per unes 60.000 persones. El que han fet és descentralitzar-los en diversos barris de la ciutat per facilitar que tothom en tingui un a prop de casa. I han insistit molt des del consistori que avui és un dia per evitar agafar el cotxe.
0: Clar.
1: Han recomanat prioritzar anar a peu en transport públic, i de fet aquesta tarda es reforçarà l'autobús municipal. I també molt d'efecte crida perquè qui pugui el vegi des de casa, des de balcons, terrats o des de cases d'amics properes. I a més, que com parlàveu també amb el Servei Català de Trànsit abans, no? A partir de les 4 aquí ja començaran els talls de circulació per tota la ciutat. I sobretot, com dèiem abans, caldrà paciència després de la totalitat, perquè no hi ha una hora establerta per obrir aquests talls. Tot anirà una mica sobre la marxa en funció de l'estat del trànsit i l'acumulació de persones i cotxes.
0: Clar. Escolta, una cosa, que preguntava també com estaves, perquè ahir va haver festa. Crec que vas anar a la festa de l'eclipsi, que ahir va comptar també amb compte enrere, amb actuació musical inclosa. Què tal va ser això? Com va anar?
1: Doncs mira, la veritat que va ser molt, molt xulo, perquè per començar el lloc era immillorable, perquè va ser el parc de l'amfiteatre, que té doncs un

0: Perquè el pròxim eclipsi total a Catalunya serà d'aquí 150 anys, de fet, una mica més.
1: Queda una estoneta, crec que no el veurem, aquest, Cristina.
0: No, crec no. Home, si el veig ja, seria que, no sé, però bueno,
1: seguim
0: de moment
1: d'estudi.
0: Moltes ganes per avui.
1: Cristina Artacho,
0: totalment.
1: Seguim parlant, després d'aquí una estona tornem a connectar amb tu, també perquè és això, vull dir, programació especial no només en aquest programa, al llarg de tot el matí i la tarda, l'antena de Ser Catalunya té una programació especial, així que no marxis molt lluny, perquè de seguida tornem a saludar.
0: Em quedo aquí fins després.
1: I ara, com dèiem, hem obert línies per si ens voleu explicar això, eh? Què esteu fent, com ho teniu pensat avui, la jornada. I puc saludar ara en Marc. Hola, Marc, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: En el vostre cas, explica'ns, on veureu aquest eclipsi? Perquè tinc entès que formes part d'un grup de música i que avui teniu actuacions.
2: Sí, mira, nosaltres som d'una xaranga, precisament de Tarragona. És a dir, marxem una mica de l'epicentre. I toquem som una xarxa que toca molt, i toquem a Manlleu. Tocarem a la tarda a Manlleu i llavors l'eclipsi ens agafarà a la P7, precisament, entre Manlleu i l'Hospitalet, perquè després tenim una altra actuació a l'Hospitalet de l'Infant.
1: Ah, ui! O sigui que, exacte, heu de fer la ruta, eh?
2: Sí. Bueno, patim una mica pel tema dels desplaçaments, no? Perquè tothom està alertant d'això, que les carreteres poden col·lapsar i tot. Però bueno, nosaltres, doncs, per tema de feina, ens toca desplaçar-nos. Uh-huh. Marxem de casa nostra, que estaran tots els nostres amics i familiars veient l'eclipsi. I bueno, doncs, haurem de veure a la carretera.
1: I escolta, què porteu? Què on aneu preparats al cotxe per veure aquest eclipsi? Entenc que dureu les ulleres amb vosaltres, porteu aigua,
2: sí.
1: Menjar, perquè això pinta
2: tot
1: ser llarg.
2: Tenim claríssim que sí, el sopar el portarem a la motxilla per tot el que pugui passar. I clar, menys els conductors, que els conductors, doncs, pobres, hauran d'estar pendents de la carretera. Els altres, que anirem al cotxe, doncs portem ulleres i estarem pendents de veure què podem veure des de l'autopista.
1: Molt bé. Espera, perdona, que tenim aquí també, Marc, et presento a un expert que hem convidat avui al programa, que es diu Àlex Solà Ombra.
3: Exacte,
1: és expert en eclipsis, o això és el que diu ell.
3: Sí.
1: Digues, Àlex.
3: Escolta, Marc, una pregunta.
2: Digue'm.
3: Teniu pensat alguna cançó especial per avui?
2: Alguna cançó especial
3: sí,
2: per avui?
3: Sí, de cara a l'eclipsi, com la de Bonnie Tyler.
2: Home, tot l'Eclipse of the Heart,
3: no? Heart, sí.
2: No, aquesta no la toquem. També et dic que nosaltres al moment de l'eclipsi, com a molt la podríem tocar al cotxe i la podríem escoltar la resta de conductors.
3: Home, ho podríeu fer perquè podria ser com molt èpic, la tornada de la cançó és molt xola i que coincidís amb el moment de tapar-ho tot. Ho podríeu
2: clar,
3: intentar?
2: No? Traient les campanes per les finestres del cotxe, no?
3: Sisplau, feu-ho.
1: Podria ser una opció.
2: Podria estar bé, sí.
3: Home, jo crec que si ho feu i ho graveu, ho podeu penjar després a les xarxes, i és una molt bona manera de vendre-us. Us faríeu
2: sí,
3: virals.
2: Sí, no. A nivell de publicitat, jo penso també que anant a 120 km per hora, potser el vent, no?, influiria una miqueta en el so, no?
1: També. Escolta, Marc, moltíssima sort, doncs, pels concerts, per veure aquest eclipsi, per fer-ho tot una mica, que surti bé, i gràcies per trucar.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, adéu. Sí, adéu.
4: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.

0: I ara falten dos minutets per arribar a un quart de deu del matí en aquest programa especial, ja ho sabeu, de l'Aquí Catalunya, dedicat a l'eclipsi. I tenim connectat en el doctor Jesús Díaz, expert en retina de l'Hospital de Sant Pau. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Bé, de moment nerviosos una mica ja, perquè ens han deixat tenim les ulleres ja preparades nosaltres per... Tan bon punt acabem el programa, escoltem, d'anar cap a agafar posicions per veure'l.
1: Ben fet.
0: Què anava
1: molt
0: a dir?
1: Ben fet.
0: Clar, avui una de les claus serà saber mirar bé l'eclipsi sense fer-nos mal als ulls. Fa setmanes que insistim, que repetim, que les mesures de seguretat són essencials perquè aquest fenomen astronòmic no ens faci mal a la vista. Però realment, quin és l'impacte que pot tenir tot aplegat? Què ens pot fer a la vista? Per això t'hem convidat avui al programa, expert en retina, com dèiem, del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau. És important que ens ho expliquis, això. Fins a quin punt és perillós mirar directament al sol avui durant l'eclipsi?
1: Doncs

0: Aviam, realment existeix un perill. Des de fa molts anys està escrita, o és una malaltia que es diu maculopatia o retinopatia solar. De fet, la màcula no és més que la zona del centre de la retina, que és com una capa que s'encarrega de rebre la imatge. Llavors, si tenim una exposició directa al sol, pot haver un dany d'aquestes cèl·lules que s'encarreguen de la visió central i deixar unes cicatrius irreversibles. O sigui que per això és molt important aquesta protecció.
1: Val. El nostre ull ho notarà al moment si ens estem lesionant?
0: No, al moment no, perquè com la retina no té receptors del dolor, no és que faci mal ni res, simplement al cap d'unes hores podem començar a notar com taques fixes al centre de la visió, alteració de les visions dels colors o com la imatge, com si les línies rectes es fessin distorsionades, com si perdéssim aquesta rectitud de les línies.
1: Val. I escolta'm
0: una cosa. Pot aparèixer al cap d'unes hores.
1: D'unes hores, eh? Llavors, en cas que comencem a notar, què notarem? Quines molèsties són les que notem?
0: O sigui, cap molèstia. A no ser que hi hagi una mica d'alteració de la superfície de l'ull, el que diem queratopatia, que llavors sí que podem notar una mica com de sensació de sorra o així, que això sí que és poc greu. Les alteracions de l'afectació de la retina no dona afectació física, no dona dolor. El que notarem és això, pèrdua de visió o alteracions importants de la visió dels colors o de la forma de les imatges.
1: Val. Aquests dies estan circulant a través de xarxes, segur que ho heu vist, entrevistes a persones que han tingut alguna afectació a la vista per precisament eclipsis anteriors. N'hi havia un dels casos, és una, no me'n recordo si era una exdiputada de Ciutadans d'Andalusia, que parlava de la ceguesa total, que en el seu cas era una, ho va passar quan era petita, tenia 8 anys, va mirar directament al sol, explica, i que això va acabar amb la ceguesa total. Clar, per arribar a aquest punt, entenc que s'ha d'estar molta estona mirant-lo, és a dir, entenc que s'han de donar unes condicions molt concretes per acabar de perdre la visió completament?
0: Exacte, sí, sí, això és excepcional. De fet, ceguesa com a tal és molt, molt, molt poc freqüent. El dany més típic és una taca al mig, que sí que pot impedir, per exemple, la capacitat de lectura o de veure les cares, però la visió perifèrica molt, molt, molt infreqüentment s'altera. O sigui que ceguesa, el que entenem per ceguesa de que es quedi tota la imatge negra per la resta de la vida, això és raríssim, perquè no es veu. El que sí que pot quedar és una taca al centre que et dificulti per la resta de la teva vida la capacitat de lectura, per exemple.
1: Clar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I escolta'm una cosa,
0: que no és poc.
1: Parlem de la retina també. Com són els receptors del dolor de la retina?
0: Per això, hi ha unes cèl·lules que es diuen fotoreceptors, que són les que s'encarreguen de passar aquesta imatge a un impuls nerviós i a través d'unes fibres nervioses van al cervell. Però la retina com a tal no té sensibilitat. Per això no hi ha receptors nerviosos. Si algú fa mal és perquè la còrnea, que és com el vidre del rellotge, com la capa transparent però dintre la imatge, aquesta sí que és molt sensible i pot tenir dolor, però la retina, si es crema, no fa mal. És a dir, una cremada amb un làser directe al centre de la màcula no fa gens de mal, per això és tan important evitar l'exposició a làsers, a llum com la del sol, com la d'aquest vespre, perquè no tenen sensibilitat, no fa mal.
1: I parlem també dels ulls de les criatures. És veritat que són més sensibles a la llum? I com això els pot afectar en l'eclipsi?
0: Exacte. Primer, clar, el cristallí, dins l'ull tenim com una llentia transparent que fa com de lupa, que és la que permet enfocar les imatges, que és el cristallí. Aquest cristallí, quan els anem fent grans, es va fent cada cop més opac. Quan és molt, molt opac és quan li diem la catarata. Llavors, gent molt gran té el cristallí una mica opac, filtrarà la llum, no arriba tanta llum a la retina. En canvi, els nens tenen un cristallí tremendament transparent, amb el que pot arribar la toxicitat, tenim més risc. A més, els nens poden ser una mica menys conscients del dany que tenim. Per això, aquest vespre, si estem amb nens veient l'eclipse, si ens posem les ulleres, ha d'haver algun adult responsable de vigilar els nens que estiguin jugant amb les ulleres, perquè com les ulleres són tan fosques, els nens intentaran treure-les per mirar millor l'eclipse que està passant. Per això és important que sempre hi hagi algun adult responsable vigilant aquests nens amb ullera fosca.
1: Val. Durant quanta estona recomaneu portar les ulleres de protecció?
0: Qualsevol moment que estiguem mirant l'eclipse. Sí que hi haurà aquest moment de els que siguin afortunats, que estiguin a la zona de totalitat de l'eclipsi, hi ha aquest interval teòric d'un minut quan està completament cobert el sol, que el risc serà més baix. Però, clar, després, en aquest moment, la pupil·la nostra es dilatarà moltíssim. Quan vinguin els primers feixos de llum un altre cop, tenim més risc de toxicitat. O sigui que per això Com més temps aguantem amb l'ullera, millor. Com menys riscos tinguem, millor que millor.
1: Si fem memòria, per exemple, podem recordar el 8 d'abril de 2024, hi va haver un eclipsi total de sol als Estats Units, i aleshores a internet va detectar un increment de consultes que feia la gent, que era, per exemple, em fan mal els ulls, fins al punt de convertir-se en tendència. Això portat a casa, us preocupa que pugui passar també?
0: Sí, la veritat és que hi ha una preocupació important. De fet, des de la Societat Catalana d'Oftalmologia, junt amb un grup d'experts, sobretot de la zona de Tarragona, que és on patiran una mica més, bueno, hi haurà molts més desplaçats per veure aquest eclipsi, doncs s'ha desenvolupat un document de recomanacions de tot el que ha d'haver en un servidor d'oftalmologia i de recomanacions de cara a qualsevol persona que estigui interessada en veure l'eclipsi, i està penjat, si busquéssiu Societat Catalana d'Oftalmologia, hi ha un tríptic penjat amb recomanacions de com veure de forma segura aquest eclipsi i recomanacions per personal sanitari quan es trobem aquestes persones que hagin pogut patir algun dany.
1: Doctor Jesús Díaz, expert en retina de Sant Pau, moltíssimes gràcies, molt entenedor tot, prenem tots nota, perquè, escolta, són consells que aquesta nit hem de fer servir.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Tingueu bon dia i disfruteu l'eclipsi amb seguretat.
1: Vinga, gràcies. Ara són les 9 i 20 minuts. No deixem parlar d'ulleres.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: I ara volem parlar també amb el vicepresident del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, l'Alfons Bielsa. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Que què avui tal? Vens preparadíssim ja, vestit
3: sí,
1: i tot, per l'eclipsi.
3: Tot d'ulleres d'eclipsi.
1: Porta una camisa amb les ulleres dibuixades, tu. Perfecte. El millor look avui
3: sí, per situar-nos en ambient.
1: Exacte. Escolta'm una cosa, ens has portat unes ulleres, tu, d'aquí,
3: sí.
1: Del col·legi.
3: Sí, sí. Bueno, són blaves, les van fer al Col·legi d'Òptics, al Col·legi d'Òptics Automatistes de Catalunya.
1: Sí.
3: Van fer una campanya per conscienciar de la necessitat, la seguretat, la prevenció, no, observar l'eclipsi, i van fer aquestes ulleres durant dos dies, les van informar a les xarxes i tal, però clar, arriba tanta informació que sovint se'ns escapen les coses. No?
1: Ja.
3: I durant dos dies les vam estar regalant a tot Catalunya, aquestes ulleres. Estan homologades, porten la normativa ISO 123-2/2, que això és molt important.
1: Les ha de tenir, aquestes.
3: Sí,
1: ho hem de veure totes
3: sí,
1: les ulleres que tinguem a casa.
3: Aquesta ISO és molt important, 123-12/2, no? Però hi ha un problema, que si voleu en parlem després o ara, d'aquestes ulleres que ara
1: digues,
3: la
1: no?
3: FAQ ha avisat.
1: Exacte, bé, sí, ho explicàvem.
3: Resulta que hi ha sis models que sembla ser que no compleixen la normativa, no? I algú pot pensar, clar, és que no filtren prou. Doncs pues, realment, la poca broma, no? És que el tema és que no filtrin poc, és que filtren massa, protegeixen massa, no?
1: Sí.
3: I clar, el protegir tant, què passa? Que no veus el sol. Resulta que a l'usuari se'ls pot posar buscant el sol i clar, com que no el troba per cap lloc, comença a fer així per buscar-lo i clar, hi va entrar en radiació els ulls.
1: S'aixecarà les ulleres...
3: Clar, és arriscat portar-les en aquest sentit, no?
1: Sí.
3: Llavors, clar, com se sap això? És difícil a la saber-ho, primer, perquè són lots. Pot ser que d'un mateix lot d'aquest model que surti malament i tal, que tingui un excés d'absorció, doncs potser només una part d'aquest lot, o sigui, tampoc hem de ser massa alarmistes, no? Però el que jo recomanaria, perquè, clar, el que desconcerta és que l'ISO és la mateixa, però el que l'absorció és la que no és correcta. Llavors, fer la prova a ple sol, sortir un dia mirant el sol, però no mirar el sol, posar-se-les, mirar el sol, i llavors si veus el sol com una rodona il·luminada bé i tal, és que l'ullera és correcta.
1: Sí,
3: no?
1: Ara ho heu de fer. O sigui, aquest matí, sí, ara mateix ens esteu escoltant, sortiu,
3: exacte,
1: feu la prova, mira el
3: això
1: sol,
3: mateix,
1: ara mateix.
3: Ara mateix podeu fer-ho tranquil·lament.
1: I a veure si és bona o
3: clar,
1: no. En cas que no, doncs correu a buscar-ne una diferent.
3: Exacte, si ho feieu i no trobeu el sol, o es veu molt, molt apagat, és que no és bona.
1: I una pregunta tinc. En cas que tinguem aquestes ulleres i se m'han foradat, per exemple, s'enforaden, les he de llançar? Ja és inservible?
3: Sí, aviam, en cas extrem, si ens passa que estem mirant l'eclipsi, ens cau l'ullera, un nen la trepitja, el que sigui i tal, ens queda un alem malament, bueno, sempre podem tapar un ull, no?, i mirar amb l'altre ull que estigui bé. Si els dos estan alterats, millor que no, perquè, clar, aquest tractament és molt sensible i davant d'una ratllada, clar, mal estat i tal, pot entrar radiació. O sigui, el problema de l'eclipsi no és... per exemple, això és molt curiós perquè ens trobem fan comentaris de tot tipus, no? Al col·legi, a les òptiques, a la feina. Per exemple, és una persona que ens deia, pensionista, no? Que ens deia, sí, sí, jo me l'he comprat i quan surti l'eclipsi me les posaré a casa. Ostres, clar,
1: ostres, no.
3: Falta d'informació. No, no, no és una radiació que ens agafa tots i que hem de tancar les persianes i tal, no? Un cas, una noia jove també, com vaig estar de Kansas, a la platja, que on li comentava allò de l'eclipsi, clar, la platja donava a banda on surt el sol, no on es posa, no? I em deia, no, pues el dia aquell me les posaré i tal, quan surti la platja, i dic, no, que no veuràs res. Miràs directe cap al primer tauró que trobis, no? I, no, eh? I clar, és quan mires el sol només, no? I en conseqüència, com que és per mirar el sol, l'ideal és, abans de mirar, posar-se-les, mirar el sol, i quan passi tot, treure-les, no? Així, deixant de mirar el sol.
1: Val.
3: I també hi ha una cosa que corre bastant, que també, clar, és una mica subjectiu, que clar, diuen que en el cas de la totalitat, aquí a Barcelona,
1: sí,
3: no hi haurà total, 99,7%, per tant s'ha de portar totalment des de comencen fins que acaba les ulleres de protecció, però en el tema de la totalitat, clar, hi ha un moment que quan està totalment fosc el sol, negre, sobre el paper, i algú ho recomana, ho diu, es poden treure, però clar, nosaltres no ho recomanem.
1: Nosaltres perquè, no, perquè aquí segur
3: que... Clar, hi ha gent molt jove i de tot, tal, i clar, moltes vegades pots estar esperant, ui, ja està, ja comença a posar-se fosc, no? I te les treus.
1: Clar.
3: I resulta que està en tant radiació, perquè encara sigui una anella petita, és molt forta la radiació que emet. I després, quan acaba la totalitat, bueno, ara ja comença, vale, ja ha començat, i ja se les poses. Però clar, hi ha l'abans i el després, que és molt seductor, és molt cridaner, és molt fascinant, i és molt fàcil quedar-se allà embaviacat, no?, mirant l'abans i el després de l'eclipsi entrant radiació. Per tant, el consell és que no se les treguin mai durant tot el procés.
1: I al fons, una cosa, la gent que potser encara es pensi de, mira, tinc les ulleres de sol, amb les ulleres sí, de sol puc fer,
3: no,
1: ni de conya.
3: Ni ulleres de sol, penseu que una ulleres de sol deixa passar un 15, un 20%, un 10% de llum visible, no?, a part de l'ultraviolat, que sí que el filtra. Però aquestes ulleres deixen passar un 0,00%, més o menys. Vull dir que realment, ni posant 5 ulleres de sol una damunt de l'altra, aconsegueixes el mateix efecte, no? Ni tampoc fer servir radiografies...
1: Ai, això,
3: ni
1: això tampoc, es feia abans, això es
3: sí,
1: deia una
3: sí,
1: història que es feia abans.
3: Sí, però no absorbeix l'ultraviolat i radiografies tampoc.
1: I les ulleres de soldador?
3: Les de soldador, bueno... Podia ser, en tot cas, seria bastant segur, eh? Perquè realment estan pensades per matar aquest excés de llum.
1: Sí.
3: Però clar, habitualment poca gent les té, però bueno, ja, segur les té, pot fer-ho servir, tant, sí, no? I després, ni DVDs, ni...
1: DVDs ni, també?
3: Sí, sí, que fan ser un DVD, a través d'un DVD, mirar el sol, no? També,
1: ostres,
3: bueno, vull dir, no sé, invents d'aquests, millor que no, perquè te l'estàs jugant. De fet, jo tinc una anècdota, una clienta que tenim.
1: A veure.
3: Que, per exemple, als 6 anys, mirant un eclipsi, ja fa bastants anys, ho mirava amb una radiografia, no?
1: Ai, mare.
3: I ara té una taca negra permanent de per vida amb un ull, no? I la veu sempre, cap on mira, veu la taqueta aquella negra, no? I quan li revisen la visió, perquè veu amb els dos ulls, però si no amb un ull sol li falla l'agudesa visual, perquè era la taca negra damunt de la màcula, el punt de màxima exposició, no? Vull dir que les lesions poden ser irreversibles, poden passar al cap d'una estona, vull dir que això ja anireu parlant més endavant de tot aquest tema, però ja és un tema més oftalmològic, però sí, com a prevenció, nosaltres com a optometristes, com a professionals de la salut visual, més que la salut ocular, que seria l'oftalmòleg,
1: sí,
3: recomanem la protecció, sobretot la protecció, que no és que capritxo. Inclús jo
1: no,
3: he llegit comentaris de gent que parlen que si el negoci, que és un negoci, que aviam estem parlant de 2-3 euros, que és normal, o res, perquè te la regalen, no? Estàs, vas a prendre qualsevol cosa en una discoteca de moda, o que sigui de moda, i a parlar alcohol de garrafa, i no sé
1: sí,
3: què, et fa una
1: sí,
3: clavada 5 vegades més del color no llar per l'eclipsi, no? Que hi ha un negoci, bueno, que hi ha un negoci ètic, en tot cas, no? Si el negoci el fas èticament, és per protegir la salut de les persones, i algú va pagar la festa, entre cometes, bueno, pues, però ha de ser sempre un preu moderat.
1: No, però que a més, vull dir, per protegir la vista, escolta, millor això que, o sigui, pagar 2 euros ara que no arrossegar potser un problema
3: tant,
1: de per vida a la visió. Vull
3: tant,
1: dir que això, evidentment,
3: i tant,
1: crec que ha d'aclarar.
3: I a més, són irreversibles, moltes lesions.
1: Clar.
3: Per això és importantíssim la protecció, molt més del que la gent s'imagina, eh?
1: Sí.
3: Perquè també he llegit un comentari d'algun terraplanista que diu que això és un invent, que no passa
1: sí,
3: bé, que pots mirar el
1: són,
3: sol, que tal.
1: Ai,
3: no?
1: Sí, sí.
3: Bueno, gent de tot, no?
1: Perillosos aquests, també.
3: Sí, sí, vull dir que...
1: Què et anava va dir, i amb el mòbil, què passa amb l'òptica del mòbil? Si fem una fotografia amb el telèfon mòbil,
3: ostres, això se'n pot cascar? Això és molt bona pregunta, perquè clar, estem en una època de la imatge, de la fotografia, d'estar sempre, no?, immortalitzant tot, no?
1: Faltarà veure avui quanta gent està realment mirant el sol,
3: exacte,
1: o està mirant el mòbil l'eclipsi.
3: Jo personalment penso que és millor mirar l'eclipsi i no fer fotografies, perquè les que trobis per les cadenes, per les imatges, per internet, seran molt millor, no? Però d'entrada, si tens moltes ganes de fer-ho i tal, s'han de fer servir filtres. Això és importantíssim. Val. Encara que sigui una ullera d'aquestes retallada i enganxada damunt de l'objectiu amb cel o amb una mica de cinta del mòbil, s'ha de protegir el sensor, perquè ens podem carregar el sensor del mòbil, i poca broma, és molt fàcil que te'l carreguis.
1: I entenc que sensors de mòbil, de telescopis i de tot el que s'hi acosti.
3: Telescopis, o sigui, i mirar l'eclipsi amb un telescopi, amb
1: un
3: prismàtic,
1: la
3: còrnia no queda fregida, queda carbonitzada, està en benzopirenos i tot, com la torrada aquella que es fa a la barbacoa. Vull dir, és una inconsciència total. Això mai, amb cap sistema òptic, mai. Penseu, vosaltres sabeu que amb una lupa pots cremar un paper, no? La lupa té una potència, la distància focal, el foco està al paper, tot el sol arriba al paper i es crema. La retina és el paper i la còrnia és la lupa. Ja ens actua com una lupa. Per això et molesta tant mirar el sol i la llum ens molesta tant, perquè és un foco. Clar, si estem estona mirant l'eclipsi, com que hi ha el tema de que hi ha menys llum, pensem que no fa tan mal perquè hi ha menys llum, però la radiació entra igual i literalment la còrnia la fregim. Llavors hi ha patologies de retina per la llum, sí.
1: Déu-n'hi-do. On miraràs tu avui l'eclipsi?
3: Jo, la nostra idea és anar a Montjuïc.
1: A Montjuïc, molt bé.
3: Hi ha una bastanta visibilitat, es pot mirar cap a l'oest, suposo que hi haurà gent, però hi ha bastant espai, no?
1: Exacte.
3: Vull dir, i, bueno, també es pot veure des de Collserola, també, no? No sé si des de la Marbella sembla que algú diu que molt a l'oest i tal, però vaja, però jo penso que en aquests moments Montjuïc i Collserola poden ser els millors llocs. O algun que és del Carmel, però allò poden semblar les Rambles concentrades en 4 metres quadrats, no? Igual has de fer castells, no? Fer un castell fent enxaneta per poder veure l'eclipsi.
1: Per veure alguna cosa des de l'alt. Alfons Bielsa, vicepresident del Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Cuida't molt, que vagi bon eclipsi.
3: Per fer-me fer d'altaveu. A vosaltres, gràcies.
1: Adéu.
3: Bon eclipsi, gràcies.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Ara passa un minutet de 9:45 del matí. Seguim en directe aquí a Catalunya en aquest especial Eclipsi. Ja sabeu que tenim línies obertes de telèfon 933-444-1411 si ens voleu trucar per explicar-nos on passareu, on veureu vosaltres l'eclipsi, on passareu la tarda, amb amics, sols, acompanyats de companys de feina, qui sap, no? Tenim al telèfon en José Mansilla, oient i antropòleg, també col·laborador d'aquesta casa. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Com veuràs tu l'eclipsi? On seràs?
5: Mira, jo estic passant uns dies a Menorca, llavors veure l'eclipsi aquí al mig de l'illa.
1: Molt bé. Amb qui estàs?
5: A la família i amics.
1: Que bé. Ja ho teniu organitzat des de fa temps, no entenc?
5: Doncs no.
1: Que fort.
5: No, jo en això no soc tampoc, són com la resta, o sigui, de fet l'altre dia vaig anar a cercar ulleres com un boig, i perquè no hi havia cap lloc i, bueno, jo sé, al final sí que no hem trobat tantes com gent que som, llavors farem una mica com una cigarreta quan eres una mica un adolescent, no? L'anirem passant, la ullera, les ulleres, i una estoneta cadascú.
1: Ja ho senties, per això compta no mirar el sol, sobretot sense protecció, la vista, perquè aquestes coses no voldríem pas patir lesions. Què anava a dir? Escolta, com llegeixes també socialment tot el fenomen de l'eclipsi? Perquè més enllà d'un fenomen que té a veure amb el cel, crec que es pot ja parlar d'un fenomen social.
5: Home, doncs sí. O sigui, a mi em sembla molt interessant perquè, clar, a nivell històric, tot el tema de l'eclipse, o dels eclipses en general, o dels fenòmens naturals, sempre ha sigut objecte de diguem-ne, de diferents tipus d'interpretació, no? Nosaltres ara mateix som una societat más o menos científica y basada en la raó, ya lo saben perfectamente qué significa el eclipse, ¿no? Pero fa molt de temps, a diferentes culturas, a diferentes llocs del món, doncs, el eclipse, ¿no?, como fenómeno, se interpretaba de una manera molt diferente. Y se interpretaba de maneras diferentes en función del marc o del univers simbòlic en el que doncs, estigués insert aquesta cultura. Llavors, per exemple, durant el cristianisme, ¿no?, el tant d'anys d'hegemonia del cristianisme a Europa, per exemple, doncs, el ámbito, el punto de vista era siempre, doncs, siempre a la presencia de Déu, ¿no? O sigui, ¿qué pasaba? Era una maledición, hi ha un canvi a la regularitat del que passa al món, etcètera, etcètera, i això sempre significava alguna cosa que normalment era negativa. Teòricament, avui, això no hauria de passar. El que passa que, clar, vivim en un món de xarxes socials, de viralitat, de notícies que s'escampen, ¿no?, i que doncs, no, moltes vegades no tenen aquesta base científica, etcètera, i doncs ara jo crec que cadascú, encara que estem veient o veient aquesta tarda, doncs tothom estem mirant el mateix punt i el mateix fenomen, doncs les interpretacions seran, totes les que vulguis i més. Jo porto un dia dient, veureu demà, o sigui, demà, per el dia següent a l'eclipse, com estaran els hospitals, i, jo què sé, les converses, etcètera, etcètera, perquè pot passar qualsevol cosa, només fixant-te una mica en tot el que està circulant per xarxes, no?, i per a nivell d'internet i tal, de, no sé, notícies que no tenen res a veure a la realitat, bulos, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí. No, i a més, ara ho deies, és que, clar, el paper de les xarxes, si ho comparem amb 1905, abans ho parlàvem, l'últim cop que Catalunya va viure un eclipsi d'aquesta mena. Clar, hem de pensar que no hi havia xarxes, no hi havia tota la connexió que tenim ara, no hi havia els inputs dels mitjans de comunicació, inclús també, segurament, les xarxes, inclús també les converses als bars, aquests espais de socialització. Per tant, ara total, és com que em dóna la sensació que el FOMO, el que coneixem com aquesta sensació de no voler-te perdre la por a perdre't alguna cosa, aquesta por de dir, ai, com que tothom ho mirarà, jo no em puc perdre aquest eclipsi. No sé si això també, clar, és s'explica pels anys que estem vivint ara, que segurament, si no tinguéssim tanta pressió de tants inputs per xarxes, potser ens seria més igual aquest eclipsi, no ho sé.
5: Però clar, totalment, o sigui, el que han fet les xarxes socials i internet ha sigut bàsicament fragmentar la societat. O sigui, normalment nosaltres som d'una trajectòria i d'una història molt vinculada doncs, al cristianisme i a una certa tendència política relativament, por decirlo de alguna manera, socialdemócrata, ¿no?, de cierta visión comunitaria y colectiva del que es la vida social. Doncs això ara mateix està completament trencat, no només per qüestions vinculades a la política, sinó també al que suposa doncs, l'emergència de l'individualisme. Llavors, les xarxes el que han fet és donar-li, alimentar, no? O sigui, donar-li una empenta molt forta a aquesta trajectòria individualista que ja porta doncs, Europa i Occident, principalment, però també la resta del món, uns anys que sembla que fomenta. No? Llavors, clar, el tema del eclipse no és només que un exemple més, és a dir, cadascú veurà en l'eclipse allò que ell pensa que l'eclipse és, i apareixeran tot això de, com era, els fets alternatius. No, a veure, això és un eclipse, o sigui, se suposa que la lluna està davant del sol, però pot ser que és, no sé, tu, qualsevol cosa, un senyor que ha posat la mà, un satèl·lit d'Elon Musk, jo què sé, tu, és que pot ser qualsevol cosa, i hi haurà gent que se lo cregui, perquè és una cosa, una màxima d'antropologia o de les ciències socials en general, que és que no hi ha creences falses. Totes les creences, encara que no siguin realitat, o sigui, encara que no siguin diguem-ne basades en fets reals, que la gent cregui en alguna cosa significa que això ja és veritat. Yeah. És veritat per a aquesta persona. Llavors, si no existeixen creences falses, doncs tot és realitat, no? I és veritat que és així. Si el que fa de fer la ciència social és investigar i fer una recerca sobre aquestes creences i com les creences, d'alguna manera, influeixen sobre la gent, però no sobre si la creença és veritat o no. És a dir, l'antropologia, la sociologia, tota aquesta gent no pot dir res sobre si és un satèl·lit d'Elon Musk el que està davant del sol. Però sí pot dir com això afecta el comportament de la gent, si algú es posarà les ulleres o no, si sembla, no sé, o sigui, ahir leia que sembla que hi ha com una mena de predicció sobre que això és una mena de senyal de la caiguda de Pedro Sánchez.
1: Què doncs, dius, ara?
5: Sé, tu, jo què sé. I també que sembla que s'aturarà la gravetat durant no sé quant de segons, llavors que tot flotarem a l'aire, llavors
1: favor.
5: Tot això. Sí, o sigui, agarra-te algo, eh? O sigui, quan sigui per si de cas, que nunca se sap. Clar, doncs això és el que hi ha. O sigui, tota una sèrie de creences que són veritat, no? O sigui, són, existeixen aquestes creences. La gent, hi ha gent que creu en això.
1: Sí, sí.
5: Llavors, això existeix i té una influència sobre la gent encara que no estiguin basades en fets reals o fets físics o el que sigui. Això és molt interessant i jo crec que el tema de l'eclipsi és un dels moments on aquest tipus de coses sorgeixen i és d'una mena com de laboratori per la gent de les ciències socials, no? L'antropologia, la sociologia i altres, per veure com es comporta la gent davant d'aquest fenomen.
1: Clar, i que a més em fas pensar que a més és una altra jornada històrica, que tinc la sensació que fa anys que vivim, no, una altra jornada històrica, un moment històric, tornem un altre moment històric, i tinc un company que l'altre dia ho parlàvem i em deia, doncs mira, escolta, si me'l perdo no passa res, un altre fenomen històric que em perdré i que no passa absolutament res, la vida continua.
5: Totalment,
1: saps?
5: Totalment. Ja, o sigui, pot ser que no hi ha un altre eclipse, però alguna altra cosa passarà.
1: Clar,
5: o sigui, no sé.
1: I que d'eclipsi que els pots anar a buscar, tu, perquè en veritat aquí a Catalunya no n'hi haurà més fins al 2180, però escolta, te'n pots anar l'any que ve, crec que al sud d'Espanya, i en veuràs un a les 12 del migdia, que ens deia el Joan Anton.
5: Sí, exacte. De fet, hi ha una mena com de turisme dels eclipses. L'altre dia hi havia un article sobre un home que no sé quant d'eclipses ja havia vist, o sigui, era com que un tio que se dedicava a recórrer tot el món, doncs, cercant aquest tipus de fenomen, i parlava de moltes coses, que passaven,
1: sí,
5: físiques, no físiques, etcètera, etcètera. Llavors, sí, clar, si no s'aquest, serà un altre, i serà un altre punt del món.
1: Clar, clar. Doncs escolta'm una cosa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minutets, per parlar amb tu, José Mansilla. Sempre un gust escoltar-te.
5: Igualment.
1: Que tinguis bon eclipsi. Adéu.
5: Igualment, adéu.
1: I també el telèfon puc saludar, de fet, ara també, en Ramon. Hola, Ramon.
6: Hola, bon dia.
1: Des d'on truques tu, Ramon? On ets?
6: Ara, en aquests moments, estem a Logroño.
1: A Logroño. Heu anat fins allà per veure l'eclipsi?
6: Sí. Bueno, m'ho aprofitar per fer alguns dies de vacances i també aprofitarem per veure l'eclipsi. Sí que és veritat que vam venir a Logroño perquè era el tema de l'eclipsi i ens feia gràcia.
1: Clar.
6: No faria molts quilòmetres, suposo, per veure un eclipsi a l'altra punta del món, però tenint-lo tan prop de casa, doncs ens feia il·lusió de tenir aquesta sensació.
1: Amb qui has anat?
6: Eclipsi total. Amb la meva parella, la Laura.
1: Molt bé. I escolta, teniu ulleres, les heu comprat aquí? Les portàveu ja preparades de fa temps? Les heu comprat allà?
6: Les tenim preparades des de fa temps.
1: Molt bé.
6: En vam comprar un pack per tota la família i tota la família té ulleres. Cadascú s'ho anirà a mirar allà on vulgui.
1: I què anava a dir? En allà, quin temps fa? Perquè, clar, no sé si també està... Ara em deia la Cristina Artacho que aquí a Catalunya, al sud, sembla que no hi ha núvols, a Tarragona almenys. Allà què tal?
6: No, bueno, en principi la previsió és bona. Ahir vam buscar el lloc on ens feia il·lusió d'anar-lo i estava molt clar, i en principi avui també. No sé, igual quan sortim al carrer tenim una sorpresa, però no, de moment em sembla que...
1: Molt bé. Vosaltres sou perseguidors d'eclipsis o serà el primer que veieu total?
6: És el primer i tal com va, crec que serà l'últim, però bueno.
1: És veritat que pel següent queda una estoneta, si volem quedar-nos a Catalunya.
6: Sí, per això.
1: No fareu fotos o sí? Perquè hem parlat abans amb un òptic que ens deia, ostres, compta amb les càmeres del mòbil perquè també el poden patir els sensors.
6: Hem decidit gaudir de l'eclipsi i obviant-nos de cap foto i disfrutar del moment.
1: Ben fet.
6: O sigui que no farem cap foto. No, els mòbils no crec que pateixin per això.
1: Que bé. Doncs escolta'm una cosa, Ramon, gràcies per trucar.
6: A vosaltres.
1: Que passeu molt bon eclipsi i gaudiu-lo molt.
6: Perfecte, moltes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.

0: I ara, quan falten 3 minutets per 3 quarts de 10 del matí, Àlex Solà Ombra, ja sabeu, aquest expert en eclipsis que tenim aquí al programa, com estàs veient el que t'estaven explicant aquestes persones?
1: Bueno, jo el que estic veient és que la gent està com molt nerviosa.
0: Sí.
1: Per un fet, com repeteixo, és un divorci. És un divorci. Vull dir, tots coneixem amics i amigues que s'han dit que els seus pares s'han divorciat. Home, si tanta il·lusió et fa, que t'acompanyin i ho veus allà.
0: Molt bé.
1: I el tema dels mòbils. A veure.
0: Faràs fotos tu o no?
1: No, ja no.
0: Tu no?
1: Ja no.
0: Tu tens mòbil, per això, no?
1: Jo tinc mòbil, sempre tinc un mòbil, jo tinc un Nokia del 2002.
0: Bé.
1: Perquè no vull que em controlin a Meta i aquesta gent. Però, a veure, si és un fet que passa cada 200 anys, mira'l, tio.
0: Mira'l i ja està.
1: I ja està, no sempre amb el mòbil, que ho he de... Deixa el mòbil!
0: Molt bé.
1: I el meu consell.
0: Gràcies, Àlex Solà Ombra. No te'n vagis d'aquí.
1: No, no, no, jo
0: perquè potser t'interessarà també escoltar el que ve a continuació, perquè ja sabeu que fa setmanes i setmanes que s'avisa que això, que avui és essencial portar ulleres de protecció homologades per veure aquest eclipsi. Durant aquest temps han sigut desenes les òptiques, entitats, organitzacions que han estat distribuint-les, però no ha sigut tasca fàcil aconseguir-ne perquè hi ha hagut moltíssima demanda. Per això volem saber com ho han viscut de primera mà les òptiques i hem enviat en Miquel Giol a caminar. Miquel, hola, bon dia.
2: Caminar?
3: Hola, bon dia.
0: Sí, l'hem enviat a pastorar per Barcelona, clar, nosaltres som a Barcelona, i hem dit, escolta, doncs, Miquel, fes una volta a veure què trobes. Crec que ets en una d'aquests establiments, oi?
3: Sí, exacte, hem entrat a l'òptica universitària aquí a la Via Laietana, ens hem posat cap a dintre, cridats i atrets per un cartell que hem vist a la porta, que és no tenim ulleres per l'eclipsi. A tot esgotat. Per tant, hem dit, lloc ideal per entrar cap aquí, posem-nos-hi cap endintre.
0: Val, val. I llavors, i què hi t'has trobat a dins per això?
3: Doncs mira, ens hem trobat amb la Patrícia, que de fet ara mateix no hi ha gaire gent, perquè encara és molt la primera hora del matí, però ens explicava que tot això ha sigut un cacau, que ha vingut moltíssima gent aquí i que realment ha sigut un no parar de demanda d'ulleres, no, Patrícia? Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, sí, una història col·lectiva d'ulleres per telèfon, per la botiga, ha sigut com el paper higiènic al Covid. O sigui, lo mateix. La gent es tornava boja, es barallava aquí a la botiga, era com, es demanava responsabilitat perquè no en teníem, una mica locura, sí, sí.
3: Com heu estat visquent? No sé si fa molt de temps que esteu venent aquestes ulleres. Entenc que la demanda ha crescut sobretot aquestes últimes setmanes.
4: Sí, com sempre, tot per l'última hora, però les estem venent des de maig. O sigui que hi tenien com 30.000 unitats. Però bueno, sí, com tothom, a última hora, els últims dies, volem 10, volem 20, però sí, o sigui, cap previsió la gent.
3: I què us deia la gent quan entrava aquí? Us demanava això, 20 ulleres, i vosaltres els heu de dir no en tenim, com reaccionaven davant d'això?
4: Bueno, hem tingut casos de gent que ens demanava responsabilitat, de gent que s'emprenyava, de gent que començava una histèria de i ara què faig, i ara què faig, i ens preguntava opcions, on les veníem. I bueno, jo crec que l'FNAC aquesta setmana ha estat una mica overbooking perquè s'hem enviat cap allà a tothom, però bueno, sí, ha sigut una mica, eren com guies turístiques també d'ulleres d'eclipsi.
3: Quantes ulleres, per fer-nos en una idea, arribàveu a vendre en un sol dia?
4: Pues, me'n recorda que la setmana passada ens van arribar com 200 i la mateixa tarda i al dia següent pues, ja estaven totes venudes.
3: I encara rebeu trucades, eh?
4: Sí, sí, tot el dia. De fet, era com desconnectem el telèfon ja perquè no podem ni treballar. Sí, sí.
3: Hi ha dos cartells ara a la porta que indiquen això. Entenc que ja és com una mesura per dir no entreu aquí a demanar perquè ja no en tenim més, no?
4: Sí, exacte. Ahir vaig decidir posar-los perquè ja era una mica locura i és que no podíem fer feina, era cada 5 minuts a aixecar-nos de la cadira per atendre i era com, és que no podem, són 4 gats aquí, llavors vaig posar els cartells per això, sí, sí.
3: I ha funcionat?
4: Sí, sí, sí, de fet ha funcionat molt, de fet ens reien perquè la gent venia, mirava el cartell i es donava la volta i era com, bé, per fi, o sigui, podem estar una mica més tranquils.
0: Jo anava a preguntar-te... Hola, què tal, Patrícia, com estàs? Soc la Laura.
4: Hola, què tal?
0: Anava a preguntar-te, com a persona que et dediques a aquest món, quan fa que tens tu les ulleres i amb quant de temps estàs preparat per veure l'eclipsi? Si és que el veus, que entenc
4: com?
0: Que sí.
4: Perdona, és que no t'he escoltat molt bé?
0: Sí, que si tens les ulleres, des de quan fa que les tens? I si t'has preparat per veure aquest eclipsi, entenc que sí, des de fa quan que estàs pendent o que ja tens organitzat?
4: Bueno, clar, des que tenim les ulleres aquí al maig, jo vaig agafar dos.
0: T'ha imaginat.
4: Llavors estic prevista des de fa molt de temps. I sí, bueno, aquesta tarda segurament pujaré al meu terrat, que es veu, i amb les ulleres, i podré veure'l, sí, sí, sí. Però sí, previsora total, des del maig.
0: Molt bé, que entenc que, clar, tots els de la feina, això és un tema que heu comentat molt entre els treballadors.
4: Sí, sí, sí, o sigui, ja estem una mica farts i volem que passi. Abans era com una mica la il·lusió de, un eclipsi i tal, no sé què, ulleres, ulleres, però ara és com, bueno, ja que passi tot, que ja estem una mica fartets. Però no, tot bé, sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Patrícia, Miquel, gràcies a tots dos.
4: A tu, que vagi bé.
3: Fins ara.
0: Ens veiem d'aquí una estoneta. Què anava a dir? Que ja ho sabeu, s'han retirat unes ulleres del mercat per ser massa fosques. En parlàvem ahir, de fet, amb Facua. Abans d'ahir parlàvem amb Facua.
2: Sí, per
0: d'aquestes. Sí, sí. Per tant, compte.
1: Sí, en compte, però a mi que m'ha sorprès,
0: sí,
1: és que han agafat el mètode Aliança Catalana, eh?
0: Què vols dir que el mètode Aliança Catalana?
1: Retirar tot allò que és massa fosc.
0: Ah, bé.
1: Què li sembla? Aquest acudit li ha agradat, eh?
0: Sí, no me l'esperava, la veritat.
1: Bueno, no, a veure, no. Hi ha un tema,
0: sí?
1: Hi ha un petit detall aquí que la gent ha oblidat.
0: Quin detall, a veure.
1: És que ens quedarem totes les fosques.
0: Sí, oi? Cert.
1: Això és important perquè la gent està tan de cul amb les ulleres que s'oblida que ens quedarem a les fosques, d'acord? I pot ser que ens acabem desorientant.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, jo el que recomano a la gent, als oients que ens estiguin escoltant,
0: sí?
1: És que ens posem tots al cap la balissa UV16.
0: No? La balissa que està preparada pel trànsit,
1: exacte,
0: eh? O sigui, la que està perquè tenim una emergència, aquella que fa llum,
1: exacte.
0: I tu el veuràs així, entenc,
1: jo
0: aquest
1: eclipsi. Amb les ulleres i la balissa al cap. Perquè la meva família, si vol saber on estic, creguin... Està allà.
0: Mal. I una pregunta que tinc, sí, que potser la saps prendre com a expert en eclipsis, entre cometes. Els terraplanistes,
1: sí,
0: com veuran aquest eclipsi?
1: Home, jo crec que amb una gran sorpresa.
0: A veure, per
1: perquè
0: què?
1: Perquè si algú té un eclipsi, mm-hmm, és que et fa donar compte que la Terra és rodona. Perquè si fos plana, veuríem com una mena de cinturó. Saps aquests cinturons que els més atrevits al llit de vegades es posen,
0: sí,
1: amb una mena de cosa falocèntrica? Doncs ho veuríem així.
0: Yeah.
1: M'explico, no? Però a mi, que el company d'abans ho ha volgut comentar, em sorprèn,
0: sí,
1: que no em treguis el tema.
0: Quin?
1: Que està més de moda, d'una de les teories que està més de moda ara.
0: Quin tema és?
1: La teoria Project Anchor.
0: Ui, mai no l'havia sentit pas, aquesta.
1: Anchor. En anglès, ancorar. Es diu que avui ens quedarem sense gravetat durant 7 segons.
0: És el que estava dient, s'estaven rient ara al nostre antropòleg.
1: Que rigui.
0: És impossible.
1: Com comenci a volar.
0: Com vols quedar-te sense gravetat durant 7 segons?
1: Bueno, coses pitjors s'han vist, eh? Coses pitjors s'han vist. Això sí, per tant, des d'aquí, agafeu-vos a coses físiques, no una cadira, no la teva mare, perquè sortireu els dos volant.
0: M'encanta estar tenint aquí un negacionista terraplanista al meu costat,
1: és que,
0: parlant de l'eclipsi, és el que millor ens podia passar. Escolta una cosa, queden 10 minutets per arribar a les 10 del matí i sapigueu que avui també, dia especial, escolta, celebrem-ho bé, sense sortejant entrades per PortAventura.
1: Hòstia, estem a tope, muller!
0: Avui estem a tope, tu ho has dit, sí senyor. Que imagina't veure l'eclipsi des del Dragon Khan, saps què vull dir? Amb les ulleres et deuen volar. És mala idea, jo crec.
1: És mala idea perquè ja dic jo que surten volant
0: segur. Combinar aquestes dues activitats no se us acudeixi perquè crec que no sortirà bé. Com deia, sortegem entrades per PortAventura. Dues entrades. El 93-344-1411. 93-344-1411. Qui truqui ara s'emporta aquestes dues entrades per anar a PortAventura el dia que vulgui. Avui crec que potser no és el millor dia per anar a PortAventura, també us diré. Aneu-hi demà, exacte. I és veritat que allà potser sí que la gravetat zero sí que l'experimentes.
1: Home, jo...
0: No amb l'eclipsi, com deies, Àlex o l'ombra, però...
1: Jo he pujat a llocs allà a PortAventura que...
0: Sí.
1: Pensava que queia al terra.
0: Bé, la gràcia és aquesta una mica, la gràcia és aquesta, la veritat que està controlat.
1: Tema.
0: I que no és pseudociència, això el que és veritat, vull dir, és l'efecte que et provoca les atraccions.
1: Totalment.
0: 93-344-1411, qui truqui ara s'emporti aquestes dues entrades a PortAventura. Escolteu el programa durant tota la temporada d'estiu perquè anirem sortejant-ne més. De seguida saludem ara el nostre pilot preferit, el Ramon Vallès.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Ramon Vallès, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, Laura, molt bon dia, molt bé. I vos?
0: Molt bé, també, contenta, nerviosa. Escolta, avui eclipsi, ja ho em portem explicant
1: sí,
0: molts dies,
1: no,
0: avui
1: ja
0: només
1: sí.
0: Fem que parlar d'això. Tu ets el nostre pilot d'avió preferit del món mundial i hem dit, escolta, una cosa, ens falta per cobrir i per resoldre una pregunta que encara no hem pogut abordar, que és què passa al cel. Els eclipsis es veuen des del cel? Entenc que sí. No sé si n'has vist tu algun mai a la vida.
1: No, no he tingut ocasió d'experimentar-ho, si em consta que avui hi haurà alguna aerolínia fins i tot fa algun vol especial
0: sí.
1: Per poder-lo visualitzar des de l'avió, amb l'avantatge de que, lògicament, l'avió, al desplaçar-se a grans altures, afortunadament no tindrà obstacles de visió. Allò que podem, els que estarem a terra, patir de que sobtadament ens puguem trobar una muntanya davant que ens tapi la visió, perquè a més recordem que l'eclipsi d'avui serà molt proper a la posta del sol.
0: Clar, sí, sí.
1: Per tant, ens enganxarà amb el sol baixet i si no tens una visió neta, més d'un s'emportarà un disgust, no? Aleshores,
0: sí.
1: Això amb l'avió ens ho estalviem. En segon lloc, també és cert una cosa, en el cas que avui ens trobéssim que la meteorologia a l'hora de l'eclipsi hi hagués una capa de núvols, amb l'avió tampoc serà un problema, perquè els avions habitualment gairebé sempre estem per sobre dels núvols, per tant, això també ens ho traurem.
0: Clar.
1: Després hi ha una cosa molt curiosa i és que l'ombra que projectarà l'eclipsi aquest vespre sobre la Terra també la podràs veure des de l'avió.
0: Ah.
1: És a dir, no només veuràs l'eclipsi pròpiament, sinó que veuràs l'ombra que es projecta de la Lluna que taparà el Sol sobre la Terra. Vull dir, bueno, té uns avantatges que poden ser molt guapes.
0: Clar,
1: això...
0: però també és veritat, perdona, a l'avió, és veritat
1: sí.
0: Que l'avió només ho veurà, clar, les finestres, és a dir, com s'encararà l'avió respecte al Sol, saps què vull dir? Perquè només veuran els d'una
1: sí.
0: Filera, no?
1: Ells ja hauran calculat la trajectòria òptima, això en primer lloc, i després, home, sempre tens l'opció de fer un canvi de rumb i que amb els passatgers que avui a la tarda veuran l'eclipsi des del costat dret de l'avió, a la que tu fas un gir de 180 graus...
0: Ja pots veure de l'altra banda.
1: Efectivament.
0: Clar.
1: En qualsevol cas, tots, evidentment, tant pilots, tripulació i passatgers, degudament protegits amb les ulleres homologades. Els vidres a l'avió això no ho paren.
0: Ja, i a més penso, si la gent s'aixequés tots a la vegada, imagina't, la gent es posa dreta i se'n van tots a la banda dreta de l'avió, això entenc que podria ser perillós.
1: No, no, a veure, no és una cosa important en realitat i la gent tampoc ho farà, perquè en realitat
0: no,
1: tu què faràs? Tu què faràs? Aixecar-te del seient de la dreta i abocar-te sobre el passatger de l'esquerra?
0: Clar, no, no.
1: Clar, no, ha d'haver-hi un ordre i dir, doncs miri, no pateixin, vostès ara es queden quiets al seu seient, ara farem, invertirem la trajectòria del vol i ara els passatgers de l'altre costat podran gaudir de la vista, no?
0: Molt bé.
1: Jo crec que al final, en realitat, Laura,
0: sí?
1: Lo guapo serà després de l'eclipsi d'aquest vespre, les imatges que estaran escampades amb mitjans tecnològicament molt bons perquè puguem gaudir de realment les vistes de l'eclipsi, insisteixo, amb càmeres professionals i amb coses guapes, perquè nosaltres l'única cosa que farem és posar-nos les ulleres i ja està, i poqueta cosa més, i això en qüestió de minuts.
0: Clar, és acabat. Vosaltres rebeu instruccions especials per això, si hi ha eclipsis en ruta?
1: Home, a veure, sapiguer-ho sabem, però en realitat jo no necessito masses instruccions perquè a mi no m'afecta el vol. És evident que ja fa setmanes i mesos que sabem que avui hi haurà un eclipsi. Ara bé, com que l'operativa d'un avió comercial de passatgers no li afecta absolutament en res, en realitat a mi no m'han de notificar cap cosa especial. Diferent seria els vols, anem a dir, d'esbarjo, quan agafes tu una avioneta i surts del teu aeroclub. Clar, aquestes avionetes que surten amb caràcter d'esbarjo, tu has de volar sempre en condicions visuals, en condicions de llum diurna. Aleshores, clar, al moment de l'eclipsi, aquest vespre estarà fosc.
0: Clar.
1: Per tant, no hi haurà els condicionants òptims perquè tu puguis sortir a volar amb una avioneta.
0: Ja t'entenc. I què t'anava a dir? Després de tants anys, quants anys portes tu ara dedicat a l'aviació?
1: Bueno, des que m'hi vaig començar a dedicar ja han passat gairebé 40 anys.
0: Clar, imagina't.
1: Ja fa uns quants, sí, clar, en tinc 60, doncs imagina't.
0: En tots aquests 40 anys, quin és el fenomen per això més espectacular que tu et posa la pell de gallina encara veure des del cel?
1: A veure, una cosa molt maca, per exemple, com volem a grans latituds propers a Groenlàndia, en algunes èpoques de l'any, són les aurores boreals.
0: Ah, clar.
1: Són precioses, són, impacten molt. Després, evidentment, en ocasions hem vist llumetes que es belluguen a l'espai, que algú dia, ostres, això deu ser un omni. No són omnis, sinó que són satèl·lits.
0: Clar.
1: Els satèl·lits es belluguen, i en el moment en què el Sol incideix sobre el satèl·lit, aquella llum és més intensa. Això és com aquesta nit. Avui l'eclipsi té una particularitat molt, molt curiosa, i és que la Lluna no la veurem en cap moment.
0: Ja, sí, sí.
1: Avui la Lluna serà Lluna nova. Per tant, avui el Sol il·luminarà la Lluna per la seva altra cara, i nosaltres la Lluna avui no la veurem, i en canvi, sobtadament, es anirà col·locant davant del Sol. Però no la veurem en realitat, veurem una cosa fosca que serà la cara no il·luminada de la Lluna.
0: Sí, sí.
1: Però tots aquests fenòmens són molt guapos, i
0: molt.
1: Com que genera molta inquietud social, és bo documentar-se, llegir i tenir una miqueta, saps, coneixement, com jo diria, cultura general, no? Per d'alguna manera, entendre aquests fenòmens.
0: Que xulo. No, no, és espectacular, eh? Penso, ostres, també poder-ho veure des del cel. Però ja no només l'eclipsi, parlo ja de tot el que has vist, segon, tota la teva vida,
1: sí.
0: Perquè és com, ostres, és espectacular.
1: Però ja és un acte molt repetitiu, Laura, és a dir, jo postes de sol, sortides de sol, les veig cada dia que me'n vaig
0: a
1: volar.
0: Ja no els hi fas les fotos com la gent que va fer l'Instagram, de vaig a fer una foto de l'aquesta...
1: No, al contrari, a mi la sortida del sol em molesta més que res, perquè jo faig vols transoceànics, a la que m'enlairo d'un aeroport, surto, que és ja negre, i comencem a volar, i vas passant hores i hores creuant l'Atlàntic, i allò és fosc i negre, i... com que voles cap a l'est, cap a la península, sobtadament el sol comença a pujar. Mm. I quan aquell sol t'espatega al mig dels ulls, necessites tapar els vidres.
0: Clar.
1: Perquè és molt molest.
0: Sí, sí.
1: Imagina't avui amb l'eclipsi, no?
0: Ja. Déu-n'hi-do.
1: T'has de protegir.
0: Ramon Vallès, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: No, res, a vosaltres, Laura, que tingueu un bon dia i que ho disfruteu moltíssim. Una abraçada per tots.
0: Igualment, una abraçada. Adéu.
1: Adéu, Laura.

0: You.
1: Són les 10 del matí. Ja sabeu que estem fent especial aquí a Catalunya amb motiu de l'eclipsi, però a aquesta hora és important també actualitzar quines són les notícies d'aquest matí. I ho fem amb la Judit Caselles. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia, Laura. Doncs sí, durant tot el dia d'avui, ja ho sabeu, es preveuen milers de cotxes que es desplacin cap a les Terres de l'Ebre, també cap a Tarragona i cap a Lleida per veure l'eclipsi a la seva totalitat. Per això volem saber ara mateix quin és l'estat del trànsit.
3: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que en general domina la fluïdesa. L'autopista AP7 i retencions del Papiola, que Castellbisbal en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. A la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via. Això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha retencions de Montcada i Reixac a Ripollet en sentit Sabadell per un accident que talla un carril. La 2 va molt carregada a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits, però sobretot en sentit Llobregat per obres. Pel que fa als desplaçaments previstos per a l'eclipsi, l'autopista AP7 serà l'eix principal de mobilitat. Es recomana als usuaris utilitzar altres vies alternatives, com per exemple la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, la P2 per accedir a zones d'observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Gràcies, Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit, sobretot per a tots aquells que avui mirareu l'eclipsi, tant en una zona on es veurà la seva totalitat com en altres punts de Catalunya, com Girona o Barcelona, on es veurà en un 99,8%, és molt important que feu servir ulleres homologades. En el cas de no fer-les servir, es corre el risc d'acabar tenint greus problemes de visió de per vida. Ho acaba d'explicar el doctor Jesús Díaz, expert en retina de l'Hospital Sant Pau, a l'Aquí, Catalunya.
4: Podem començar a notar com taques fixes al centre de la visió, alteració de les visions dels colors o com la imatge, com si les línies rectes es fessin distorsionades, com si perdéssim aquesta rectitud de les línies.
2: Important també, recordeu que les ulleres de sol no són vàlides.
5: Penseu que una ullera de sol deixa passar un 15, un 20%, un 10% de llum visible, no? A part de l'ultraviolat, que sí que el filtra. Ni posant 5 ulleres de sol una damunt de l'altra aconsegueixes el mateix efecte, no?
2: És Alfons Bielsa, vicepresident del Col·legi d'Òptics de Catalunya, que ha explicat en aquest programa que les ulleres de sol no ens protegirien prou. I si voleu fotografiar l'eclipsi, ja sigui amb el mòbil o amb alguna càmera, recordeu que cal protegir l'òptica amb un filtre que protegeixi el sensor. Si no ho feu, se us pot espatllar.
5: No queda fregida, queda carbonitzada, està en benzopirenos i tot, com la torrada aquella que es fa a la barbacoa. Vull dir, és una inconsciència total. Això mai, amb cap sistema òptic. Mai.
2: Recordeu que l'eclipsi és un fenomen astronòmic excepcional i que fa més de 100 anys que a Catalunya no se'n veu cap.
6: No hi ha viu cap persona, no hi ha viva cap persona en aquest moment a Catalunya que sense viatjar hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà això avui, si tot va bé, no?
2: El divulgador científic Joan Anton Catalán ha parlat aquest matí a l'Aquí Catalunya. L'últim eclipsi a Catalunya es va viure el 1905 i no se'n veurà cap altre fins al 2180. Per cert, que d'aquí 20 minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, farà una atenció als mitjans sobre el dispositiu de seguretat d'avui. Tot i que Catalunya està bolcada en l'eclipsi d'aquesta tarda, al món hi passen més coses, Laia. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant per trobar supervivents 40 hores després del terratrèmol de 7,4 graus que va afectar l'oest del país.
7: De moment la xifra oficial de morts segons el govern és de 181 i 2.600 ferits, però les autoritats dels departaments més afectats compten almenys 240 morts.
2: I avui es comença a aplicar el nou reglament europeu que prohibeix els envasos monodosi de plàstic d'un sol ús.
7: Les mesures més importants que afectaran el dia a dia dels consumidors s'aniran implementant progressivament fins al 2030.
2: Ha mort també un motorista en un accident de trànsit al port de Pardinyes, a Lleida, després de xocar amb un cotxe.
7: Els fets van passar ahir a la nit al voltant de les 11, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: I novetats en el mercat de fitxatges del Barça. Segons avança el diari Ara, el club ha augmentat l'oferta a Rodri Hernández fins als 65 milions d'euros.
7: Amb les condicions pactades amb el migcentre madrileny per a 4 temporades, només faltaria que el Manchester City acceptés l'oferta. La primera proposta de 50 milions va ser rebutjada.
1: Gràcies, noies. Ara són les 10 i 4 minuts.
8: Aquí, Catalunya.
0: amb Laura Estrada.
1: Així sona normalment la natura. I així sona...

0: sobre els animals i el medi, sobre la naturalesa. De fet, és el primer cop a la història que tres eclipsis solars hauran estat consecutius i que travessaran un mateix país en menys d'un any i mig. I clar, esdeveniments així, tan extraordinaris, s'han de comentar. I el que volem fer ara és aturar-nos per precisament parlar de la biodiversitat, perquè Espanya és el país amb major biodiversitat d'Europa i clar, un esdeveniment com el que viurem aquesta tarda amb aquest eclipsi solar, doncs val la pena comentar-lo amb qui, si no, que l'Evelyn Segura. Què tal, Evelyn? Bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: La biòloga, divulgadora científica, col·laboradora de l'Aquí Catalunya. Clar, l'Evelyn forma part d'un projecte, Evelyn, ara ens ho expliques, eh? D'un projecte que enregistrarà avui aquest comportament dels animals. És un comportament que es preveu que canviï significativament. Per què?
1: A veure, ara comentaves, no?, que són tres eclipsis. Aquest primer és espectacular. Jo estic molt nerviosa, no sé, la gent, suposo que sí, perquè s'ha desplaçat moltíssima gent d'arreu del món per venir a gaudir d'aquest moment tan històric, perquè feia més de 100 anys que això no passava.
0: I tant.
1: Llavors, estem en una situació molt espectacular que preveiem que serà molt especial, però també és veritat que tenim poca informació. Llavors, el que nosaltres volem fer és registrar amb imatges, perquè hi ha projectes que registraran el so, ara que deies això, no?, de com canviarà el so en aquell moment de l'eclipsi. Doncs el que volem fer nosaltres és gravar el comportament, si és que hi ha algun canvi, dels animals justament en aquell moment. Però siguem realistes, siguem conscients, tenim molta informació d'aquest eclipsi, realment, tot i que des de que la Lluna començarà a tapar el Sol fins a que deixi de tapar-la, passarà una hora i mitja, però l'eclipsi total...
0: Sí, dura poquíssim.
1: Durarà un minutet, llavors. Jo estic molt nerviosa, però crec... no vull fer il·lusions perquè crec que els canvis que podem percebre seran, si més no, subtils, perquè a més l'hora, diguéssim, que no és la millor, és el capvespre i... Ai,
0: és veritat.
1: I potser no hi ha un canvi de llum tan radical com potser el que passarà, no? Segurament passarà el de el 2027.
0: Exacte, l'any que ve, sí, que aquest sí que és veritat que passa a les 12 del migdia, que per tant, no?, és una hora...
1: Serà un contrast de llum molt més.
0: Exacte.
1: I per tant, doncs, sí que en aquell, que també volem registrar-lo, doncs sí que segurament hi haurà molts més canvis, no?, els animals, diguéssim, com a mínim, estaran una mica desorientats.
0: Clar, això t'anava a dir, és a dir, a nosaltres les persones humanes, quan, és veritat que, suposo que, en el nostre cas, sí que el més espectacular és poder-ho veure, evidentment amb protecció, ho portem dient tot el matí, s'ha de fer amb les ulleres homologades, s'ha d'anar amb mesures de prevenció. Clar, per nosaltres, potser l'efecte més immediat és aquest, el veure-ho visualment. Però no sé fins a quin punt té un efecte també en inclús els bioritmes, no només nostres, sinó també dels animals.
1: Clar, com et deia, en el cas d'aquest primer eclipse, no hi haurà tants canvis. Pensa que com que és a les 8:30 aproximadament quan tindrà lloc a l'eclipsi total, en aquelles hores els animals que són diurns ja estan de camí a dormir.
0: Yeah.
1: I els que són nocturns ja s'estan començant a despertar. Per tant, diguéssim que estan una miqueta despistats, com si el despertador ens hagués sonat una miqueta abans d'hora. D'acord? Que allò que et despista dius, ai, sí, vols dir? Però no hi haurà un canvi, perquè ja van de camí a lo que han de fer, no?
0: Clar.
1: A lo que vindrà. Si el canvi de llum fos en ple, no?,
0: migdia,
1: en plena jornada,
0: sí,
1: migdia o mitjanit, allò en plena matinada, llavors sí que despista molt més, no?, perquè és un canvi que realment sí que es pot afectar.
0: Tot i així, per això ens hem d'imaginar que els pardals callaran?
1: És que és una de les coses que preveiem, perquè tot i que és cert que el nostre país fa més de 100 anys que no succeeix un fenomen com aquest, i que és la primera vegada, el nostre projecte es diu Trieclipse, i tenim més de 100 persones arreu d'Espanya que registraran el comportament dels animals, gent que són més experts i altres que són voluntaris que volen, doncs, participar en aquest projecte de ciència ciutadana. És la primera vegada que es fa aquí, però sí que hi ha hagut altres estudis en altres llocs, en zoològics, sobretot, que és una mica més fàcil, doncs, poder registrar imatges d'animals, i es preveuen alguns canvis. Alguns, per exemple, és aquest, no?, que els ocells diurns de cop silencin, callin.
0: Clar.
1: I animals que són més nocturns, doncs, de cop es posin a cantar, com poden ser granotes, poden ser grills, però també poden ser coses erràtiques o desconcertants. Per exemple, el 2017 a Califòrnia

0: en aquests bioritmes, que no necessàriament necessitem veure la llum del sol per saber que és l'hora d'anar a dormir o és l'hora de despertar-nos.
1: És fort, això, quan ho penses així.
0: Sí.
1: Dius que, clar, és que en el fons venim de la natura, clar que sí que ho hem de notar d'alguna manera, no? Perquè forma part també de nosaltres, això, d'alguna manera més mística, potser podríem dir ara. I què anava a dir? Ah, perdó, digues.
0: No, dic, això que acabes de dir, crec que és de la lliçó més important que ens hem de portar, perquè moltes vegades mirem el planeta, no?, a poques distàncies, no?, i ens preocupem molt dels nostres problemes més propers, que òbviament són importants i els hem d'atendre, eh? Però crec que un fenomen com aquest, a part de connectar-nos amb la natura, que és meravellós, m'encanta que la gent s'estigui organitzant per anar en família, gaudir d'aquest fenomen, sobretot amb molt de respecte, perquè podem interferir en els animals, vull dir que... i sobretot el tema d'incendis, també molta cura. Però m'encanta el fet de que dir, estem mirant al cel o mirant els animals a terra, és igual, però que ens, és un toc d'humilitat que crec que necessitem, de dir que petits que som, que estem aquí mirant el sol, que és immens, que depenem de la seva llum per viure, com la lluna es posa... per... no sé, és una sensació d'aquestes de que formem part d'una cosa molt més gran, que es diu univers, i que en el fons nosaltres som una coseta molt petita i que moltes baralles que tenim a vegades són ridícules.
1: I tant. I escolta, t'anava a dir, creus que les mascotes a casa, les domèstiques, també els hi podria afectar d'alguna manera? És que penso, jo tinc dues gates, depèn de com potser les pujo, les emporto a l'eclipsi. No, això no ho faré.
0: Com que l'eclipsi que succeirà avui és molt, molt breu, i com et dic... No
1: a casa
0: ni
1: se n'enteraran, potser.
0: Jo crec que no, i a més pensar que a casa estan molt influenciats també per les llums artificials que tenim a casa, no?
1: Clar.
0: I llavors no els hi afectarà tant, però mira, fixa-t'hi i comenta-m'ho, a veure
1: vale,
0: què tal.
1: Ja miraré a veure què fan les gates. També és veritat que a mi em passa una cosa, Evelyn, que jo aquest eclipsi, al principi, no sé si l'anava, o sigui, no m'havia preocupat molt de dir, bueno, no, on seguiré jo l'eclipsi. Però clar, és que és tan important, i preparant el programa especial i preparant tots aquests mesos els programes, dic, no, és que realment potser l'he de veure.
0: No te'n pots perdre.
1: No me'l puc perdre. No, i ara m'he d'organitzar, llavors avui me n'aniré amb la meva parella, tot i que demà hem de matinar moltíssim aquí, però escolta, he d'anar a veure aquest eclipsi també, perquè no ens ho podem... saltar. És com una cita d'aquestes de dir, i què estaves fent, no? Què feies tu el 12 d'agost del 2026 quan va haver l'eclipsi? La gent jo crec que se n'en recordarà d'alguna manera o altra.
0: Sí, totalment. A part que és un fenomen astronòmic, no ens podem perdre, i és això, que és molt, molt, molt especial. També a mi el que m'han arribat a dir és, vale, Evelyn, fa més de 100 anys que no passa, però coi, en un any i mig en tindrem 3.
1: Ja.
0: Dic, ja, però espera't un moment, que a Catalunya el de l'any que ve no el veurem. Vull dir, i a més, que jo aquí voldria fer una crida a la gent, també una crida a la prudència, però que no ens conformem amb un eclipsi parcial. Per allò dius, ai, una cobertura al 99%. No té res a veure un eclipsi amb una cobertura al 99% amb un eclipsi total. O sigui, és que no té res a veure, res de res de res.
1: Clar, clar,
0: i així que jo realment animo la gent a que no, s'ubiqui, es prepari, vagi al lloc que vulgui gaudir de l'eclipsi amb antelació per evitar col·lapses de trànsit, que miri molt les normatives, perquè hi ha algunes zones naturals que han restringit el trànsit o l'accés a certes zones per evitar accidents majors, no? Per tant, una bona preparació. Ja fas bé de fer-ho amb una miqueta d'antelació de veure on anireu, i que sobretot mira això, els accessos, les restriccions, i gaudir moltíssim, perquè jo crec que si no després tots tindrem un atac de FOMO.
1: Sí, no, exacte. Que Evelyn, t'anava a dir, tu avui, per tant, el passes una mica per la zona de, què, del Camp de Tarragona?
0: Sí, jo estic a la zona del Camp de Tarragona, perquè nosaltres registrarem aquí, bueno, la nostra idea, és que clar, això de l'eclipsi és tan important, que, i vinculat amb la natura i amb els animals, que és la meva especialitat, que la nostra idea és fer una pel·lícula de tot això.
1: Ah, uau!
0: De com de complicat pot arribar a ser gravar natura, gravar amb aquestes circumstàncies, però sobretot aquest exercici d'humilitat que et deia abans, no? De com de petits som, com de necessària és la natura per a la nostra supervivència, i bueno, fer una mica això, una aventura d'anar a buscar els llocs ideals per observar un fenomen d'aquests que ens connecta amb l'univers, i que en el fons la Terra és un puntet molt petit, molt petit, un planeta molt especial, però insignificant, o sigui, en la immensitat de tot, som molt poqueta cosa.
1: I
0: la idea és fer aquesta pel·li, llavors... No, jo com que m'haig de moure per Catalunya perquè tinc altres històries per aquí, no em podia desplaçar molt, molt lluny.
1: Clar.
0: Perquè em preocupa el tema de si hi haurà núvols, que són els grans enemics per poder observar aquest tipus de fenòmens.
1: Sí.
0: Hem de buscar un punt prou elevat. Llavors ens estem desplaçant per la zona també molt pendents dels accessos i del trànsit, però la idea és això, és poder estar en un punt elevat, que tinguem bona visibilitat, que no hi hagi cap objecte ni res que ens tapi l'horitzó. I a més t'haig de dir una cosa.
1: Digues.
0: Jo... animo la gent a que no se'n vagi immediatament després de l'eclipsi, perquè després tenim la pluja d'estels.
1: Ah, clar.
0: Així que és que jo, a més, aquesta nit és la nit del meu aniversari amb la meva parella. Per tant, per nosaltres és com un momentazo. O sigui, l'univers s'alinea per nosaltres.
1: Uau, això és una senyal, clar. Sí.

0: Sí, sí, la passaré una miqueta treballant, perquè tot això, però això no, gravació, som 8 persones a l'equip que estarem gravant i això registrant, però crec que serà un moment molt, molt especial i dormirem a la natura.
1: No es dormirà, Evelina, aquesta nit no es dorm. Ja està, se celebra no, tot i es va llarg i ja està. Fins
0: sí, m'esperaré.
1: Surti el sol, també.
0: Clar, perquè llavors quan surti el sol, doncs llavors ja les estrelles ja baixaran, però de debò, eh? No us perdeu la pluja d'estels, que aquesta sí que la podem gaudir tots els anys.
1: Ai, jo passaré fatal amb la son, però bueno, ja ho intentaré. Ja ho intentarem. Evelyn Segura, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada molt gran, adéu.
0: Una abraçada.

0: Aquí Catalunya.
1: Ara és un quart d'onze del matí. Seguim en directe en aquest especial de l'Aquí Catalunya. Ja sabeu que tenim línies obertes, 933-44-14-11, per si voleu trucar per explicar-nos vosaltres com veureu l'eclipsi. I sembla que tenim, diu l'Amparo, una trucada. Bon dia, amb qui parlo?
2: Bon dia, el meu nom és Alvin. Segur
1: Alvin.
2: Sí, Alvin.
1: Bon dia, Alvin. Des d'on truques?
2: Doncs mira, des d'un roure al bell mig del Montseny.
1: Des d'un roure al bell mig del Montseny?
2: Mm-hmm.
1: Perdona.
2: Sóc un esquirol.
1: Ah, és sí, un esquirol, val.
2: Sóc un esquirol. Que no ho veu per la veu, que sóc un esquirol.
1: Clar, clar, és veritat, no havia hagut.
2: És evident, home. No res, que us estava escoltant ara
1: ja,
2: mateix.
1: No sabia que els animals escoltessin la ràdio.
2: Sí, home, i tant, cada dia, Laura. Cada dia, sens falta, jo escolto l'Aquí Catalunya, que, per cert, voldria fer una petita menció. Aquest nano del desinformatiu, molt bé.
1: Molt bé, sí, sí.
2: Molt bé.
1: Fa prou bé, fa prou bé.
2: Sí, però bueno, el cas, que truco perquè he escoltat a molts experts.
1: Sí.
2: Fer apropiació del nostre comportament envers a l'eclipsi, no? I dic, home, truca, perquè al ser jo un animal, digue'm boig, eh? Digue'm boig, però em veig amb prou valentia, no? Mm. Per parlar en nom dels animals.
1: Molt bé, doncs digues com ho viureu vosaltres, a veure.
2: Doncs mira, nosaltres hem facilitat tota mena d'ajudes per cada animal.
1: Val, això ho heu fet vosaltres, eh?
2: Sí, mira, sí. Et poso un exemple, no? Amb els ocells,
1: sí,
2: els hem donat unes viseres per evitar el contacte directe al sol, perquè, clar, ells van volant i encara queden segatos.
1: Està ben pensat.
2: Els porcs senglars, en canvi, com que tenen el morro així com una mena de cono, però amb dos ulls, que van sempre com cap avall,
1: sí,
2: ja no ens preocupen, ja els hem dit, ells ens han dit... Ja ens hem entès,
1: val,
2: d'acord? I els llops, com que tenen aquesta tendència a mirar la lluna i fan allò tan xulo de...
1: Sí.
2: I els hi dic, no ho feu, estalvieu-vos-ho aquest vespre perquè la liareu parda.
1: Està bé. I vosaltres, els esquirols, què fareu exactament?
2: Doncs mira, jo treballo en una empresa de restauració,
1: sí,
2: i hem habilitat uns espais a dalt dels roures i repartirem unes aglans per cada ullera repartida entre nosaltres, bueno, entre els esquirols.
1: O sigui, només vosaltres tindreu ulleres?
2: No, què diu? No, les he repartit jo mateix.
1: Ah,
2: a tots els animals, vull dir que sembla que anem tots a una rave.
1: Ah, uau.
2: Sí.
1: No pensava que els animals us preparéssiu també per mirar també l'eclipsi, eh?
2: No? Saps per què no? Saps per què no t'ho pensaves?
1: Per què?
2: Doncs perquè és una mentida.
1: Com dius?
2: Que som animals. Animals! Hola! Tu creus que ens posarem a repartir ulleres a altres animals? Tu m'has vist a mi amb cara de repartidor de globo?
1: No, però com que ho has dit tu...
2: Bueno, perquè som animals, vull dir, vale, ja, deixeu-nos en pau. No, és que tinc un gos salsitxa i li vull posar unes ulleres per si mira cap a dalt al cel. Sí? Estàs segur? Eh? El gos mirarà al cel o el faràs mirar tu per fer-te una foto i després penjar-la a l'Instagram amb la frase... Ens hem quedat eclipsats,
1: ja,
2: amb Bonnie Tyler de fons.
1: Els experts han dit que és millor posar ulleres als animals de companyia.
2: Però quins experts, home? Els únics animals que han de portar ulleres són els ratolins de la pel·lícula de Rec. Els altres no, collons.
1: Val, quin caràcter, tu. Escolta, ja s'ha acabat. Moltes gràcies a aquest esquirol. Ens creurem que era un esquirol. Tenim més trucades. Crec que no tan rocambolesques com aquesta. Puc saludar ara el Sergi. Hola, Sergi, què tal? Que em sent el Sergi, potser no sé si el tenim. Hola, Sergi.
3: Hola, bon dia.
1: Ara sí. Què tal? Sí, des d'on truques i on veuràs l'eclipsi, tu?
3: Doncs truco des de la Cerdanya Francesa, a un poblet que està als peus del Puigmal. Llavors pujaré amb el meu germà i ma mare després de dinar i ens quedarem al cim, doncs, a veure si podem, si tenim sort.
1: Molt bé.
3: I podem veure'l des d'allà.
1: Amb quanta gent ho fas, això?
3: Res, només serem dos, potser venen un parell d'amics també del poble i a veure si hi ha sort, perquè a més diuen que potser hi ha ruixats en aquella zona, així que no sé si hem fet el tot bé, però ja veurem.
1: Fa molt de temps que ho teniu pensat. O sigui, no sé com t'ha afectat a tu això de l'eclipsi. Si ja fa temps que dius, ui, no m'ho puc perdre, si has tingut també la fase de negació de dir a mi m'és igual l'eclipsi, me'l penso perdre, però has acabat canviant d'opinió.
3: Doncs la veritat és que jo al començament no tenia massa fomo, la veritat, per veure'l. Perquè jo estava a Barcelona treballant i no tenia massa previst res. O sigui, ha sigut una qüestió d'última hora que el meu germà deia, tenia un dia lliure i deia, escolta, hem d'anar. I al final, mira, per pressió social, diguem-ne, he acabat accedint i res, farem aquesta ruta, que al final sembla poc, però és tela.
1: No, clar, heu d'anar preparats. Què porteu més enllà de les ulleres? Perquè, clar, encara que estigueu a distància, que no sigui el 100% que veureu aquesta totalitat de l'eclipsi, és veritat que els heu de protegir, però què més porteu?
3: Doncs a part de banda de les ulleres, simplement portem material per protegir-nos en cas de possibles ruixats, és a dir, com diuen que hi haurà una mica mal temps en aquella zona, al final són moments, ara a l'estiu, tempestes d'estiu, d'aquestes molt locals, llavors per una possible calamarsada o alguna cosa, però a banda d'això, per l'eclipsi només portem les ulleres, pugem amb el gos, però al gos no li portem, no li hem posat cap protecció.
1: Molt bé.
0: Hola, escolta'm, jo sóc l'Àlex Solaombra, un expert d'aquí dels eclipsis. Ara que deia això dels ruixats i de les ulleres, la balissa. T'has de posar una balissa al cap. És important, perquè ens quedarem a les fosques i és perquè no et desorientis ni tu, ni la teva mare, ni ningú.
3: Home, no crec que ens hagi de venir a buscar cap helicòpter del RAC. Jo crec que no.
0: És per si de cas. És un moviment que estic intentant aconseguir. Perquè demà seria molt maco veure les portades dels diaris tot de gent amb balisses al cap.
1: No sé si serà possible això, que vols que et digui, Àlex.
0: No, la gent no està per la labor.
1: No, la gent no està per la labor. No molestem més el Sergi. Sergi, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I que passeu molt bon eclipsi.
3: A veure si hi ha sort. Merci.
1: Adéu, que vagi bé.
3: Adéu.

0: I si encara no heu esmorzat o ja esteu pensant en el dinar, si potser ens escolteu de camí cap al sud de Catalunya, concretament cap a l'Ebre, sapigueu que hi ha una iniciativa gastronòmica al Delta inspirada en, sorpresa, l'eclipsi. Es tracta d'un menú per emportar d'un producte, de producte local, perdoneu, al restaurant Cal Faiges, que és un restaurant de cuina tradicional del territori. La cuinera és la Neus Faiges. Què tal? Molt bon dia, Neus.
1: Molt bon dia.
0: Clar, és que, escolteu això, eh? El menú consta d'anxoves amb pa de coca amb tomàquet, salpicó de pop i musclos, micuit, semicuinat, d'ànec, sípia amb carxofes. Vull dir que ja se m'està fent la boca aigua una mica, perquè penso, jo no he esmorzat encara, així que parlar de menjar a aquesta hora és perillós. Però bé, escolta'm una cosa, Neus, com sorgeix aquest menú?
1: Doncs perquè vam pensar que seria una molt bona proposta, ja que tanta gent ens visitava i que els establiments del poble no podríem donar un servei a tota aquesta gent que venia, perquè al final els carrers estan plens i no cabrien a tots els restaurants, doncs donar una opció de que si ho puguem menjar tranquils, puguem compartir i que no necessiten res per a regenerar-ho.
0: Molt bé. Quina relació té el menú per això amb l'eclipsi? Com us heu inspirat?
1: Al final ens hem inspirat en els productes de temporada i molt en productes del nostre hort i del nostre voltant.
0: Molt bé. Parla'ns d'aquests productes. Quins són? A veure, jo n'he mencionat alguns, però explica'ns una mica els plats.
1: Bueno, hem fet les anxoves, com has dit, en pa de vidre. També tenim un salpicó que porta llagostins de la Ràpita, musclos, pop d'aquí. Un micuit que el fem nosaltres en fetges dels ànecs de la Granja Luciana, que és una granja d'ànecs que hi ha aquí al costat.
0: Mm-hmm. Què és el micuit, perdona'm?
1: Seria el paté, per així dir-ho, del fetge d'ànec.
0: Molt bé.
1: És un foie que fem al bany-maria en brandi i espècies.
0: Que bo, tu.
1: Després també tenim una ensaladilla amb anguila fumada. Mm-hmm. Una truita d'albergínia que fem en albergínia del nostre hort, sèpia estofada en carxofes i ceba, com la recepta de mon pare, i per acabar acabem en un pastís de formatges, però en formatge de veritat, en formatge blau de cabra de rasquera i formatge semicurat de cabra també de rasquera.
0: Déu-n'hi-do, escolta, Neus, enhorabona, perquè només de mencionar-ho ja tenim gana, vull dir que el primer pas està fet en aquest sentit. Què anaves a dir, Àlex?
2: No, hola, què tal? Balisses. Repartireu balisses?
0: No, crec que...
1: Aquí repartim conos al Delta.
2: Bueno, també em serveix.
0: També serveixen els conos?
2: Sí. I també posareu una llum així com tènua, com d'eclipse, com per acompanyar més l'ambient?
1: Això cada un, perquè s'ho emporten i se poden menjar on vulguen.
0: Ah, molt bé. I què anava a dir, Neus? Quan fa que t'hi dediques tu a la cuina?
1: Pues vaig començar a estudiar als 16 anys a Cambrils. Mhm. A 12, ara.
0: I des de llavors sempre has estat amb la família?
1: No. Vaig tornar fa uns 3 anys. He estat treballant molt fora i vaig tornar fa 3 anys.
0: Molt bé.
1: Per a emprendre el projecte familiar.
0: Està bé, això. I m'agrada també perquè hi ha aquest punt de, ostres, de reivindicar el quilòmetre zero, no? També els productes que teniu al Delta, que, ostres, doncs que evidentment s'han de cuidar i s'han de defensar en aquest sentit també.
1: Sí, i tant. Jo crec que al final ara estem fent un molt bon treball els restauradors d'aquí, que estem donant molt en valor el que tenim a casa.
0: Heu fet moltes comandes? Us han fet moltes comandes per venir a agafar-vos menjar?
1: Sí, ara per sort ja quasi totes estan recollides, queden només 2 o 3 comandes, però va haver gent que el va recollir abans perquè tenien por de problemes de mobilitat i hem fet unes 50 comandes.
0: Ai. Molt bé, Déu-n'hi-do. I escolta'm una cosa, tu què amb l'eclipsi?
1: Nosaltres també el disfrutarem, per això era també una mica la idea del menú, poder disfrutar d'este fenomen que no tornarem a veure.
0: On el veuràs, tu?
1: Al terrat de Cal Faiges.
0: Al terrat, molt bé. Amb la família, també, entenc.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm una cosa, Neus, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Que
1: gràcies,
0: tingueu molt
1: igualment.
0: Bon eclipsi i molt bon servei.
1: Gràcies.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels. Baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
4: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: I ara, quan queden 2 minutets per arribar a 11:15 del matí, està compareixent la consellera Núria Parlon, està tenint els mitjans, precisament per parlar d'aquest dispositiu de seguretat de l'eclipsi solar total.
2: Públic i de la seguretat ciutadana, 200 efectius de USC que faran doncs, tota aquesta tasca d'acompanyament, supervisió, seguiment, coordinació amb el Servei Català de Trànsit per veure doncs, com evoluciona la mobilitat en les principals artèries, panells informatius, amb les rutes alternatives per no col·lapsar la P7, tota la feina que s'ha estat fent durant tots aquests dies per tenir doncs, la mínima afectació possible, sabent doncs, que es preveu més mobilitat durant les hores prèvies a l'eclipsi. També és veritat que hem vist pel flux de dades del Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que per tant doncs, això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi, llavors també es preveu doncs, que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada. S'ha fet reforç de transport públic per part d'alguns dels ajuntaments, que això també doncs, ajudarà en tots els desplaçaments. Nosaltres hem informat d'aquelles vies alternatives importants doncs, a tenir-les en compte de cara a fer doncs, els diferents desplaçaments. L'AP7 és la principal artèria de mobilitat durant tota la jornada, però també nosaltres hem recomanat altres vies per distribuir aquests desplaçaments d'acord amb la destinació o bé lloc i emplaçament d'observació de l'eclipsi, no? La C25 i la 2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, la P7 per accedir a les zones d'observació, sobretot de Lleida, Borges Blanques, Valls o Prades, i per altra banda la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Tota aquesta informació apareix en els diferents panells informatius i ens ajudarà en tot el que és la gestió de la mobilitat. Per altra banda, com bé saben, tenim aquí, en el 112 de Reus, la sala del CECAT, on tenim la coordinació de tota l'operativa, serveis d'emergència del SEM, bombers, equips de protecció civil, la delegada del govern, que també doncs, fa tota la coordinació amb els ajuntaments de la zona, servei de Meteocat, que també ens anirà informant doncs, de quina evolució tindrem. Abans ens deia el Santi, el responsable de prediccions del Meteocat, que és el millor dia, ens ho deia abans amb el president, de la setmana, el millor dia per poder fer doncs, l'observació. Per part d'agents rurals també s'ha estat fent tota una feina prèvia durant aquests dies de senyalització d'aquelles zones d'accés a medi natural que cal protegir. Tenim 2 tancaments a mobilitat motoritzada, que és a Ports i al Montsant. Queden doncs, tallats en quant a mobilitat durant unes hores determinades, fins les 10 de la nit, o fins les 12, no? Fins les 12 de la nit de demà, no es podrà entrar en vehicle rodat a aquestes zones i, per tant, el que es recomana és que l'observació es doni des dels punts que estan habilitats pels propis ajuntaments a partir de l'estudi que s'ha fet amb els equips de protecció civil, d'agents rurals, i que no busquem aquelles zones aïllades, boscoses, en les quals tenim el risc d'incendi per les temperatures elevades i per la situació en la que estem. Hem demanat durant els dies previs a la celebració de l'observació de l'eclipsi, sobretot planificació en la mobilitat, desplaçaments que es fessin planificats, que tothom tingui les ulleres homologades per poder fer l'observació de forma adequada. Servei de SEM reforçat per fer doncs, aquestes assistències, que esperem que no siguin moltes, no només durant el dia d'avui, sinó durant tots els propers dies. Coordinació de tots els equips, de tots els operatius, perquè aquest que és un esdeveniment des del punt de vista científic de gran interès, però també d'interès ciutadà per la divulgació doncs, de la ciència ciutadana, tota l'expectativa doncs, que ha generat es pugui donar amb les mínimes afectacions pel que fa referència a la mobilitat i que tothom doncs, pugui gaudir amb les millors condicions de seguretat. Em toca tancar aquesta primera intervenció i després atendrem les seves preguntes fent un agraïment a tots els equips de l'operativa del Procicat Eclipsi, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers, SEM i tota la gent que està treballant també des de serveis interns, Servei Català de Trànsit, òbviament, de la mà, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, amb tot el que és el control de la mobilitat, fent una feina molt important de seguiment també amb els municipis i amb les policies locals, les guàrdies urbanes, tot això sembla que es fa d'un dia per un altre, però al darrere hi ha moltes hores de feina i també a serveis interns que estaran doncs, donant suport durant tot el desplegament d'aquesta operativa. Esperem un retorn, com dèiem, esgraonat de la població. Durant tota la nit d'avui i part de demà doncs, probablement tindrem activitats, festes lúdiques a diferents llocs que també ens tensionaran l'operativa des del punt de vista de tensió de la seguretat, però ha de ser una jornada doncs, per poder gaudir i fer-ho doncs, amb la màxima seguretat, que és en definitiva la feina que hem estat coordinant durant tots aquests dies per part del Departament d'Interior i Seguretat Pública i la resta de departaments que estan treballant i han donat doncs, també el seu suport.
1: Estem en directe escoltant la consellera Núria Parlon explicant aquest dispositiu especial de seguretat per l'eclipsi. Ara sentíeu des de mesures que tenen a veure amb trànsit, també amb el medi natural, perquè recordem que hi ha alerta precisament per incendis. La vegetació està molt seca. Si hi ha qualsevol novetat ho seguirem informant, però és que ara ja sabeu que tenim línies obertes, 933-44-14-11, per explicar-nos des d'on seguireu vosaltres l'eclipsi. I puc saludar una veu que ens va acompanyar, de fet, la primera setmana de l'Aquí Catalunya versió estiu. És en Rafael Luque, l'astrofísic. Què tal, Rafael? Bon dia, buenos días.
0: Bon dia, com estan?
1: Nosaltres bé, de moment bé, contents, nerviosos. On et agafem, a tu? On estàs tu per seguir aquest eclipsi?
0: Yo estoy en Mallorca, con mucha emoción, mucha ilusión y todo listo para esta tarde.
1: Clar, que tinc entès que a Mallorca és des dels llocs que millor es veurà.
0: Bueno, un poquito bajo en el horizonte, ¿no? En el sitio donde casi termina el eclipse y la totalidad es muy cerca del horizonte de la puesta de sol, pero la predicción meteorológica es excelente, así que va a ser un sitio espectacular para verlo porque el sol se va a eclipsar un poquito antes de ponerse sobre el mar y es una sensación muy bonita.
1: ¿Per qué creus que es tan important o tan bonic aquest moment? ¿Qué es el que tú transmet?
0: Bueno, yo creo que es una experiencia a nivel de naturaleza completa, ¿no? Una experiencia de cinco sentidos realmente, en el que no es solo la belleza del evento astronómico en sí, sino también cómo la naturaleza cambia alrededor, el tiempo cambia, ¿no? El comportamiento de las personas, los animales también, ¿no? Creo que es un momento único porque tenemos la suerte de que ahora hay un trío de eclipses que se ve desde España, pero es algo que normalmente ocurre una vez en la vida, ¿no? Sabemos que el último en la península española fue en el año 1905. Es una oportunidad única.
1: I tant. I què anava a dir? Tu ho veuràs des del mar, pot ser?
0: Sí, bajando un poquito hacia el sur, saliendo desde el sur de la isla y bueno, una experiencia única. Yo tuve la oportunidad de ver el eclipse total de sol de Estados Unidos del año 2024 también desde un lago en un barco y la experiencia fue tan bonita que queríamos repetir en este también.
1: Clar, ves en compte si fas fotos, perquè el sol pot fer malbé la càmera del mòbil.
0: No haremos fotos, es algo, un momento para disfrutar. A mí cuando salgo con mis telescopios siempre me gusta llevar el menos equipo posible para poder disfrutar con mi propio ojo de las observaciones, aunque tengo muchísimos compañeros que les gusta hacer astrofotografía, pero hoy no, son 100 segundos para disfrutar sin mirarlo a través de la cámara. Luego habrá imágenes preciosas, a los 5 minutos de que pase el eclipse en su localidad va a haber cientos y miles de imágenes mucho mejores que las que podamos conseguir con el teléfono, así que la esperaré al día siguiente y sin problema.
1: Ben fet. Rafael Luque, moltes gràcies. Que tinguis bon eclipsi.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Chao. Que vagi bé. Adéu. Que vagi bé. Bye.

0: Ara són les 10 i 37 minuts del matí i puc anar directament cap a baix, cap a Tarragona, i saludar d'una banda la Cristina Artacho. Què tal, Cristina, com estàs?
1: Hola, molt bon dia una altra vegada, Laura.
0: On et tenim, Cristina, ara? T'has mogut?
1: Doncs no m'he mogut, bueno, aquesta estona així sí que m'he mogut una mica, però ara he tornat al mateix lloc des d'on era abans, perquè jo m'estaré aquí al port tot el dia, fins la tarda, fins que passi l'eclipsi. Ara la veritat que el calor ja apreta una mica més, jo m'he posat ja la gorra tranquil·lament perquè no em toqui molt el sol, i no patiu per mi, perquè jo m'estaré tot el dia al port, però sí que és veritat que m'han donat una zona amb aire condicionat a dins, des d'on anar treballant tranquil·la i còmodament durant tot el dia.
0: Molt bé, sí, no hi ha núvols encara, aquí...
1: No, mira, just quan he sortit he pensat, mira els núvols, n'he vist un així petitet, però ara ja ha marxat, així que de moment el dia pinta bé, i aquí la zona encara està molt tranquil·la, tot i que a poc a poc comença a haver com més moviments, sobretot de persones d'organització, tècnics, enllestint muntatges per la tarda, i evidentment aquí continuen els runners, que abans no ho hem explicat, però el Port de Tarragona i sobretot el Passeig del Far és el lloc Strava de referència a Tarragona. El lloc Strava de referència. Sempre està ple de gent corrent, anant en bici o patinant, i és que precisament avui el Passeig del Far, que té mar a banda i banda, també serà un dels punts on s'espera més gent veient l'eclipsi.
0: Que bé, tu. I escolta'm una cosa, has pogut parlar amb gent o no? Més enllà dels runners, no sé si els has pogut parar els runners que t'expliquessin coses, perquè, clar, si estan intentant batre un rècord amb si mateixos, és mal moment per dir, ei, podem parlar de l'eclipsi ara?
1: No he parlat amb runners, però sí que he parlat amb altra gent, i és curiós perquè cadascú, en funció de l'edat o la situació personal, doncs viurà l'eclipsi de maneres molt diferents, amb amics, amb família, i per exemple m'he trobat en Joan, que és pare de dues criatures, i m'ha explicat que han practicat l'eclipsi a casa.
2: Doncs jo la veritat és que interès per l'eclipsi en un principi no en tenia gaire, però ha sigut, tothom n'han parlat tant i tothom estava tant amb aquest tema a la boca, que al final doncs he acabat jo desenvolupant també un interès i una mena de pànic a perdre'm el moment, a quedar-me adormida, no sé. Llavors el plan doncs no el tinc gaire desenvolupat, suposo que intentaré anar a la platja, que em cau a prop, i espero des d'allí poder-ho veure, perquè tampoc les tinc totes, però bé, a veure si fem sort i el podem veure. Sí. He desenvolupat FOMO totalment, perquè és que el meu entorn, tothom només parla d'això, és increïble, és algo que no havia viscut mai com tan heavy. I sí, ja, la veritat és que tinc moltes ganes.
1: Aquest no era el Joan, era la Bet, que de fet no és amb una... és la Bet, una noia que m'he trobat per aquí, amb qui he pogut parlar, i m'ha fet molta gràcia que just em parlés de la FOMO, no?, que li està generant l'eclipsi, o en català li direm pansa, que és la por a no ser allà.
0: Oh.
1: I clar, és una cosa que d'entrada no li interessava, i de sobte, quan tot el teu entorn parlava del mateix, doncs ha acabat desenvolupant aquestes ganes de veure l'eclipsi quan no s'ho pensava.
0: Sí.
1: I no sé si ara podem escoltar en Joan, que ens expliqui com s'han preparat amb la família.
3: Hem preparat una mica l'eclipse i hem ensenyat amb els nens, hem fet una reproducció del que seria l'eclipse amb una llanterna, una pilota, i hem anat explicant, clar, tenim una nena de 3 anys que ha fet el primer nivell, no?, i hem anat explicant com es posarà la lluna davant del sol i de sobte es quedarà totes les fosques, no? I ha sigut molt xulo perquè de seguida ho ha entès i hem sortit a veure el sol amb les ulleres i, bueno, ja ha al·lucinat perquè diu, hola, la bola es veu molt xula.
1: Que també m'ha dit, per cert, que han practicat moltíssim el fet de no treure's les ulleres, i reia mentre explicava que ell i la seva dona doncs s'hauran de fer torns per veure l'eclipsi, perquè clar, quan es posin les ulleres ells tampoc no veuran res, però alhora han d'estar molt pendents dels fills que no se les treguin, així que des d'aquí molts ànims a tots els pares i a totes les mares avui, perquè tindran doble feina, posar-se les ulleres ells i vigilar que els seus fills i filles no se les treguin.
0: Totalment. Escolta, Cris, no t'acomiado encara, perquè també podem saludar a la Laura Polo Delfó. Hola, Laura, què tal? La Laura, hola.
4: Hola, em sentiu?
0: Ara sí, et sentim. Laura Polo Delfó, que ja coneixeu, del Balcó, que avui també fa programa especial. Laura, què ens pots anticipar del programa del Balcó d'avui, que va? Començarà a les 7, com sempre, però s'allargarà fins a les 9. Crec que estem tenint problemes amb la connexió amb la Laura Polo Delfó. La podem intentar trucar normal, potser, i així... per a veure si podem parlar amb ella. Cristina, t'anava a dir, ara mateix, quina és la previsió més immediata del que ha de passar aquest matí?
1: Doncs mira, aquest matí la veritat que és un matí tranquil, de proves, d'enllestir temes d'organització, perquè tot estigui a punt per, com explicàvem abans, a les 5 de la tarda, que serà aquest tret de sortida de la festa de l'eclipsi, i a partir d'aquesta hora és quan s'espera que comenci a arribar la gent a poc a poc. Però també, com explicàvem abans, els talls a les carreteres començaran inclús abans, perquè a partir de les 4 tota la zona d'aquí del voltant del port serà impossible accedir-hi amb cotxe. Per això mateix també els punts d'observació a Tarragona s'han posat en diversos punts, perquè aquest punt del port doncs està més dedicat a la gent que viu a la zona del centre de la ciutat i que s'hi pot acostar doncs en transport públic o caminant. Hi ha altres zones, altres barris de Tarragona que tenen altres punts d'observació més a prop de casa, on també doncs s'hi poden adreçar a peu, amb transport públic, que també s'ha reforçat l'autobús, que és el transport públic municipal de referència aquí a Tarragona. Així que tot preparat perquè tothom tingui un punt col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera, per observar l'eclipsi, si és que no poden fer-ho des de casa, des de terrats, des de balcons, sobretot si viuen en edificis alts.
0: Molt bé, Cristina Artacho, doncs moltíssimes gràcies, molta sort, que tinguis una bona jornada i un bon eclipsi.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé, adéu.
0: Fins ara, fins ara. Saludarem a la Laura Polodolfo de seguida que podem, però és que ara, a aquesta hora, quan això més o menys són les 10:43 minuts del matí, avui que per molts serà una experiència única, l'eclipsi de la seva vida, o qui sap si el primer d'uns quants, hem volgut buscar a qui és contrari a tot això. És un home que des dels 17 anys ha estat recorrent al món per observar els eclipsis i poder gaudir d'aquests fenòmens. Ha vist en total 43 eclipsis, 22 dels quals són totals, i ha viatjat per 26 països per fer-ho possible. Finalment, s'ha acabat convertint en la persona que més eclipsis ha vist de tot el país. És en Josep Massalles. Què tal, Josep? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Que, clar, tot aquest currículum... Bé, sorpresa amb aquest currículum que tens, perquè, mare meva, sent enginyer astrofísic, president de l'agrupació astronòmica Aster, què representa poder veure per fi un eclipsi total a casa teva?
5: Bueno, és una experiència diferent, potser més embolicat que altres vegades, amb més tranquil·litat ho vivia a 10.000 quilòmetres o a 5.000 quilòmetres, perquè aquí, diguem, és més bogeria el veure-ho aquí a prop de casa, però bueno, bé, per una altra banda, bé, content de veure-ho amb amics, amb famílies, etcètera, vull dir que bé.
0: I escolta una cosa, s'ha parlat molt moltíssim d'aquest eclipsi, realment és tan espectacular això de veure el 100% de la totalitat d'un eclipsi de sol?
5: Sí, no té res a veure, o sigui, veure la parcialitat o veure la totalitat, o sigui, tu pots veure el 99,9% de parcialitat, però és la parcialitat, o sigui, és el 0% de totalitat. La diferència entre estar a la franja de totalitat és que pots permetre veure la corona, que no la veiem en condicions normals, veure les protuberàncies, les perles de Bailey, o sigui, és veure un instant molt diferent, un minut o un minut i mig, el que correspongui amb el lloc que estàs, però molt diferent que la que és la parcialitat, que dura una hora i mitja, una hora, dues hores, però que és, diguem, veu sempre la fotosfera, que és interessant, per descomptat, però el moment de la totalitat és el moment màxim de l'eclipsi, per descomptat.
0: I escolta una cosa, recordes el que vas sentir la primera vegada que vas veure un eclipsi així, tu?
5: Oh, jo tinc molts anys i aleshores ja quasi no me'n recordo. No, a veure, és que tots els eclipsis sents una mica el mateix, o sigui, és sentir l'emoció de veure, diguem, aquesta alineació còsmica que ens regala la natura del que el sol i la terra i la llum la lluna s'alineen i que la lluna ens permeti veure, és curiós perquè oculta el sol, però que ens està permetent veure coses del sol, com és la corona, que no la podem veure normalment, i per tant és un esdeveniment únic, i fins a dir que des de 1905 no tenim una altra a Catalunya, per tant la singularitat d'un eclipsi és la que és, I també és una casualitat còsmica, no? Que sigui la mida de aparent de la lluna i del sol sigui la mateixa, perquè està 400 vegades més lluny del sol, però també és 400 vegades més gran, això ja es repeteix moltes vegades, que hi ha lluna nova que s'alini perfectament, és com un ball còsmic, no? Que d'alguna manera es posen d'acord la lluna, la terra i el sol per oferir-nos aquest espectacle, perquè és un espectacle visual, és un espectacle, sí. I per tant, i després pensa una cosa, o sigui, que se'n vagi el sol quan tenim la rutina diària, que el sol surt, es pon, el veiem tot el dia, i el dia i la nit, estem molt acostumats com animals fins i tot, no? A sentir aquesta diferència entre el dia i la nit, i que clar, que hi hagi una disrupció còsmica, podríem dir-ho d'aquesta manera, no? que s'altera l'estat normal que tenim i que el sol se'n vagi, tu imagina que no sapiguessin que hi ha un eclipsi un dia, no? I clar, que el sol se'n va, seria un ens entraria por, ens entraria iuio, el que vulguis dir-li, no? I en canvi, i que torni el sol és un esdeveniment, jo sempre penso que la gent reacciona molt, sobretot quan torna la llum, i jo crec que és com retorna la vida, és la llum, és la font de vida, és la font de tot, existim gràcies al sol, no? I aleshores que marxi el sol és tremendo, no? I que torni, doncs és un moment de molta emoció. Jo veig que la gent s'emociona molt en aquest moment.
0: Que poètic, això, la imatge que estàs descrivint. M'agrada, és veritat. Sí, bueno, tens tota la raó. És veritat que dius, no, la llum
5: bueno,
0: torna.
5: Bueno, és una mica poètic, sí.
0: S'ha apagat el sol i torna. I...
5: No, és, el moment inicial és molt maco, però potser és de sorpresa, no? Perquè tu veus que el sol es tapa totalment, veus l'anell de diamant, veus les perles de Bailey, veus la corona ja és molt emocionant, pots veure amb una mica de sort alguna estrella, avui difícilment, però pots veure Venus, en aquest cas, en el cas d'avui, i aquest eclipsi és una mica diferent, perquè és un eclipsi molt baix amb el Terra, diguem-ne, que està a 4 graus més o menys de l'horitzó, i per tant... la dificultat de veure'l és més gran, però també el plaer de veure'l acompanyat de les muntanyes, dels arbres, del paisatge, diguem, no? És un eclipsi fotogènic en el sentit de visual, no? Que si és un eclipsi que està molt amunt, molt al zènit, doncs és molt maco veure'l, però clar, no està acompanyat del paisatge.
0: Clar.
5: Aquest té la gràcia d'acompanyat del paisatge. Però jo dic, o sigui, penso que al moment que hi ha la totalitat ja és un moment intens, i per la corona, per descomptat, però després el tornar aquest primer raig de llum que hi ha quan torna el sol, és com una descarga emocional, no? De dir, bueno, tornem-hi, no?
0: Sí.
5: I crec que és una mica, bueno, això t'ho explico d'aquesta manera, però bueno, alguna persona t'ho explicaria d'una altra, no?
0: No, vull dir, a veure, avui estem recollint totes les veus possibles per entendre totes les perspectives, i escolta, crec que cadascun de vosaltres també és bonic, perquè cadascú de vosaltres té també la seva experiència respecte als eclipsis, el com ho veu, i és bonic escoltar-vos a tots, perquè et fas la fotografia també general. Pels qui no n'hem vist mai cap, penses, ostres, sí, doncs ens serveix molt per entrar en matèria i per dir, val, més o menys ens estem preparant pel que veurem aquesta nit.
5: Sí.
0: Què anava a dir?
5: Tu
0: fas servir les mateixes ulleres que tothom, o en tens unes ja teves que sempre són les mateixes?
5: Bueno, a l'agrupació astronòmica Aster, que jo soc el president d'Aster, sí, l'agrupació astronòmica de Barcelona, tenim unes ulleres homologades, diguem, però que són les que té quasi tothom, m'imagino, les que són correctes i homologades i són bones.
0: Clar.
5: Tenim aquestes ulleres. Sí, sí, però bueno, no, el que passa és que utilitzo filtres per les càmeres fotogràfiques, pels telescopis, etcètera. Utilitzem filtres especialitzats, filtres astronòmics, però les ulleres, si són homologades, són bones. Clar,
0: clar, clar. Però tu estàs durant l'eclipsi pendent de totes les màquines, o estàs pendent del moment i ja està? Deixes preparar les càmeres i telescopis i...
5: Bueno, intentem fer-ho tot, no? Que a vegades falten mans, no? Falten mans i falten... No, clar, jo per això aconsello que a vegades, si no tens molta pràctica, el millor és veure'l, gaudir-lo i no fer fotos i deixar el mòbil, deixar la càmera. En el meu cas, que ja tinc una certa experiència i ho tinc una mica planificat i programat, doncs, bueno, intentarem fer-ho tot, no? A veure si hi ha sort. I si no veig qualsevol problema, deixo les càmeres, deixo el telescopi i simplement el gaudeixo. Ara, si veig que ho puc fer, ho faré.
0: Des d'on el veus avui, perdona?
5: Bueno, mira, pues estic a un poble que es diu Tornos, a Teruel, en principi estic aquí, i a veure si la previsió segueix bona em quedaré, i si no intentaré anar cap a Saragossa, cap a Lleida, cap a Sòria.
0: Clar.
5: Però en principi estic a aquest poble que es diu Tornos, que està a la llaguna de Gallocanta, entre Saragossa i Teruel.
0: I com és que vas començar a perseguir eclipsis pel món? On i quan va ser que vas començar?
5: Bueno, a veure, jo vaig començar a veure el primer eclipsi el 73, que l'has comentat, crec, que jo era adolescent, i després vaig estudiar astrofísica, estudiar enginyeria astrofísica, i sempre he tingut molta visió per el que és la natura. Em vaig fer soci de l'agrupació astronòmica Aster, i allà vaig aprendre molt, i per això convido tothom que vingui a veure's i a fer-se soci d'Aster, i aleshores allà vaig aprendre molt, i bueno, i em va seguir, l'afició va creixent. I ja quan vaig poder comprar-me un telescopi, que ja treballava, doncs, als anys 80, en una càmera fotogràfica, i després vaig poder viatjar, el primer viatge que vaig fer va ser a Finlàndia, amb un cotxe d'aquests que hi havia en aquella època, que no són els d'ara, i pues, de càmping i amb el telescopi, i cap amunt, cap a Joensuu, a Finlàndia. I allà va ser el primer que vaig veure, em va impressionar molt, i després ja vaig entendre, el següent ja vaig anar a Mèxic, després a Bolívia, a Mongòlia, etc. Iran, Líbia...
0: I tots els eclipsis que has volgut veure, els has pogut veure, o algun cop els núvols t'han molestat?
5: Sí, i tant, els núvols, oi, m'ha plogut i m'ha nevat. O sigui, a Mongòlia l'any 97 em va caure una nevada tremenda.
0: Ostres.
5: I el dia anterior va fer un dia fantàstic, el dia posterior va fer un dia fantàstic, hi havia una probabilitat de 2/3, bé, es va complir. Aquell dia de l'eclipsi, doncs, es va nevar. Però, bueno, va ser interessant, perquè es fa fosc, o sigui, es viu també, l'eclipsi, no només es veure, clar, si el veus millor, evidentment, no? Però si hi ha núvols i no el pots veure, bueno, també té el seu atractiu... bueno, tant no és el mateix, eh? I també el 2008 em va caure una pluja tremenda, però en canvi és un dels eclipsis més curiosos que he vist, perquè es va fer fosc moltíssim, perquè era molt llarg i es va fer fosc com mai, no? Però sí, sí, de vegades no el veus. Jo a vegades l'he vist entre núvols i clarianes, a la majoria els he vist perfectament, però alguns no.
0: Clar.
5: Perquè clar, quan escollim anar a un lloc, sempre escollim anar a un lloc que sigui, que la previsió sigui bona, no? I vas, moltes vegades vas al desert, clar, precisament, no? I per tant sí, que la majoria els he vist, però algun no, evidentment, no, no.
0: I no passa
5: I veurem
0: res.
5: Avui,
0: avui veurem, exacte, però és interessant això que deies de, escolta, si no el veieu en la vostra totalitat, si hi ha una mica de núvol o si no passa res, perquè en veritat l'efecte i sí que el veurem, que es farà fos
5: sí,
0: de cop, sí que ho veurem
5: coses,
0: tots.
5: Sí.
0: I la
5: bueno,
0: temperatura...
5: No es fa, sí, no espereu que es faci fosc, eh? Vull dir que és, diguem, serà com un capvespre, sí, serà fosquet, però no fosc, no serà plena nit, això
0: exacte,
5: és el que vull
0: no.
5: O sigui, que hi ha una mica de llum i, per tant, bueno, és una llum molt espectacular. Abans de l'eclipsi hi ha com una llum metàl·lica, una llum grisa, just abans de l'eclipsi i posteriorment després de l'eclipsi. Després hi ha les que són les ombres volants. Hi ha molts efectes que són a banda de l'eclipsi pròpiament dit, que es parla més, no? De la corona, etcètera, no?
0: Mm-hmm. Tinc aquí al costat també un expert, entre cometes, del programa, que es diu Àlex Solà Ombra, que et volia preguntar alguna cosa.
6: Bon dia.
0: Espera, que
5: sí.
0: Ara et sentim.
5: Hola, bon dia. Ara,
6: bon dia.
5: Bon dia.
6: Em sembla molt interessant tot això que t'estàs explicant, no?
0: Mm-hmm.
6: Però jo tinc una pregunta bastant, considero jo, interessant, que és què en diu tot això a la família? Perquè al principi...
0: La família.
6: Quan dius, no, me'n vaig a veure un eclipse, no? Per exemple, entenc que la teva família deuria dir, vale, el nano se'n va, però la que em portes 40, ells ho entenen o es van arribar a preocupar? Li passa alguna cosa?
5: No, una família comprensiva, una família molt, molt, molt, molt comprensiva. Vull dir que sempre m'han recolzat perfectament. No han pensat que estic boig. No. Vull dir que normalment, bueno, normalment em comporto de manera normal, acostumo a comportar-me educadament, normal, vull dir, no faig coses rares, vull dir, no, i aleshores crec que veuen que sóc això, vull dir que no sóc perillós, bueno, no sé, potser sí, però no, ho porten bé.
0: Però hi vas acompanyat?
5: Ho admeten.
0: Però hi vas acompanyat alguns cops,
5: sí,
0: no? Clar.
5: De vegades sí, de vegades no, exacte, sí, depèn de... A vegades he anat sol, quan dic sol com un mussol, i a vegades he anat a un altre soci d'Àster que vaig, a vegades també a la parella, a vegades amb la família. Avui, per exemple, clar, més gent, clar, que aprofitant que és aquí a la vora, sí que tinc els germans, etcètera, no? Però bueno, i normalment sí. A veure, de totes maneres, si he anat en grup, amb amics, sol, a veure, una mica de tot.
0: Mm-hmm. I escolta'm una
5: però,
0: cosa...
5: Però bueno, em tracten bé. M'han tractat bé a la feina i m'han tractat bé a la família per deixar-me anar.
0: Ara dèiem que has estat a 26 països diferents per veure eclipsis. Es percep d'una forma diferent d'un lloc a un altre? Sigui per la cultura
5: sí,
0: o per l'entorn?
5: Sí, clar, l'entorn cultural. A veure, a l'eclipsi reacciona, la gent que tot arreu reacciona amb la seva cultura. Que no és diferent, i fixa't amb el temps, vull dir, com reaccionaven els nostres avantpassats, que reaccionaven amb mites, amb superstició, també posteriorment amb religió. Clar, nosaltres reaccionem amb ciència i tecnologia perquè coneixem, estem en una societat, podríem dir, científica i tecnològica i que coneix perfectament el que passarà. Sabem el segon el que passarà, no? El que no sabem és què passarà amb els núvols, però el que és astronomia, sí, no? Aleshores, clar, és diferent la nostra societat, com ho pot veure, que encara, fixa't, que a les xarxes socials hi ha supersticions, hi ha fakes, que
0: sí,
5: diuen ara.
0: Sí, que n'hi ha.
5: No? Hi ha moltes mentides que s'estan dient, i quan és un aconteixement, que és un esdeveniment, que, ara, portem molts anys veient, jo he vist 43 i ja estic bé, vull dir que, no, com deies, no em veu, no sóc un bitxo raro, no? Ni m'he quedat sec, ni m'ha passat res. Per tant, sí, però que hi ha, encara se sent això al nostre país, però imagina't amb altres societats pues, que no tenen aquest coneixement o aquesta cultura i pues, ho viuen a vegades amb mites, amb superstició, i al llarg de la història pues, aquestes coses mitològiques d'un drac que es menja el sol, etcètera, no? Hi ha moltes mitologies
0: sí.
5: O cultures que no veuen l'eclipsi per respecte, per espiritualitat, cultures més religioses pues, que recen, hi ha llocs que tenen una oració per l'eclipsi de lluna i una oració per l'eclipsi de sol, per tant ho viuen més religiosament, altres més espiritualment, en el sentit de respectar l'ordre natural del sol i la lluna i no veure l'eclipsi. Hi ha moltes maneres d'enfocar-ho, m'he trobat coses curioses, sí,
0: clar,
5: sí.
0: Clar.
5: I la reacció, bueno, la reacció natural, diguem, de la gent, depenent de la seva cultura, i hi ha llocs que no el veuen, efectivament, i encara es pensen, per exemple, que si les dones embarassades perdran la criatura,
0: sí, sí,
5: o tindran una malformació, i això es parla molt, i no és veritat, eh? Vull dir, evidentment no hi ha res d'això, però, bueno, diferents cultures que no el veuen per respecte, en fi, i una mica de tot et trobes, sí, sí, curioses, molt curioses.
0: És curiós, i tant. Josep Masalles, no t'entretenim més, que tinguis
5: no,
0: molt bona sí. tarda, que passis sí. bona tarda amb els teus i que puguis gaudir d'aquest eclipsi.
5: Bueno, perdoneu que m'enrotllo molt jo,
0: no,
5: o sigui
0: home,
5: que parlo massa.
0: No, home, no, que t'ho expliques, és molt interessant i, escolta, un plaer conèixer-te. Que vagi molt bé.
5: Vinga, que us vagi molt bé i que gaudiu de l'eclipsi i tots els oients.
0: Igualment.
5: Vinga,
0: adéu, cuida't, adéu, cuida't adéu. Moltíssim. Ara queden 3 minutets per acabar el programa i, abans de fer-ho, volem saludar, ara sí, la Laura Polo d'Alfó, directora del Balcó Ara a l'Estiu. Què tal? Bon dia, Laura.
7: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, explica'ns, què podrem escoltar avui al Balcó en aquest programa especial de 7 a 9 del vespre?
7: Doncs mireu, ja ho sabeu que al Balcó sempre ens agrada parlar amb persones, amb les persones del carrer, i és per això que farem connexions amb Lleida, el Delta i Tarragona, amb les persones que tenim allà per a que ens busquin alguna història interessant sobre l'eclipsi. També, si hi ha algun oient ara que ens està escoltant i ens vol explicar, per exemple, què el relaciona amb l'eclipsi o quin viatge ha fet, quina bogeria ha fet per l'eclipsi, doncs que ens enviï un missatge. Puc dir el telèfon, el vaig
0: sí.
7: a dir. 608-14-12-11, 608-14-12-11, i més enllà de les històries de les persones, doncs tindrem Irene Cordón, doctora en Història Antiga, explicant-nos com vivien els eclipsis, les civilitzacions antigues. També parlarem amb la Gemma Blasco, directora de cine, que els dimarts ens parla sempre de cinema, perquè no sé si ho sabíeu, jo no ho sabia, però es veu que al cine, quan fan pel·lícules, simulen fer eclipsis moltes vegades per rodar escenes nocturnes. Ens ho explicarà com es diu aquest efecte, com es fa. També tindrem una minigraderia del Balcó, on la Sierra Chávez ens explicarà històries relacionades amb l'esport que tenen a veure amb eclipsis. I molt més. Anirem veient què està passant, narrarem la totalitat en directe i altres coses que no direm perquè la gent ens escolti.
0: Ben fet. Laura Polo d'Alfó, moltíssimes gràcies i que tinguis molt bon programa i molt bon eclipsi, també.
7: Igualment, molt bon eclipsi.
0: Adéu. Però abans Adeu. Del Balcó, que serà a les 7 de la tarda, ja ho sabeu, aquí a Ser Catalunya a la 1 s'hi posen els companys de la Treva, que són la Itana Romà, l'Uri Mora i l'Amparo Pérez. Amparo. Què tal?
8: Laura, què tal?
0: Amparo, explica'ns què fareu a la Treva, vosaltres.
8: Doncs a la Treva farem una entrevista a la Laura Coca, que és la cap de cultura de la 11 aquí a Catalunya, per parlar de l'eclipsi inclusiu. I a més, amb ella vindrà el Jorge Rivero, que és un dels inventors, dels que controla els aparells aquests, perquè les persones cegues puguin escoltar l'eclipsi.
0: Ostres, val.
8: Molt guai, ens ho explicarà molt bé. Després, a la secció musical, la Laura Andrés ens farà el temàs del dia d'avui, que és Total Eclipse of the Heart,
0: sí.
8: però en versió instrumental, amb el piano.
0: Que bé.
8: I després entrevistarem a l'Ignasi Terrassa, que és un músic de jazz que també és cec.
0: I tant. Ostres, un gran l'Ignasi. Doncs pinta molt bé aquesta Treva. Ja ho sabeu, s'hi posen a partir de la 1.
8: Exacte.
0: Gràcies, Amparo.
8: A tu.
0: I gràcies també als oients. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8. Avui ja ho heu vist, hem allargat una horeta més. Fins les 11 amb aquest programa especial per l'eclipsi. Esperem haver-vos servit d'ajuda i de dubtes per resoldre tot el que tinguéssiu pendent. Que passeu molt bon eclipsi. I tinc també aquí a l'Àlex. Què tal? T'acomiado. Moltíssimes gràcies, expert, entre cometes.
6: No sé dir acomiada'm. Ara.
0: Ara. Vés en compte, amb els ulls.
6: Aneu en compte i, sobretot, la balisa al cap.
0: La balisa al cap.
6: Vale?
0: És que és un negacionista, aquest senyor. Que vagi molt bé. Tornem demà a les 8. Gràcies a tothom.
9: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Quim.
2: Bona tarda.
1: Ajuda'm perquè tinc un bon enrenou. Quants restaurants tens actualment?
2: Actualment, si no m'equivoco, 6. I en marxa un 7è.
1: A veure, tenim el Vermut.
2: Tenim el Vermut.
1: Que és el fundacional.
2: Que és el, la mare, és on vaig néixer com restaurador i com des de fa 20 anys estem allà a l'Eixample ubicats i molt bé. I d'allà van passar coses. A cada 5 anys vam obrir el Mutis, que va ser un cabaret amb un pis molt xulo, que va ser millor cocteleria d'Europa el 2012 i que va anar tirant i que va tancar al cap de 7 anys. Després vam obrir l'Entrepanes Díaz, que és un lloc de bocates amb cambrers més grans de 50 anys i que també té molta solera. D'allà va néixer després el Multiclub. El Multiclub és una cocteleria i un club de música que també està al costat, paret en paret del Díaz, i que té a la porta una placa que posa reservado el derecho d'admissió a menores de 40, en la qual la meva quinta és un lloc de trobada molt xula. I d'allà va néixer després, al cap de 5 anys, a la Solera, que és una bodega de vins naturals i fantàstica, molt informal, amb un aire andalús i que es menja a més de nassos. D'allà després va néixer l'Enriqueto, que és
1: italià,
2: un lloc,
1: no entenc,
2: que és una trattoria que està allà a Sant Gervasi i que també tinc allà pues, el meu fill gran, que ha debutat allà com director i que ho està portant molt bé, el Nil, i que també pues, la pasta és el centre de tot i es menja superbé, molt senzill, però molt bo. I ara hem obert la Paloma, que la Paloma és un mexicà que ha substituït el Burger King, que va ser una fumada que no sé per què vaig fer i que no va funcionar, que me la vaig fotre de cop, i vaig muntar aquest mexicà que també la cuinera Paloma és la que ens ofereix tots els seus tastos de Mèxic. Fem un viatge per Mèxic.
1: Aquest.
2: És un mexicà d'aquests de veritat, no picant ni pesado, no, és un mexicà que es menja, bueno, deliciós.
1: I de tots aquests, en el que li vas dir no a la Rosalia, perquè tu li has dit no a la Rosalia, és el Mutis.
2: Ai.
1: Això et perseguirà tota la vida.
2: Ja. El que li vam dir que no va ser el Mutis i el que ella m'ho va recordar va ser la trobada, va ser el Mut.
1: Perquè tu li dius que no al 2014, no? Crec que
2: jo
1: és.
2: Jo li dic, aviam, si no m'equivoco.
1: Ella ve a actuar al Mutis.
2: Actua el 2014 i me la trobo al cap de 5 anys.
1: Bueno, al mig hi ha això, no? Que li dius, no quadres amb el que estem buscant.
2: Sí. Clar, és que era normal, és que era com si te'n vas, jo què sé, abans ho has dit molt bé, però el Mutis era un espai de música funk, de soul, rhythm and blues, i de cop l'estil d'ella, doncs clar, no era l'estil del Mutis.
1: Clar, és el que
2: dèiem,
1: és Luz Casal al sonar, no enganxa.
2: Bueno, no, ja, passa que clar, vulguis o no, és una estrella espectacular i que jo, doncs en aquell moment, no sé, sempre que quan passa el temps i veus el que has dit, doncs et quedes una miqueta la cara de tonto, però bueno, ella s'ho va prendre superbé.
1: Això va ser el 2019, no? Que sí, ja era una estrella, sí. I ve el Vermut, sí, i tu vas allà sense saber qui és.
2: No, jo estava a casa i em van trucar que estava ella amb la Bjork i vaig baixar a saludar-la perquè, ostres, sempre és un plaer tenir una persona com ella a casa, i la sorpresa va ser pues, quan li vaig donar la benvinguda, que em va mirar i em va dir, oi, però no t'acordes de mi? I jo, ostres, aquí, ai. I m'ho va dir, no, és que actuen el Mutis, sinó me dijiste que no dava el perfil. I llavors aquí és... I res, va reaccionar molt bé.
1: Ella, no tu, eh?
2: No, jo em vaig quedar, vamos, paradíssim, perquè no me'n recordava en absolut. I no sé, si m'arribo a recordar, no sé si hagués baixat, no? Perquè hagués pensat, ostres, sabien si encara se'n recorda això, però no, ni idea. Després m'ho van recordar un parell de cambrers que estaven allà, de sí, home, Quim actuó i és que no era l'estil d'allí i tal, però bueno, bé, una noia fantàstica.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'home que va dir no a la Rosalia, al restaurador Quim Díaz.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Quim Díaz amb una cançó guanyadora d'un Òscar i un Globus d'Or, com és Last Dance. Aquí està interpretat a les mil meravelles per la reina de la música disco, la gran Donna Summer, que aquesta peça, Quim, és de 1977, quan tu tenies 10 anyets.
1: 10 anyets.
0: Però crec que si l'has inclòs al teu llapis de memòria és per anar una mica més endavant, no? Que és en principis del segle XXI, dels 2000, quan vas prendre una decisió que en principi semblava una mica temerària, però que et va canviar la vida.
1: Totalment, totalment. Jo crec que a la vida tots tenim una dècada prodigiosa i la meva va ser del 2005 al 2015, que van ser els 5 primers anys del vermut i els 5 primers del mutis. A mi em va canviar la vida totalment. Jo venia de la publicitat, del cine, de fer producció i de matxacar-me moltíssimes hores, i vaig seguir matxacant-me moltes hores, però en un espai que era màgic com el Mut i el Mutis. I aquesta cançó va ser com l'himne, no? L'himne de vida d'aquests dos espais. Tant el Mut com el Mutis era com quan tocàvem el cel, la posàvem, i veies el brillo als ulls de la gent, i veies emocions, i sempre ens ha acompanyat. La veritat és que és una cançó, per mi, inolvidable.
0: És que ara l'estaves escoltant i t'ha travessat.
1: Totalment.
0: O sigui, jo t'estava mirant la cara i t'ha travessat aquesta cançó.
1: Totalment, totalment, perquè mentre, quan he començat a posar-la, m'he anat allà. M'he anat a aquest any d'il·lusions d'un empresari acollonit que obre el vermut sense un duro i que diu, ostres, com sortirà això? I que veies que, ostres, alegria, alegria i alegria. I que cada cançó, que cada que escoltava aquesta cançó era per un motiu d'alegria. Llavors que em vaig empapar d'aquesta cançó i va ser com... I després el Mutis, que també va ser una locura, que tothom en deia un vas boig i mira, també va ser un espai que quedarà allà al record, no? I aquesta cançó, clar, la ballaven tots. Jo em posava a l'escenari, la posàvem, i era com... Tothom fèiem els mateixos moviments, i era una cosa meravellosa. Brutal, brutal. Una cançó que bueno, igual el dia que la palmi ja tindrien que posar per allà.
0: Que ara ho deies, no?, que tu treballaves fent producció audiovisual, a publicitat i cinema. Ho deixes per obrir el Mutis? El vermut?
1: Ho deixo perquè tinc un fill, el Nil, el 2001, I no el veia, no el veia. Em passava tot el dia rodant i, ostres, un dia amb la meva dona, en aquella època, vam dir, ostres, per què no fem alguna cosa per nosaltres? Vinga, va, què ens agrada menjar, ens agrada beure, ens agrada el vermut? Hòstia, vam començar a pensar i vam crear el vermut. I de cop vaig passar a ser un runner matxacat d'hores a l'empresari d'un dels restaurants, per mi, més bonics que jo he vist a la meva vida. I

0: em sembla. I li vaig dir, escolti, a vostè li agradaria traspassar aquest espai? I em mira, em fa com una... em traspassa en la seva mirada que tenia el pobre home, que en Pau descansi, i em diu, pues sí. Ah, sí? Em permet que veixi l'espai? I al moment vaig veure l'espai i li vaig dir, hòstia, és possible? Vam fixar a l'acord el dia següent. I l'endemà firmàvem.
1: Pim-pam, eh?
0: Pim-pam.
1: Per ser que buscaves temps i estabilitat. No sé si...
0: Sí, no, és una cosa...
1: Posar-te en un negoci així, al principi era com això, temerari.
0: Bueno, però a mi la vida... Jo crec que soc una persona amb moltíssima sort. Sempre m'ha acompanyat. Jo vaig conèixer la meva dona i li vaig demanar matrimoni a les dues setmanes de conèixer-la. Ens vam casar en 3 mesos i vam estar 20 anys. El vermut el vam veure i els 2 dies el vam signar. I més coses que m'han passat, que realment tinc una angeleta allà que m'està cuidant.
1: I que decideixes, o sigui, ho tens bastant clar, no ets caga dubtes.
0: No, la intuïció em guia sempre. A vegades la cago, per suposat, però...
1: Home, com tots.
0: Però la veritat és que m'he salvat de moltes per la meva intuïció.
1: I tu, quan entres al vermut, tens alguna experiència en la restauració?
0: No.
1: Zero?
0: Zero. Zero, zero, i a més, el vermut des del primer dia va estar ple tots els dies fins al cap d'un any i mig. O sigui, ens va atropellar. Llavors, clar, vam agafar un cap de cuina fantàstic i una cambrera, i érem 4. I de 4 vam passar, doncs mira, els 21 que som ara, però és que, clar, va ser com
1: vas haver d'aprendre, vull dir,
0: com
1: se tira una
0: caña, ¿no? Com se tira una caña, com se lleva un plato, com se marca una mesa, com se atiende, com se hace... Bueno, va ser brutal, però la veritat és que la gent ens ho va posar molt fàcil perquè també va col·laborar des del primer dia. Era com que li feia gràcia, precisament, aquesta falta de professionalitat que teníem. Jo em seia als clients a la taula, li prenia nota amb una llibreta, no teníem carta física, li recitava tota la carta i el 80% de la gent ens deia, mirad conmigo lo que quieras, tío, porque te veo tan entusiasmado que seguro que voy a comer bien. I a partir d'aquí, bueno, el vermut és el que és des de llavors.
1: Que si no em fallen els càlculs, si no ha fet 20 anys aquest any, els ha fet ara?
0: A l'11 de setembre.
1: I amb aquest ara de tu la festa, suposo que s'ha celebrat, no, la cosa?
0: Imagina't. Sí, home, és per celebrar-ho. A més, vam cridar els clients dels principis, els treballadors que van fundar el vermut, i vam fer un dia inolvidable, perquè va ser ben menjar de nassos i la gent estava molt, molt feliç.
1: M'ha cridat molt l'atenció, Quim, que en una entrevista que et feien tipus test, et preguntaven, un dia que no oblidaràs mai? I jo m'esperava la resposta típica, no? El meu casament, el dia que va néixer el meu fill... No, vas dir el primer dia com a empresari.
0: Sí, home, clar, imagina't, ja et dic, jo vaig passar de ser un runner de Publi a un empresari d'un lloc important. Llavors, clar, era... el meu estatus va canviar totalment i va ser, pues, un pas endavant a la vida, no? Jo crec que vaig tornar a néixer allà.
1: Et vas alliberar d'alguna manera?
0: No, jo crec que vaig trobar el meu lloc a la vida. O sigui, tota la vida jo crec que són etapes. He sigut representant d'esports, he sigut... he treballat al cine i a la Publi durant 10 anys, i quan vaig arribar a l'hostaleria vaig dir, aquí em quedo. Aquí vaig trobar jo el meu lloc, perquè m'agrada molt cuidar les persones, m'agrada molt veure feliç a la gent a través del que jo faci. I, ostres, l'hostaleria realment és un dels millors mons en aquest sentit, perquè cuidem a les persones, donem de menjar, donem de beure, i que veus quan algú et dona les gràcies, és molt emocionant. Fins al dia d'avui segueix sent molt emocionant.
1: Que un altre dia que suposo que va ser important a la teva vida va ser quan et va tocar la loteria.
0: Sí.
1: El 2009.
0: Els 2009 ens van caure 580.000 pavos.
1: Hi ha algú que li toca la loteria. Sí, l'estem veient. Bueno, sí, l'estem escoltant.
0: Sí. Bueno, mira, vam tenir això que parlava, no?, de la sort. I amb aquests diners, pues mira, vam tirar el Mutis endavant i vam ser nosaltres ja, perquè teníem un soci al vermut que es deia el fantàstic Jaume Pla, que li vam comprar ja la seva part, i llavors ja sí que érem nosaltres sols, i vam donar otro pasito adelante. Cosa que la meva dona no em va perdonar mai, perquè sempre em va dir, ara compramos un piso, i no, el vam dedicar, pues, això, a crear el Mutis i l'altre 50% del mut.
1: Clar, quan entrevisten a la gent que li toca la loteria, diu, taparé forats, no?
0: Bueno, clar.
1: Faré un coixí, tu no.
0: Ostres, jo estic esperant que em torni a tocar un altre cop.
1: Sí, home, si a tu dos i als altres al cap, no?
0: No, m'ha tocat 3 vegades, eh?
1: Què dius?
0: Sí, sí,
1: pues ja pots dir que tens moltíssima sort, eh?
0: Moltíssima.
1: Com se t'acut obrir el Mutis, que és un club clandestí?
0: Sí.
1: I no sé si, fins i tot dir, il·legal.
0: Sí, bueno, allà vam tenir una mala pata, perquè ho vaig fer fatal, en el sentit que nosaltres

0: teníem una botiga al costat del vermut d'un podòleg i li vaig dir, escolta, t'interessaria traspassar-ho perquè així faré l'accés des d'aquí, i l'home em va dir que sí. I després, a l'hora de l'obra, la vaig fer al revés, i quan vaig arribar a la seva alçada li vaig dir, bueno, ja podem arribar a l'acord, i em va dir, no, ara no me'n vaig. I, hòstia, amb tot el local fet, amb tota la inversió feta, què faig? I vaig fer una, com es diu això, de puros, una...
1: Una cava, es diu?
0: Sí, però un club de fumador de puros, i amb això pensava que pues, legalment estava cobert per una miqueta fer el que jo volgués, que va ser un gran error. Però, bueno, la cosa va durar 7 anys, i amb aquests 7 anys van viure moltes, moltes coses, i també coses que també, déu-n'hi-do.
1: Com ens hem d'imaginar el Mutis? Com era per dins?
0: Ostres!
1: Què respirava allà dins?
0: Uau! El Mutis, pues, imagina, pujaves per una escala que no hi havia llum, que t'esperava el Pau a l'entrada amb una tauleta molt poc il·luminada, que quan obries la porta de l'entresol t'obria la porta a la Gigi, que ara és una cantant espectacular, que t'acompanyava a través d'una porta de so a dins, i a dins et trobaves un jaleu molt ben muntat. Parets color xampany, cortines de vellut, bordeus, negre, terra de l'Eixample, una banda de 6 persones pujades a un escenari amb una il·luminació bestial, una barra de fessa pel Joao, que és un cocteler increïble, que no parava de bellugar les cocteleres, i unes banquetes de vellut amb uns chesters.
1: Es podia fer una pel·lícula, no?
0: Era increïble.
1: Del que vau viure allà.
0: Era increïble. En aquella època es podia fumar, per tant hi havia molt fum, era un lloc fosc, molt sexy. Era increïble.
1: I tot i ser un local clandestí, com deies ara, el 2012 és nomenat la millor cocteleria d'Europa, que clar, potser això no és l'ideal per un local clandestí, no?
0: Ja, és que no m'ho esperava.
1: Guanyar un premi així.
0: Jo no m'ho esperava. Jo em vaig anar a Londres convidat per l'organització, però ningú em va dir que allò passaria, i de fet, quan van dir mejor cocteleria d'Europa Mutis, jo estava a la barra i em vaig fotre un susto de collons, perquè clar, no...
1: Marrones.
0: Clar, a més jo anava amb unes faldilles, anava amb unes coses que de cop dic, hòstia, ara davant de no sé quantes persones tinc que pujar a recollir el premi. Però bé, la veritat és que, clar, imagina, per nosaltres va ser algo, uf, que otro momentazo de la vida, no? Quan et diuen això, el mejor cocteleria d'Europa, amb totes les cocteleries que hi ha i m'escolleixen a mi. Bueno, va ser una gran notícia.
1: I el 2012 també va ser l'any que es va publicar la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és Los días raros, de Vetusta Morla. Què hi fan, el teu llapis de memòria?
0: Uf, Vetusta Morla em porta a records d'una persona, i que amb aquesta persona vaig viure molts moments inolvidables i que em va marcar la vida, i que pues, entre moltíssimes cançons de Vetusta he dit aquesta perquè és la que poder més vaig escoltar, però la veritat és que Vetusta Morla va ser un descobriment també a la meva vida increïble. Els vaig aconseguir portar el vermut i després els vaig posar al Mutis. Vaig fer un dia en el mundo, és el seu treball més important, i vaig maridar els meus plats en les seves cançons.
1: Sí, hi havia el Copenhague, hi havia el Valiente...
0: El meu Valiente, en tots aquests, li ficava jo un plat. El Manda Huevos posava el Carpaccio de Huevo... Bueno,
1: la quadratura del Círculo, el Xeravi Road...
0: És un grup que m'emociona molt i que crec que... Hòstia, són molt grans, molt grans, molt grans. M'arriben molt a dins. I a part, em porten molts records d'esto, no? D'una època dorada de la vida i d'uns moments inolvidables que tampoc no borraré mai del meu cap.
1: Podem saber la persona o és algú molt polític? Doncs ho veus per tu, nosaltres ens quedem amb Vetusta.

0: Quim, és l'any 2018 que s'acaba l'aventura del Mutis?
1: Sí. Sí, finals del 2017, sí.
0: I per què s'acaba?
1: Bueno, pues perquè em pillen i em diuen que no, el que estava fent no era legal, que no tenia la llicència adequada i tinc que plegar veles. I, desgraciadament, no ha sigut possible. Hem demanat mil vegades de quina manera ho podíem fer. Ho hem intentat de totes les maneres i no... El món està ple de mutis per tot el món, però aquí a Barcelona resulta que no podem tenir un espai ubicat en un pis perquè necessita sortida d'emergència i, desgraciadament, vam haver de tancar. I va ser molt trist, la veritat, perquè, clar, era un espai que, jo què sé, que moltíssimes persones et deien: tio, ¿dónde coño estoy? T'atrapava molt el mutis. Passaven moltes coses al mutis que no es podien explicar.
0: Que es queden al mutis.
1: Sí, que es queden al mutis, perquè a tots els socis tenien que firmar un documento de los mandamientos del socio. O sigui, el pas era, si jo pensava que tu tenies que ser soci, jo m'agenollava davant teu i t'obria una caixa de, com d'uns diamants, i a dins n'hi havia un pin que et posava. Et feia signar els documentos del socio, que n'hi havia uns manaments, jo què sé, tu ets el responsable dels teus acompanyants, necessito que seas educadamente canalla, no m'importa lo que tienes, sinó lo que eres. Bueno, era com una fumada aquestes que a vegades et surten a la vida, no saps per què, però et surten molt bé. I l'últim pas era molt divertit perquè deia: bueno, ara que has firmado esto, que era l'últim pas, és que te voy a meter el dedo. Llavors, clar, aquí la gent em deia: hombre, tío, a ver, me mola esto, però tampoco para esto. I meterte el dedo era que anàvem a la porta i li ficava la huella dactilar.
0: Per
1: llavors,
0: poder entrar.
1: Podies obrir casa
0: meva. Com el dir.
1: Sí, exacte. En aquella època tot això no era molt innovador.
0: Era Missió Impossible 3.
1: Però molava perquè, clar, podies obrir casa meva amb el teu dit, no? I clar, era com bestial. Ja me'n recordo la primera vegada que el Robert De Niro va anar, el tio es va quedar perquè l'efecte, uau! Quan entraves al Mutis, la primera vegada era increïble. I el tio es va quedar dient: en mi puta vida he vist un lugar tan especial.
0: De fet, s'ho volien portar, no, això?
1: Sí.
0: A Nova York.
1: Vam estar a punt de fer-ho, però, bueno, quan ell va decidir que sí, jo em vaig separar i llavors ja no podia deixar la família aquí i ho vam deixar, però aquest efecte, veure el Woody Allen pujat a l'escenari tocant el clarinet o el Bosch, un dia sopant li van demanar cantar i el tio va dir: no cantaré, però m'aixecaré i faré una capella. O sigui, aquestes coses, per un tio normal de Gràcia que sóc jo, em venia molt gran i cada dia veia el que passava allà i pensava: hòstia, que afortunat sóc de poder veure tot això.
0: I tota la resta sense saber que això estava passant.
1: Clar.
0: Vull dir, aquesta també...
1: Clar.
0: Que a mi em grinyola això de que et pillen, perquè vull dir, hem dit que el 2012 ets nomenat millor cocteleria d'Europa, però allà passava tothom de la Jet Set. Han passat consellers de la Generalitat.
1: Sí,
0: o et pillen.
1: Sí.
0: No sé, et pillen o és en aquell moment que et deixen caure. O sigui, fins i tot, no sé si...
1: No.
0: Diguem que no vas viure el fet hipòcrita de que algú responsable del tancament
1: no
0: havia passat pel Mutis.
1: Jo no vull pensar... No sé, no vull pensar malament. Al final, mira, el van tancar i jo defenia molt que el Mutis era un espai que mai havia passat res xungo, no, ni baralles, ni drogues, ni mala gent, al contrari. A la gent jo li demanava que es posés guapa per sortir, que és una cosa que ja no es fa, però abans les dones es vestien amb uns vestits de ras vermells, es posaven guapos. I era un lloc que respirava molt art, perquè a més m'agradava hospedar sempre pues, a gent, escriptors, poetes, pintors, en el qual hi havia un rotllo bestial, sempre veies gent xula i de cop, bueno, pues, no sé, m'ho van tancar i no vaig poder fer res. Va ser molt frustrant, la veritat.
0: Abans d'extingir-se, el Mutis va tenir un fill, que és el Muticlub.
1: Sí. Sí, sí.
0: Que és aquest que a la porta posa prohibida l'entrada als 40 anys, a menors de 40 anys.
1: Sí, sí.
0: Però això és broma o és cert?
1: Home, és una conya totalment.
0: Però si jo trobo això un cartell a la porta, jo m'ho crec, no posa enlloc que sigui conya, no?
1: No, però tot és una conya. L'altre dia una senyora em volia denunciar perquè deia que era discriminació. Digo, però si és una broma, hombre. Ah, és una broma? Digo, pues claro. ¿Cómo crees que voy a discriminar? A mí la gente siempre...
0: Hauries d'aclarir que és broma.
1: No, però és mal. Hem de tenir sentit de l'humor. Si no ens queda ja el sentit de l'humor, tal com s'està posant aquest món, malament anem. El Multiclub és un espai que, gràcies a aquesta placa, va aconseguir doncs, que tota aquesta gent d'aquesta generació digués: hòstia, aquí m'encontraré a gusto, i així és. Música de la nostra generació, gent de la nostra generació, el local està decorat amb velluts, roses, blau marí, una miqueta, té un punt art déco molt divertit, està defès per un equip espectacular que jo mai a la meva vida crec que podré tenir el que és el món de la nit. És un espai super guapo, molt ben insonoritzat, amb un equip de so fantàstic. Bueno, intentem defendre la nostra generació allà perquè també mola, perquè saps que allà no te trobaràs, pues, jo que sé, el reggaeton de turno o el jove que surti i que penses, hòstia, pot ser el meu fill. Allà és un ambient pues, molt guapo, molt...
0: Els cambrers d'Entrepaners Díaz els hi fas descompte? Perquè Entrepaners Díaz és un dels teus locals on tu buscaves cambrers de més de 50 anys.
1: Sí. Allà, el que passa que, desgraciadament, ja queden pocs, perquè bueno, la vida va passant i hem tingut baixes, desgraciadament, que ja no estan entre nosaltres, però allà està el Jorge defendiendo el Entrepanes amb tot un equip fantàstic també
0: de sala. Com s'ha tracut això? De dir, no, aquí posarem només cambrers de més de 50 anys.
1: Bueno, tenia 49 anys i començava a sentir molts amics de la meva generació que els costava molt trobar feina, que li deien que eren grans, i pensava, hòstia, això no pot ser, però com un tio amb 50 anys li diuen que és gran. I vaig pensar, doncs mira, anem a fer un bar que tots els cambrers tinguin aquesta edat. I clar, de cop es va liar perquè el cambrer de 50 anys era el cambrer de vocació, el que li agrada ser cambrer.
0: Que ara els cambrers, no tots, però la majoria és com una feina de pas.
1: Totalment.
0: D'un lloc a un altre.
1: Totalment.
0: Perquè ens hem de guanyar la vida. Sí, és totalment legítim.
1: Vam recuperar el cambrer educat, puntual, net... maco, amable...
0: Cambrer, i d'ofici cambrer.
1: Cambrer, que et veu entrar per la porta i et diu et poso el tallat amb la llei natural, com sempre, que sap les teves manies, que et despedeix, que et dona el bon dia. Aquestes xorrades que a vegades, per mi, són molt importants, i al final la gent també ho agraeix moltíssim, moltíssim, perquè a més eren senyors que tenien família a casa, que estaven al paro, que estaven desesperats. Una senyora, la dona d'un d'aquests cambrers, em va venir i em va dir, gràcies per tornar-me al meu marit a casa. I això, què vols que et digui? Emociona.
0: Que tu també has viscut una de les grans putades de la vida, que és que se't mori un cambrer en braços.
1: Ja.
0: Això, vull dir...
1: Ja. Això és un dels pitjors moments, també. Hi ha millors moments i hi ha pitjors moments.
0: Aquest és dels que suposo que... No sé com es deia
1: el Pere. El Pere. El Pere se'n va quedar en braços, sí.
0: Doncs el Pere per sempre, com cantava l'Elvis, estarà sempre always in your mind.
1: Joder.

0: Eyes on My Mind d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria del restaurant del restaurador Quim Díaz. És una cançó publicada l'any 1972, quan tu tenies, què, 5 anyets?
1: Sí, 5 anyets.
0: Et transporta a aquella època?
1: Jo vaig ser criar-me amb ell. Jo quan tenia 12 anyets anava sempre, estava a casa de la meva àvia al Raval, i vaig començar a anar de rocker perquè vaig començar a sentir Elvis, i en aquella època, hòstia, era com... vaig criar, o sigui, la meva habitació era com un panteón cap a Elvis, i des dels 12 fins als 20, més o menys, no escoltava una altra cosa que Elvis.
0: Que t'agrada tant Elvis, o t'agradava tant, que ens ha cedit una gran responsabilitat, perquè tu ens has dit, trieu la que vulgueu.
1: Sí, sí, és que hi ha grups, em sembla que també vaig parlar de Queen, hi ha grups que és que és igual que facin, que m'agrada tot el que fan. No, i jo crec que només em passa amb 4 o 5, però Elvis és un d'ells.
0: Ara ens deies que l'àvia vivia al Raval, però tu ets de Gràcia?
1: Sí.
0: Quin records tens d'aquella Gràcia dels anys 70, 80, de la teva infància, adolescència?
1: Jo és que crec que Gràcia és el millor lloc per viure al món. És poble, és barri, és bona gent, amb un món tan espaiat com el que tenim a vegades. Gràcia és un tresor. Viure a Gràcia i criar-te a Gràcia és com, ostres, un privilegi.
0: S'assembla a la Gràcia d'ara?
1: Bueno, va canviant, tot va canviant a la vida, i al final els barris també van canviant, i Gràcia ara té una població estrangera que també li dona un altre aire, que a mi m'encanta, a més, perquè és diferent, però no té per què ser dolenta. Gràcia ha anat passant per molts moments, i com tota la vida va canviant. Però no, jo segueixo pensant que és el millor lloc per viure al món. Visc allà a Gràcia, a més, o sigui, jo, el bar Mutas Tapocles en Còrsega, i jo visc al carrer al darrere, el qual porto una miqueta el dia de la marmota des de fa 20 anys, perquè és com sempre el mateix recorregut. Però mola molt, mola moltíssim Gràcia.
0: Quants éreu a casa dels Díaz quan eres petit?
1: Jo tinc 3 germanes i els meus pares.
0: Tu ets el gran, el del mig?
1: El tercer.
0: Ah,
1: sí, hi ha una petita
0: consentit,
1: i dos,
0: suposo, no?
1: No, que va, que va.
0: No? A que li fotien la canya.
1: Que va, no. Però sempre ha sigut bastant, des de petit ja era bastant independent, i quan m'anava a casa la meva àvia no apareixia fins al diumenge a la nit, i em patejava el Raval i el Gòtic tot el cap de setmana, en el qual les meves germanes tenim, bueno, una relació espectacular, però criar-me, no m'he criat gaire allà.
0: I de petit, quan et preguntaven, nena, què et vols dedicar quan siguis gran? Tu què deies?
1: No tenia ni santa idea. No tenia ni idea. No vaig tenir una formació acadèmica, no vaig tenir una família potent que em pogués financiar un projecte. Em vaig obrir pas a poc a poc, em vaig anar a viure. Me'n recordo que aquella època, als 18 anys, ja estava buscant pis, i em vaig anar a viure als 19, cosa que ara és una putada, perquè per la gent jove això és impossible quasi. I estàs tallant molt la seva evolució, no?, personal, de dir, ostres, a la vida viure sol jo crec que és un pas molt, molt important, no?, que fa madurar molt i que et fa tenir experiències que a casa dels teus pares no pots tenir.
0: Jo t'ho pregunto perquè hi ha una norma no escrita en aquest programa, i és que tots els que s'han dedicat al cinema o a l'audiovisual darrere les càmeres, primer de tot, la gran majoria han volgut ser actors.
1: Bueno, hi ha una parella artística...
0: Sumes a l'estadística?
1: Sí, sí, sí. Hi ha una parella artística que soc un artista frustrat. És a dir, a mi, si hagués sigut cantant o actor, hagués sigut molt feliç, perquè crec que és un dels oficis més impressionants que poden haver.
0: Però ho vas intentar?
1: Bueno, ho vaig intentar, però no va sortir res bé. No. Qualsevol intentona va fracassar, i res, vaig tindre que assumir que no era la persona jo adequada. Però sempre que puc intento fer el pallasso d'alguna manera, amb algunes, doncs jo què sé. Hi ha el curtmetratge del Vermut, que si tu poses vermut.com està allà dins. El vam gravar durant 3 dies amb el Vinyana, i vam tenir la presència de l'Ingrid Rubio, la Montse Guatllà i actrius fantàstiques, i jo tinc allà mi momento.
0: I t'has disfressat alguna vegada d'Elvis?
1: D'Elvis, diverses vegades, de Queen alguna altra, i clar, per això el Mutis també era especial, perquè allà jo vaig descobrir que era, pues, el cabaretero. Llevava una alma cabaretera que em permetia vestir-me de Marilyn, de... Bueno, tenia les meves, els meus moments, sí.
0: I eren el mutis, en el vermut, en el que tenies, crec que era una ampolla que valia 3.000 euros.
1: Hòstia, com saps això, tu?
0: Que si algú se la comprava no et vesties de res, ans al contrari, no?
1: Ostres, que fort. Sí, jo feia 3 mesos que havia obert el vermut i com qualsevol empresari que comença sense molts medis, estava collonit, no?, de poder tirar endavant el negoci i de cop tenim molt vi al vermut i molt vi de molts tipus, entre elles n'hi havia una ampolla de Petrus del 95 que un senyor va començar a mirar-la. Clar, l'ampolla valia 3.700 pavos i vaig veure que la mirava tant, dic, hòstia, uf, vinga, va. Vaig anar cap allà, li vaig dir, ¿por qué mira tanto? Hombre, es un Petrus de 95, es un gran vino y tal. Digo, pues mire, este vino hoy tiene premio. Si lo abre ahora mismo, yo me desnudo delante de usted y me voy hasta Paseo de Gracia caminando.
2: ¿Y la compra?
1: I el compra. Em fa un gest a la mà com aixecant l'ampolla i dic, merda, ala. Li porto la visa perquè la pagui i dic, aviam si encara me faré el pallassa d'aquí, no la pagarà. Dic, no tiene que pagar antes, i sí, la va pagar. I un divendres a les 4:30, Pau Clarís Diagonal, que estava patat. Pues sí, vaig despullar-me davant d'ell i amb uns mitjons taronja només vaig tindre que tirar fins al Passeig de Gràcia. I a la tornada, a l'anada ho vaig passar fatal. A la tornada ja, mira, ja...
0: Ja havies entrat en calor, eh?
1: Ja inclús anava saludant. Però va ser un moment també perquè la plantilla pensava, ¿este es mi jefe? ¿Qué coño? O sea, ¿quin coño tengo yo por jefe en la vida?
0: El primer que arrisca aquí.
1: Home, clar, perquè va sortir tot el restaurant a fora a donar-me la benvinguda i va ser com, hòstia, el Petrus del 95. Vaya moment, també, un altre moment.
0: I aquesta és l'experiència del Quim Díaz a OnlyFans, bàsicament. Tu ets més d'anar amb faldilla que anar despullat.
1: M'agrada, la faldilla m'agrada.
0: Quan prenda... com comences a anar amb faldilla?
1: Doncs al Mutis comprem una ampolla d'en Glen Roses del 69. I en diu el propietari que la tenia que anar a recollir a Escòcia, a la destil·leria. I sí, agafem un avió, anem cap a Escòcia, recollim l'ampolla i allà ens regala un quil de la seva família. I me'l poso i, hòstia, saps allò que dius? Uala, com mola la faldilla. I allà va començar. Allà va començar el moment faldilla, me'l vaig portar a Barcelona i em sembla que ja he de tenir unes 6 o 7 faldilles i de tant en quant... És una actitud, això sí. Quan em poso la faldilla és que alguna cosa està passant. Sí. És com un moment de dir, hòstia, pues, si em poso la faldilla, aquesta nit passarà alguna cosa.
0: Crec que la teva faldilla ha cridat l'atenció fins i tot d'un exvicepresident dels Estats Units, no? A l'època Bush, que és el Dick Cheney.
1: El Dick Cheney, sí.
0: Això era a Nova York?
1: Sí, això era el Metropolitan a Nova York. Vam anar a un concert que es recaudava alguna cosa, no sé per qui, i el De Niro era el president del...
0: Ah, vas anar amb el Robert De Niro.
1: Sí, vam anar...
0: Amb en Bob.
1: Amb en Bob, sí. Amb el Bob i vam anar cap allà i res, pues, quan pujàvem les escales vaig tenir una necessitat d'anar al bany. Vaig anar al bany i al bany d'homes, que ja sabeu que podem fer-ho de peu, estava un senyor gran amb dos senyors al darrere, en tratxa, i em vaig posar al costat i l'home no va començar a mirar-me contínuament de dalt a baix i al final ja em vaig girar amb simpatia per dir-li què tal. Imagina la situació, clar, els dos amb les mans ocupades.
0: Sense saber qui és ell, no? En
1: no, jo clar, ni idea. Y el tío, pues hostia, es que te estoy viendo, tío, y me parece, ¿tú de dónde sales? Pues mire, vengo de Barcelona y tal. Dice, hostia, Nueva York necesita gente como tú porque ha perdido esa alegría y tal. Ya, pues vale, pues qué guay, pues ya intentaré seguir viniendo por aquí. Acabem el pipi, surtin cap a fora, y el Bob que mira y en digo, ¿pero qué haces hablando con Dick? Digo, pues mira, hemos meado juntos.
0: Dick con
1: dice,
0: Dick.
1: Hostia, pues Dick, ¿sabes quién es Kim? No, precisamente le estaba diciendo quién es. Pues nada, espero que seamos socios aquí en Nueva York. Ah, pues mucho gusto, Dick. Vale, pues adiós. Y quan se'n van, diu, ¿sabes quién es Dick? Digo, pues no, ¿quién es? Es Dick Cheney, es ahora mismo el que l'ha liado en Irak. I em vaig quedar petrificat, perquè clar, hòstia, aquest home va ser el responsable després de molts morts, la veritat. I no sé, si arribo a saber, no sé si m'hagués pixat a sobre d'ells.
0: Sabates,
1: sí. La veritat és que sí.
0: Què tal és el Robert De Niro, el Bob, per tu, a les distàncies curtes?
1: És una persona fantàstica. El vaig portar a passejar per Gràcia i el tio em deia, hòstia, se parece a mi Brooklyn, que és on m'he criado jo, i és una persona superpropera, supernormal, que l'últim que vol és un tio molt educat, que li agrada molt el vi, li agrada molt menjar, molt hospitalari, molt acollidor, la seva família, tot el que està relacionat amb ell és bo, no està espatllat. és una persona que no s'ha espatllat amb el temps, i això crec que per un tio com ell és molt valorable, no? Perquè generalment el poder que rompe, doncs amb aquest no, amb aquest l'ha deixat sent el mateix, la mateixa persona que suposo que era quan va començar.
0: T'imagines aquell Quim adolescent o jove que volia ser actor? Que li diguin, no, no, és que seràs col·leguita del pop. Hagués flipat.
1: Clar, imagina, pues, el mateix que t'he explicat, no? Un tio de Gràcia que de cop estigui a casa del pop a Nova York parlant de les seves coses, el tio en pijama, la dona en bata, i jo explicant-li que dónde haremos el vermut, en què direcció i tal. Hòstia, tot això realment em ve molt gran, però ho he assumit i ho he disfrutat, sobretot ho he disfrutat molt.
0: Era com un actor referent que tu tenies quan volies ser
1: imagina't.
0: Actor a l'adolescència?
1: Imagina't. De Niro jo crec que tots tenim alguna pel·lícula favorita, no, d'ells, i pues que jo crec que hi ha diverses favorites d'aquest senyor, i quan va arribar a casa meva em tremolava tot, la veritat és que la primera vegada que va entrar per la porta del vermut és que no m'ho creia, i vaig poder estar amb ell perquè al tio li agradava molt xerrar de la Barcelona d'aquell moment i tal, i va ser com una gran experiència.
0: Doncs d'un actor referent de la teva adolescència com Robert De Niro, passem a un músic que et va acompanyar durant tota aquesta època, que va ser Freddie Mercury.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Little Thing, Call It Love, de Queen. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del restaurador Quim Díaz, que amb Queen ens ha fet la mateixa jugada que amb Elvis. Trieu vosaltres, que totes estan collonudes.
1: Sí. Encara no he trobat una cançó de Queen que no m'agradi, la veritat.
0: Això és adolescència?
1: Això és el pas de deixar Elvis i passar a Queen. Queen també, pues, en el seu moment, quan ho vaig descobrir, va ser com un grup que em va deixar bocabadat i que amb els meus amics no paràvem d'escoltar. Era una època de canvi, era una època de deixar de ser, poder aquell nen, a ser aquell adolescent, ja que va començar a treballar amb 18 anys, en el qual viure a Queen en aquell moment va ser com un record. Quan vaig anar a viure a casa, me'n recordo que em vaig posar el radiocasset, que encara en aquella època es portava, i el primer que vaig posar va ser un casset de Queen. Bueno, hi ha molts records relacionats amb Queen.
0: Quan te n'adones que tu no vols estudiar o que no estàs fet per estudiar?
1: Bueno, em costava molt estudiar, em costava molt concentrar-me, era algo que em donava molta mandra, i també era una persona que tenia moltes ganes de viure la vida. Llavors, als 17 anys li vaig dir als meus pares, escolta, en aquella època es feia el BUP, i ja si feies el COU era per fer carrera, i dic, jo no vull fer el COU, jo vull... vaig a fer la mili per treure la mala de sobre i vull treballar. I llavors vaig fer la mili i...
0: A casa et diuen... D'acord, és
1: sí,
0: la teva vida.
1: Sí, sí, sí, clar, per suposat ho van respectar, i vaig fer el servei militar aquí a Barcelona, i amb 19 anys em vaig posar a treballar en botigues de roba, que també era en aquella època, estem parlant de finals dels 80-90, en el qual Barcelona bullia. Bullia. Era una altra Barcelona, era una Barcelona molt inquieta, molt xula, la gent era brutal.
0: I quan te'n vas a viure a Eivissa?
1: A Eivissa me'n vaig l'any 92, me'n vaig a passar la temporada d'estiu amb una botiga que es deia The End, i bueno, em sembla que era l'únic hetero de tota l'illa. Imagina't, me recordo que pensava, dic, hòstia, què passarà aquí? Perquè jo sempre he tingut un cantó femení molt important, però no, em vaig seguir sent el que era, i al contrari, pues allà també amb aquella Eivissa dels 90, uau, buf... Haz lo que quieras, pero con gusto. Era una illa molt, molt despelotada i molt guai, molt, molt xula, no? La Eivissa que poder hi ha ara, que és més artificial, on els diners és el més important. En aquella època la gent es deixava anar molt.
0: He llegit que t'hi estàs 3 anys.
1: No, 2.
0: Dos anys.
1: Estic 2 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, però 2 campanyes, eh? O sigui,
0: ah, vas a l'estiu.
1: Sí, exacte. Quan acaba la campanya torno a Barcelona, i quan comença torno.
0: I després entres a treballar com a comercial d'alguna cosa d'esports.
1: Sí, em fico com comercial, sí.
0: Que t'hi estàs 9 anys.
1: Exacte.
0: 9 anys que assegures que són anys perduts.
1: Sí. La veritat és que l'època, bueno, doncs com tota la vida, no? Que diem, les etapes que vas cobrint, hi ha algunes etapes que t'aporten coses que se't quedaran per sempre, però hi ha unes altres que dius, bueno, les he gaudit, he guanyat diners, però no me sentia...
0: Però què venies?
1: Venia articles d'esport. Vaig estar primer, me'n vaig anar a Homa, que és una marca de botes, sí, de futbol, i em van enviar...
0: De Coloraines, eren en
1: sí,
0: època, són les primeres.
1: Exacte, sí senyor. Allà em van enviar un poble que no està ni al mapa, que es diu Fuensalida, a fer botes de futbol a mà. I em vaig passar 3 mesos cosint botes de futbol a mà. I d'allà, pues, em van enviar com delegat a Catalunya, vaig estar, i després vaig saltar amb una altra marca que es deia Mito, que aquella el que sí que em va portar, que va ser la que va sponsoritzar l'antorxa olímpica, i vaig fer tota la ruta de l'antorxa per Espanya. En el qual, uau, cuidao.
0: Se m'anava.
1: 48 dies seguint el de l'antorxa van ser amb tot l'equip de gent jove i amb ganes de festa, va ser uau, uau, uau.
0: I com aterres al món del cinema i la publicitat? Doncs
1: pues just em despedeixen d'aquesta empresa, i la meva dona, que treballava per la Isabel Coixet, em diu, escolta, si vols vine aquí i et posem amb la furgo que portaves la
0: runner, eh?
1: De runner, i allà em vaig quedar.
0: Que deuries fer relacions amb gent molt potent, perquè, si no m'equivoco, entre Panes Díaz el decora l'Anchón Gómez, que és el director d'art de moltes pel·lis de l'Almodóvar.
1: Sí, l'Anchón per mi és com un germà gran que sempre he tingut des que vaig entrar a la Publi al Palai de compartir, i que, hòstia, té una sabidoria i una forma de ser brutal, i que sempre, qualsevol moment amb l'Anchón era de... per gravar-ho. I quan vaig fer l'Entrepanes, el vaig trucar i vaig dir, hòstia, Anchón, deja una huella para siempre, porque tus películas, los decorados los destruyen, y me gustaría que me ayudaras a hacer este espacio. I sí, sí, de fet, hi ha un bocata que es diu Anchón, dedicat amb ell.
0: I qui són els nens que surten als posavassos d'Entrepanes?
1: Som nosaltres de petits. Són tots els cambrers i jo de petits, i els posavassos, pues, cada un és allà...
0: Sí, els hi vas dir, porteu-me una foto.
1: Sí, Sí.
0: ¿Qué quiere este ahora?
1: Sí,
0: ¿no?
1: sí. I clar, ja competim per veure quin és el bebé més guapo i clar, vol dir, si no, també als clients li fa gràcia tenir allà el cambrer que t'està tenent, doncs com era petit.
0: No són fotos dels teus nanos, no?
1: No.
0: Bueno, nanos, no sé quina edat deuen tenir els teus fills.
1: 18 ja. I 24.
0: Va, nanos, dels teus senyors.
1: Sí, els nens no els vaig ficar allà perquè volia fer partícip. És molt important que els equips dels restaurants se sentin que són importants. Jo necessito que siguin feliços a casa i fora també, evidentment, però que vull que se sentin protagonistes perquè realment ells són els protagonistes. Al final, un restaurant és un teatre que la gent va veure la funció cada moment que ve i el cambrer sol ser l'actor definitiu, no? El cuiner és molt important, però al final el cambrer és el que cuida les persones.
0: Ara ens deies, bueno, abans que el Nil ja està dirigint un dels negocis, sí, no? L'Enriqueto.
1: Sí, sí.
0: El petit que, per posar-li nom, es diu...
1: Nico.
0: El Nico també va pel camí? O sigui,
1: no, Nico no està fent AD, està fent la carrera ja i la veritat és que està... Aquest noi promet molt perquè és un tio molt sensat i molt especial.
0: Doncs per parlar de la família del Quim Díaz, en aquesta època de l'any on ja s'escalfen els motors per arribar a Nadal, què millor que una mica de All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey.

0: És la Maria Carey sonant al Llapis de Memòria del restaurador Quim Díaz, que si has inclòs aquesta cançó entenc que tu tens un esperit nadalenc important.
1: Sí, la veritat és que me'n vaig a la meva família, que és el més important que tinc a la meva vida. Al final són els que sempre han estat allà i són els que a les bones i a les males sempre han estat un recolzant-te. Jo sóc una persona que ha donat molta guerra perquè els he donat molta guerra i sempre m'han apoyat, en la qual aquesta cançó, que ja sé que per molts és una turra, per mi em recorda sempre aquests moments de Nadal, de tots estar junts al voltant d'una taula i passar pues, com totes les famílies, no? Un gran moment de família i d'alegria.
0: Ja ho tens tot preparat, o ets dels que
1: no
0: procrastina?
1: Soc molt improvisador, m'agrada molt...
0: Però ja saps on vas la nit de Nadal, Sant Esteve,
1: això és
0: agenda política, pràcticament.
1: Sí, ens repartim una miqueta les tasques com totes les famílies, no?, al final, i ja sabem més o menys què farem.
0: Tornant a la cançó, suposo que ets conscient que la Maria Carey podria no treballar mai més i viure dels royalties d'aquesta cançó. Tu podries viure així, sense treballar, o ets workaholic?
1: No. Jo fins l'últim dia espero estar fent coses, perquè no entenc la vida sense aventures. No. De fet, estic preparant un canvi d'etapa, doncs això que diem, no?, de les vides personals, i estic intentant girar la vista cap a Sitges, intentar anar allà i muntar un projecte i alguna cosa que sigui de feliç.
0: Sí.
1: No sabria estar a casa. No.
0: I continues sent un animal nocturn?
1: Hòstia, sí. Sí. Mira que ho intento, que no.
0: Què té la nit, que els animals surten a caçar?
1: A mi m'atrapa. M'atrapa molt perquè jo crec que és un moment que la gent canvia totalment, no? La nit és alegria, la nit és trobada, la nit és persones. Porto la nit pues, uns quants anys i és fabulosa, no? Perquè veus el millor també de... A vegades trobes algú que no sap viure-la, no? Però quasi sempre trobes el millor de les persones en aquests moments.
0: Que estem arribant al final, però abans m'has d'aclarir una declaració que he llegit teva, que dius que ets un imant per viure moments estranys amb famosos.
1: Bueno, no sé, sí. La veritat és que realment ara et mires enrere i m'han passat uns quants que dius, joder, els atraic jo o simplement és pues, això, no? La sort que tinc de viure moments sempre divertits. Perquè...
0: Això ho dius per quan li vas fregar la bragueta al Woody Allen com si fos la làmpara del geni de l'Aladín.
1: Per exemple.
0: Clar, posa-li context, perquè ara la gent dirà, aviam, què és això?
1: Tinc una amiga, la Núria Gironès, de Cal Enric, que em va portar el Woody a casa i mentre menjava es curava uns caps de gamba, li van caure les gotes a l'entrepierna i es va aixecar l'home i em va assenyalar aquestes taques i jo parlo fatal l'anglès, intento, però bueno, al final me l'entenc. I vaig anar corrents a un cebralín, l'esparall aquest, i li vaig fer el gest de que se'l posés i em va dir ell també... Va ser com un joc mímic, de mímica, perquè clar, no parlàvem, i em va dir no, tu. I em vaig agenollar, em vaig posar la baragueta a la meva alçada, li vaig fotre amb el cebralín, després vaig tornar el cepillo, i ell igual, no, tu.
0: Tu con el clarinete.
1: Tota la gent callada, sense moure ni un dit, veient l'escena, rient-se... I bueno, va ser molt divertida, em va dir, hòstia, això algun dia, no sé si sortirà amb alguna de les pel·lis, però anem camí que sí. La cosa és que després torna, al cap d'un mes, amb un diumenge pel matí, amb una taula gran, i entra el Woody per un cantó i el Joan Manet Serrat amb el tricicle...
0: Per l'altre.
1: Per un altre. Llavors, venia a rodar Vicky, Cristina i Barcelona. I un dels clients que, clar, imagina't, entra Woody i entra Serrat i tricicle... I un dels clients que estava allà al restaurant diu, Quim, Penélope, se llama así porque Serrat hizo la canción y el padre le puso Penélope por la canción de Serrat. Y como el Woody está rodando con la Penélope, ¿por qué no los presentas? I tal qual. Vaig fer aixecada a la taula el senyor Woody, el senyor Serrat, i allà al mig es van donar una abraçada, pues imagina't, que també, pues otro momento de la vida.
0: El Woody Allen sabia qui era el Serrat?
1: No tenia ni idea.
0: Woody,
1: el Serrat sí que sabia,
0: home,
1: que era el Woody, però el Woody no sabia i, clar, quan li va dir que la canció Penélope la va fer aquest senyor, pues se li va encendre els ulls com plats d'alegria, no?
0: I última, que ja ens quedem sense temps. ha aparegut la jaqueta de la Rosario Flores.
1: Joder, quina guerra va donar aquesta. No ha aparegut, aquesta jaqueta, sí, va ser una confusió, se la van portar un client, em vaig posar a trucar jo a les 4 de la matinada a tota la gent que havia vingut al Mutis, i al final a les 6 del matí va aparèixer la jaqueta.
0: Tu la dichosa jaqueta.
1: Tu imagina't trucar a la gent a les 4 i mitja de la matinada dient si usted tiene la, una jaqueta de conejo. Clar, tothom em va engegar a cagar. Tothom em deia que tu...
0: Però la tenies molt emprenyada, la Rosario, se't va posar ferruquita, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, era la xupa de Lola. Clar. Com no salga la xupa de Lola, nene, te vas acordar de mi tota la vida. I vaja si la vaig trobar.
0: Quim, m'ha arribat al final i com això ha fruit tant, ens han quedat pendents 3 cançons i has de triar amb què tanquem la paradeta. Tenim el Que sabe nadie de Rafael, tenim la declaració del Far i el Friday I'm in love de The Cure.
1: Friday.
0: Tots que soni Friday I'm in love. Doncs, Quim Díaz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltíssimes gràcies. Ha sigut un moment, de veritat, ja t'ho he dit a banda, crec que ha sigut un dels millors moments per poder parlar d'algú. M'has fet estar molt a gust. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Eva Vázquez i Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Que tingueu molt bona tarda.

0: Perquè la nit, just en directe, l'Arguero, Nil, ens avançaves ja que avui Ferran no s'hauria de reincorporar amb la resta de campions del món a la disciplina del Barça. Té permís del club per no entrenar-se perquè està molt a prop el seu traspàs al Paris Saint-Germain, tot i que no sembla imminent. És a dir, no estem pendents aquí en directe a veure si...
1: No.
0: Es tancarà abans d'acabar la setmana, segurament. Però, de moment, Ferran ja té permís per no entrenar-se.
1: Aquesta és la situació. Avui s'havien de reincorporar tots els campions del món que faltaven per reincorporar-se, i no ho ha fet Ferran Torres, amb permís ahir ja des de, per part del club, també de Hansi Flick, el millor per totes les parts, sabent que Ferran té un acord amb el PSG que vol marxar i que hi ha negociacions en marxa. Ha estat que el futbolista no entrenés amb el Barça i s'està a l'espera, com dius, d'arribar a un acord final. Rondarà aquests 55 milions d'euros que el Barça tassava Ferran que volia per Ferran Torres, però el que ens apunten fonts properes a la negociació és que no és una cosa imminent que s'hagi de tancar ara, inclús avui. És a dir, que pot ser una cosa que s'acabi de tancar entre demà i divendres, però totes les parts estan d'acord en que, si no hi ha cap sorpresa majúscula, Ferran Torres convertirà aquesta setmana en nou futbolista del Paris Saint-Germain.
0: Anem cap a París amb l'Andrés Onrubia. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo va el jet lag? Ya te he visto dando vueltas al mundo este verano.
2: Bien, todo bien, todo bien. Ya con... Ayer ya volvimos a trabajar, pero no hay nada de jet lag, la verdad. Esperaba algo más, pero todo genial.
0: Ya te escuchaba en la gradería del balcón con Ana Palet ayer por la tarde. Anoche sabíamos eso, que Ferran ya no entrena con el Barça, y ahí en París pues ya esperáis a un campeón del mundo, ¿no? Una operación que tendría que cerrarse próximamente. ¿Va a estar alrededor de los 50 millones y algo más en variables?
2: Eso es, sí. Según trasladan desde el PSG, en torno a 55 millones

0: pero aquí estamos, otra vez venimos a por ti. Oh, Ferran, oh, Ferran. Te voy a ser sincero, la verdad que he visto que Arbeloa quería chetar al Real Madrid. Y pues yo no voy a ser menos para el Barça, le voy a chetar un poco, chetar. Hay una palabra de estas que decir los jóvenes, que, bueno, yo como soy joven, más que nadie, ¿verdad que sí?
1: Hombre.
0: Sí me gusta. Si vienes a París, ya sabes lo que te espera. A las 5:30 de la mañana estamos todos en pie, vamos con la bici a hacer 3 etapas del Tour. Luego hacemos doble sesión de entreno, luego comemos algo, porque sin movimiento no hay alimento. Vamos todos juntos a hacer clase de georgiano con el bueno de Kvaratskhelia. Evidentemente cada 20 minutos paramos para hacer flexiones. Y luego pues ya a la que te das cuenta has ganado la Liga y la Copa de Francia, que eso es un chupirritín. Y estás en cuartos de final de Champions, que para eso nos fichan en el fondo, nos van a fichar para 5 partidos de temporada, ya lo sabes. Hasta entonces, del chill, como decís, con la bici, cuesta abajo y sin frenos. Un abrazo y hasta pronto, espero. Ja veremos.
1: I cap a París, que s'anirà Ferran Torres quan s'acabi de tancar aquest fitxatge. La mala notícia de la setmana ha sigut la lesió de Ronnie Bardakji. Nil,
2: sí.
1: Ens ho venies explicant fa 2 dies, però vaja, des d'ahir la tarda el club ja ha fet pública la informació mèdica que s'haurà d'operar del genoll.
2: Sí, s'haurà
1: d'operar del genoll, no s'ho farà ell.
2: L'hauran d'operar d'aquest genoll, lligament encreuat anterior de la seva cama dreta. Ja és la segona vegada que es fa aquesta lesió a Ronnie Bardakji, tot i ser tan jove, que només té 20 anys. Ho va fent uns partits reduïts a l'últim, als últims exercicis de l'entrenament del dilluns, i això ha fet que el Barça, doncs, com explicàvem ahir, hagi adoptat aquesta posició d'apartar, com mínim en certes parts de l'entrenament, a futbolistes que creu que han de sortir. I després del cas de Ronnie Bardakji, doncs és més senzill que els futbolistes també ho entenguin, perquè evidentment quan estàs en un equip que t'apartin pot crear polèmiques, però veient el que ha passat al seu company, doncs i els jugadors del Barça com Aitor Fort o Casado també entenen, perquè saben que hauran de sortir, i el cas de que patir una lesió greu pot crear els problemes a la seva carrera.
1: Entenc que no deixa agradable pels que ara entrenen al marge, que això vulguis que no sempre et pot tocar l'amor propi, però en el fons han de fer l'exercici de que s'ho han d'agafar com que és protegir-los perquè puguin trobar un destí on demostrar els futbolistes que són. Cosa que Ronnie trigarà temps a poder fer, perquè Martí Junca, com estàs? Bon dia.
3: Bon estiu.
1: Ahir, quan coneixíem el diagnòstic, parlaves amb el doctor Tramulles i t'explicava que aquest genoll de Ronnie, que ja s'havia lesionat una vegada, no és del tot estrany que hagi tingut la mala sort que li torni a passar.
3: Sí, perquè sobretot amb els jugadors joves, tal com és Ronnie Bardakji, que té 20 anys, doncs la probabilitat de recaiguda és molt més elevada, i després el procés de recuperació d'aquesta lesió doncs també és molt més llarg. Estem parlant d'una lesió de creuat, ara mateix els tempos que es porten és de quasi bé un any, i en cas d'una recaiguda, doncs, i en un jugador jove, estaríem parlant de 13-14 mesos de recuperació, perquè un dels factors que més influeixen doncs en aquest procés és la recuperació psicològica, i més per un jugador com ell, que és un extrem explosiu dinàmic, doncs encara els hi costa molt més recuperar la confiança.
4: És evident que estem parlant per sobre de l'any. El tema d'una lesió d'aquest nivell, com és una lesió de creuat amb un jugador jove, un jugador adolescent quasi, no? Es deu, em deia, a molts factors, però no ens oblidem del tema mental, de com afecten aquestes edats i en edats més joves, que és el que es veu ara amb nois i noies de jugant a futbol a unes edats molt petites, en la qual ja tenen lesions de creuats, l'impacte psicològic és brutal. La pròpia confiança i factors psicològics del jugador, si torna a recaure, això s'incrementa, l'estrès, l'ansietat, la taxa de lesió, de recaiguda d'un lligament creuat està entorn al 20-30%, però que amb adolescents, i podríem dir que el Ronnie, pues, bueno, és a la vora d'adolescència, puja fins al 40.
3: A més, Ronnie, el context que tindria per tornar a incorporar-se al Barça no és gaire favorable. Aquesta temporada no ha tingut gaires minuts, és el suplent de Lamine Yamal, s'ha fitxat a Adeyemi, doncs diríem que no és el context més favorable per poder tornar a agafar rodatge, i el doctor Tramulles doncs creu que ho tindrà difícil per tornar a tenir minuts com a jugador del Barça.
4: Tens tots els ingredients perquè sigui difícil. La major dificultat per fer una gestió integral d'aquest cas, o de qualsevol lesió, o de qualsevol problema d'un esportista, que no són les i en sol, no? És que tots siguin capaços de treballar i aportar els seus coneixements sobre la taula per un únic objectiu, que és la millora física i mental d'aquest jugador. I estic convençut que el Barça ho té i ho farà.
1: al final és el més important, que el futbolista pugui recuperar-se plenament al 100% i quan estigui bé físicament, doncs que trobi on tornar a tenir continuïtat per tenir el seu màxim nivell. Ja veurem on són tots plegats quan torni Roni Bardaggi. Gràcies, Martí, quedat per aquí, que m'has d'explicar més coses, però encara en clau Barça, ja ho vam dir, Nil, que Rodri anava per més llarg que per la sortida de Ferran fins i tot.
2: Sí, que l'operació que més semblava a prop en aquest moment era la de Ferran, bastant a prop que ja avui no s'entrena. El tema de Rodri pendent de que el Barça faci una nova oferta. Les dues parts hi ha optimisme, sembla que s'han d'acabar entenent, que no hi haurà cap problema perquè això passi, però és evident que el City de moment manté aquesta postura. El Barça, que podria fer una segona oferta que arribés als 60 milions d'euros, a mi la sensació, si em preguntes d'opinió, és que el traspàs acabarà tancant per uns 60 fixes, més variables que poden arribar a 70. Ara mateix el Barça, de moment, sembla que farà una altra oferta que pugui rondar els 60-65 entre fixes i variables. Veurem què diu el City. En tot cas, tot continua igual. Les dues parts volen que es faci respecte a la decisió del City del jugador, però vol cobrar el que creu que val el seu futbolista, que ha estat el millor jugador del Mundial.
1: Per tant, recalquem, primera oferta 45-5 no acceptada, la segona oferta amb els variables aniria fins als 60, i pel que vas palpant del que poden arribar a oferir uns i estan disposats a vendre uns altres, creus que ens anirem amb variables inclosos cap al 70?
2: Sí, jo crec que es tirarà el Manchester City una mica més per sobre d'aquests 60.
1: Veurem. Em va cridar l'atenció i l'agradaria del balcó. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
1: Que ja hi ha dos entrenadors del futbol formatiu del Barça, ahir va ser Albert Sánchez, que ens han dit que l'arribada de Rodri no té per què ser tan mala notícia com sembla per Marc Bernal.
5: Exacte, ho va fer l'Albert Sánchez, que actualment és l'entrenador del Dunkerque de la segona divisió francesa, però la temporada 24-25 va ser l'entrenador del Barça Atlètic. Abans havia estat també a l'equip com a assistent de Rafa Márquez i va dir que, tot i que, evidentment, Rodri traurà minuts per Bernal al mig del camp, el Marc és un jugador que pot jugar a moltes posicions.
6: Si un jugador com Rodri, doncs, li traurà en protagonisme. Això és així, no? Però, bueno, és que estem al Barça. És que el Barça ha d'haver competència, el Barça han d'estar els millors. I és així. Jo crec que inclús ell es sent més còmode tenint aquesta, o sigui, amb aquest doble pivot, no? Que pot estar una mica més suelto per arribar, no? Nosaltres moltes vegades jugava d'interior, jugava de 8, perquè té bona arribada. Un migcampista modern, polivalent, gran, amb capacitat de recorregut i tècnicament molt, molt, molt bo.
5: Per tant, posant en valor l'arribada de Marc Bernal a l'àrea, que podria avançar la seva posició si arriba Rodri Hernández, també va parlar de Marc Casadó, un jugador que, ho venim comentant, acabarà marxant del Barça aquest estiu. Marc Casadó, per Albert Sánchez, va ser el seu capità.
6: Bueno, a mi Casadó ha sigut el meu capità 3 anys al Barça. Li tinc un apreci, una estima espectacular. El més important de Casadó és que és culer, que és el més culer que hi ha allà. Però al final jo crec que hi pot estar tranquil, que ha sigut capità a totes les etapes del futbol formatiu del Barça, que ha sigut un exemple, que ha guanyat 2 lligues amb el primer equip, que ha complert el seu somni. Sí, fa pena, no? Fa pena perquè ell és un culer. És culer, culer, culer. I llavors, bueno, doncs jugadors que venen de baix, doncs que al final marxin, doncs, bueno, com a culer, i et parlo com a culer, et sap greu.
1: Sembla que quan un somia, les expectatives són altes, però, òbviament, com diu l'Albert, s'ha de posar en valor el que aconsegueixen els que arriben a estar diverses temporades consecutives amb el primer equip i si poden guanyar títols amb el club de la seva vida, com és el cas de Casadó, millor. I ara, doncs, si li toca guanyar-se les garrofes a un altre costat, segur que trobarà on brillar, que no oblidem que quan va tenir continuïtat 6 mesos al primer equip, va arribar a ser internacional, sí. I el Meana ens deia, para de la Fuente, si sigue jugando en el Barça, és futbolista per a l'Eurocopa, que va acabar guanyant a Espanya. Va perdre minuts aquella recta final de temporada i no hi va anar, però que ningú s'oblidi en els moments de menys protagonisme de Casadó, que és un futbolista on hi ha fusta. Palet, a part d'això, fa dies que no ens portes a PortAventura, eh?
5: No us porto
1: més que a PortAventura, al parc aquàtic.
5: No us porto a PortAventura, però em sembla que avui tornem a tenir entrades.
7: Avui tornem a tenir entrades. De fet, mira, sí? Farem una cosa.
1: Ha hagut de tornar a Bermúdez perquè tinguem entrades a PortAventura?
7: De què ha dit el TG que no ens lliuràvem avui?
1: De l'eclipse.
7: Efectivament. Doncs a partir d'ara, quan sentiu en algun moment la paraula eclipse, truqueu al 933-44-1411, si és que el telèfon encara no ha canviat.
1: No, és el mateix.
5: De moment és el mateix, la gent ja està trucant, però és que no és ara, no, és quan tornin a escoltar la paraula màgica.
7: Exacte, ara les línies estan compromeses. Doncs això, quan sentiu la paraula eclipse, aquesta no val, sinó a partir d'ara, truqueu, que us endureu entrades per Caribe Aquatic Park, que és el parc aquàtic de Port Aventura, que ara la veritat és que fins i tot ve més de gust.
1: Home, ja han posat la zona pirata aquesta, la Coral Bay, que és
7: fantàstic. És una passada, a més a més, zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa, només a Port Aventura World, ja ho sabeu.
1: Saps que tot es veu molt bé, això que passarà aquest vespre?
7: Ep.
1: Des de Galícia.

0: que avui allà el Real Madrid juga el trofeu Teresa Herrera, el trofeu més mític dels sí. trofeus d'estiu que es juguen, més antic fins i tot que el Carranza.
1: És que Teresa Herrera i Carranza són bueno, els trofeus que
0: són els estius de la nostra vida.
1: Els que sortien al PC Futbol, no ens enganyem, són els guais.
0: Són els estius de la nostra vida i el Madrid juga contra un Depor que entrena un català com és Antonio Hidalgo, que és un tros d'entrenador, on hi juga un tio molt estimat aquí com és Aubameyang, que va deixar molt bon sí. record els mesos que va estar al Barça i que aquest any torna a primera
1: Totalment.
0: Divisió. Amb el Madrid a Coruña acaba d'aterrar Héctor González. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, TG? Saludos desde el aeropuerto donde, nada, en 10-15 minutos aterriza también el Real Madrid.
0: No llega todavía con todos los mundialistas, ¿no?
2: No, no, no, no. Se incorporaban el lunes Cucurella, Konaté, Tchouaméni, Mbappé. Ninguno de ellos ha viajado hasta a Coruña. Tampoco Diomandé, el fichaje estrella que desde el viernes entrenaba en solitario en la ciudad deportiva. Solo dos entrenamientos con el grupo. Mourinho le quiere ver más tiempo con el resto de compañeros antes de hacerle debutar. Seguramente será el domingo en el último amistoso en Alemania frente al Schalke 04. Y tampoco viene Courtois, así que es una convocatoria con varias ausencias. Se parece mucho a los que viajaron a Hungría el pasado sábado. El gran reclamo aquí en Galicia puede ser hoy Vinicius Junior o Fede Valverde, que también jugó en las filas del Deportivo en la temporada 2017-2018, y por supuesto el que está siendo el mejor jugador de lo que va de pretemporada, que no es otro que el turco Arda Güler.
0: Pues vamos a ver con qué ensaya hoy Mourinho, que ya nos decías el otro día que no había plan B para el centro del campo una vez Rodri eligió el Barça. No sé si estos días, ahora ya todo con un poco más enfriado, la plantilla se da por cerrada, puede haber algún movimiento más.
2: Yo creo que lo de transmitir que la plantilla estaba cerrada fue un poco calentón o despecho, o llámalo como quieras, después de lo de Rodri. No hay un plan B con nombre y apellidos de momento, pero sí que el Madrid está atento al mercado, ver si hay alguna buena oportunidad, algún jugador que no sea muy caro y que sobre todo mejore lo que tiene actualmente el Real Madrid en el centro del campo, que mejore a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, que ofrezca algo diferente, unas características diferentes. Y en ese caso el Madrid sí que intentaría fichar a ese jugador, que insisto, todavía no hay nadie en la pole por ser el candidato a ser fichado. Sí que hay bueno varios nombres que tiene la dirección deportiva entre manos, pero no hay nadie decidido todavía para ser el sustituto a Rodri, una vez que dijo no al Real Madrid y se decantó por el Barça.
0: Héctor, gracias.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: El Madrid juga a Coruña, ciutat que torna a primera divisió. Javier Tebas els ha preparat una gran benvinguda. El Depor reapareix a la màxima categoria del futbol estatal, tot un campió de Lliga, dilluns. Per tant, haurem d'esperar a dilluns per un retorn esperadíssim, com ha sigut el del Depor a primera, però avui hi ha una mena d'etapa pròleg, una festa com és el Carranza, en una ciutat que ja respira un altre cop futbol de màxima categoria. Adrián Candal, Coruña, què tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Chup chup, estos días de vuelta a primera, ¿cómo está la ciudad esperando ese regreso tan ansiado?
3: Bueno, pues con muchas ganas, y este plato fuerte del verano, que es el partido de hoy frente al Real Madrid, pues que vuelva a poner todo el orgullo, ¿no?, de esta ciudad tan futbolera ahí encima de la mesa. Hablabais ahora de ese Teresa Herrera, es que es el más antiguo del mundo del fútbol, ¿eh? Se juega además desde el 46, y por aquí hubo una época, Teje, que lo jugaban este torneo los mejores del mundo, pero de caviar absoluto, ¿no? Por aquí pasaron pues Pelé, Di Stéfano, todos los grandes Kubala, todos los grandes jugadores de la historia pasaron por aquí por el Teresa Herrera, y nada, de momento a disfrutarlo. Y lo de la Liga, si no fuera por el mal rollo que hay ahora mismo un poco entre el Depor y parte de su afición, estaría todo maravilloso, pero eso sí que lo empaña un poquito.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
3: Bueno, hay un cabreo sobre todo centrado en una parte de la grada donde les van a exigir, donde, para que os hagáis una idea, es donde se sitúan los Riazor Blues, detrás de una de las porterías, pero no solo son los Blues, sino, bueno, pues es toda la grada en general, donde a partir de ahora pues van a tener, digamos, el Depor lo que quiere es controlar esa animación para que no haya multas, entonces yeah. van a tener que identificarse con DNIs, no van a poder ceder el carnet, tendrán que firmar un código, digamos, de buena conducta, tendrán que asumir que no van a poder decir ciertas cuestiones, bueno, vamos, que quieren modelar un poquito esa grada ante las multas que estaba recibiendo el Depor, y eso ha sentado muy, muy mal.
4: Prohibido divertirse, ¿no?
3: Sí, prohibido exactamente. Divertirse. Sonríe, pero no demasiado. No, ¿no?
0: Y pensaba que, claro, la afición del Depor, que bueno, Bermúdez lo sigue mucho, ha llenado Riazor incluso estando en primera federación, no solo cuando tocaban playoffs. Claro,
4: sí, en jornadas normales, por decirlo así.
0: Se suben categorías, sí. Y lo que pasa que los abonos pues vuelven a precios de primera división, pero claro... Imagino que la subida ha sido importante, ¿no? También allí.
3: Bueno, brutal. Hacemos el estudio. Hay carnés que subieron un 70%. Uf. La media de subida es de 45%. Es decir, el término medio de subida por abono, 150 euros 200. Claro, tú imagínate, haz la cuenta. Una familia, sois cuatro, te suben 800 pavos de repente y... Hombre,
0: no,
3: es una faena.
0: No tenerlo, sí, sí, es...
3: O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que como también en el mundo del fútbol en general, o en el Mundial, veíamos esas entradas carísimas, al final se venden igual. O sea, el Depor ha copado ya, ya no hay opción para que haya más abonados. No, los ha vendido todos. Es decir, aunque los haya subido esta burrada, los ha vendido todos. 27.000 socios con asiento, cerca de 30.000, 32 caben en Riazor. O sea, que a pesar de todo esto, se ha vendido todo. Lo que acusa, digamos, este sector de la grada al club es que quieren elitizar un poco Riazor, que sea pues para los ricos, digamos, ¿no? Pues ahora le llaman zonas hospitality, zona no sé qué,
0: sí,
3: VIP.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, eso también está de moda. A mí no me gusta absolutamente nada. Hablabais de ese fútbol popular. Yo me acuerdo haber estado con el Depor en Teruel y estaba Teruel lleno de deportivistas en Primera Federación. Y cuando digo Teruel, podría decir 20 ciudades más o pueblos incluso donde estuvo el Depor con su gente.
0: Sí. Ha caído bien ahí Aubameyang, ¿eh?
3: Pues muy bien, aparte viene fino, viene con muchas ganas, nos contaba que todavía tiene esa sensación de que va a hacer cosas importantes, había la duda de, oye, ¿llega bien físicamente? Muy bien, o sea, llega con velocidad, con hambre y vamos, ha ilusionado muchísimo a Uba aquí en A Coruña.
0: Bueno, que aguante, porque es un tío que las irrupciones suelen ser así, pero vaya, con un míster como Antonio Hidalgo, que aquí lo queremos mucho también, nos subió el Sabadell hace unas temporadas, y es un tío de la generación de Xavi Hernández, formado en la Masía y futbolísticamente no nos deja dudas, y ahí ya habéis visto que te puedes ir con él al fin del mundo.
3: Sí, Antonio además es que es súper metódico, aquí ha cambiado, al principio había run, que si el juego, que obviamente no es el Barça de Guardiola, pero el Depor tampoco jugaba muy mal, y los resultados le han dado la razón, y ahora es que ha sido lo de masas aquí Antonio Hidalgo, y hay mucha confianza en él en este proyecto en Primera.
0: Pues Adrián, que lo disfrutéis, sobre todo esta temporada más que
3: sí.
0: Otra cosa.
3: Yo creo que sí, después de tantos años ahí fuera hay ganas de disfrutarlo y de quedarse, ¿eh? El proyecto del Depor es para quedarse y con mucha pasta por detrás, a ver si salen bien las cosas.
0: Un abrazo fuerte.
3: Abrazo, compañeros.
5: Bueno, a més a Hidalgo, que és un nano que és metòdic com jo, no? De la meva quinta, bona
0: la quinta
5: gent, no? La quinta meva, la veritat que és un nano que em cau bé, hombre, no és Xavi Hernández, perquè m'entenguis, vull dir, estem parlant de... Però, escolta, el césped de Riazor, jo sempre havia pensat que era un bon césped. Són equips, hi ha equips que tenen que estar a l'elite, perquè allà hi ha bons céspeds, i això és així com es juga a futbol.
0: Doncs ja ens ha dit el Héctor que no hi serà Cucurella encara, però el fitxatge de Cucurella pel Madrid ha provocat un bon efecte dominó, que no sé si ens portarà també millors céspeds. Perquè, Nil, dintre dels preus dels traspassos, ja sabeu que hi ha un percentatge... petits si comparem en proporció als que són les xifres finals, però que són vida pels clubs formadors i que han tingut els futbolistes fins als 23 anys. I clar, el Madrid s'ha endut Cucurella del Chelsea, el Chelsea ha hagut d'anar a buscar un substitut i ha anat a fitxar un futbolista català format en clubs de la casa nostra.
6: Sí, ha anat a buscar un futbolista nascut a Figueres, que va passar el triomf del treballador, no? Un futbolista que va passar per la pedrera del Figueres, que després va anar a l'Olot, que després va anar al Saragossa, i ara amb 28 anys li arriba l'oportunitat de la seva vida de fitxar pel Chelsea. Estem parlant de Pep Xavarría, i clar, això pels clubs humils no representa també una petita gran loteria.
0: Sí, quin pessic s'emporten?
6: 1%, sí, pel que tinc entès, l'Olot, 2% de la traspàs al Figueres, per les xifres que ara estic acabant de consultar, ens diuen que el traspàs s'ha tancat en 19 milions d'euros fixes més 3 en variables. És a dir, que estem parlant pràcticament de que al Figueres li poden haver caigut pràcticament o li han de caure al voltant de 400.000 euros i a l'Olot, doncs, 190.
0: Dani Sala, president del Figueres, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Em sento com el 22 de desembre i truquem a on s'ha repartit la loteria. És la sensació que teniu, una mica?
7: Doncs la veritat és que sí. La veritat és que molt contents. Primer de tot, deixeu-me felicitar el Pep, un noi de Figueres, un noi de la casa, per desitjar-li molta sort en aquesta aventura estrangera i desitjar-li molts èxits, primer de tot. Això és el primer i principal. I el després, doncs sí, la veritat és que no hem tret el cava, perquè amb aquesta calor, doncs, potser no toca, però com si ho haguessin tret, la veritat és que
0: escalfa,
7: sí.
0: Escalfa ràpid, clar, ens deia l'Ina aquestes xifres, a veure quan acaba sent el traspàs i quan us acaben assignant, però si parlem d'això, de 400, 500.000 euros, de quants anys de pressupost del Figueres estem parlant?
7: Doncs, pues, bueno, això, la veritat és que, bueno, cobriríem ben bé pràcticament un any de pressupost, però, bueno, la veritat és que també, quan venen això, també hem de mirar de tocar una mica de peus a terra i fer les coses ben fetes, intentar, pues, bueno, sobretot avançar projectes que ja teníem previstos i que havíem començat a fer, pues, intentar agilitzar-los i avançar-los amb el temps.
0: És el primer que pregunten, no? Què faràs amb els diners? Què faràs amb els diners?
7: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que d'idees n'hi ha moltes.
0: Més de projecte esportiu o més d'infraestructures, de club, d'instal·lacions...
7: Sí, bé, hi ha diferents projectes, no? Hi ha diferents idees, també una mica tenim la idea que jo crec que aquí els socis haurien de disfrutar una mica d'aquest impacte econòmic, els nois del futbol base, també, perquè sobretot és d'això del futbol base, i sí, ara ben bé el que dèieu vosaltres, la primera de tot és saber exactament de quan ens toca i quan tinguem la xifra exacta, després, doncs, bueno, posar-ho sobre la taula i anar i treballar sobre això.
0: En tot cas, que serveixi per reivindicar el paper que feu els planters, a Catalunya, que sembla que els nanos 5, 7 o 8 anys no estan ja un planter dels de Barça o Espanyol o el Madrid o el Villarreal. No, clar, ja és tard pels nanos. I escolta'm...
6: Marc Xavarria jugava al juvenil A del Figueres i no va anar fins després a Olot. És el clar exemple de que pots estar tota la carrera de futbol base a un club com el Figueres i acabar jugant al Chelsea.
0: I és que això vol dir que hi ha grandíssims entrenadors de formació també a molts clubs de Catalunya al Figueres.
6: Saps qui el va tenir a Figueres? Narcís Pèlac Chicho, que ha estat entrenador aquesta temporada de l'Stoke City, que ha estat segon entrenador del West Ham amb Graham Potter i que ara, de la mà de Jürgen Klopp, s'ha anat cap a Japó, a la segona divisió de Japó.
0: Doncs volíem felicitar-vos, Dani, no, ja no només per aquest episodi concret, sinó per això, per la feina que feu i que tingui visibilitat quan es dona un cas així mediàtic, però reivindicar el paper de tots els planters de Catalunya, entre ells el del Figueres, que és un club que ens ha donat moltes alegries i que estem segurs que tornarem a veure més amunt ben aviat.
7: Esperem-ho, per això treballarem. Gràcies per la felicitació i repeteixo, sobretot, felicitar el Pep, que s'ho mereix.
0: Clar que sí, li desitgem tota la sort del món a Pep Xavarria i que li vagi bé al Chelsea, igual que el Figueres ha sigut beneficiat de que Cucurella hagi marxat amb Mourinho.
8: Què t'hi jugues?
0: Un Mourinho que aquesta passada nit ha presentat el seu documental a Netflix. Arnau Santero, bon dia.
9: Què tal, Tessa?
0: Bona tarda, això vol dir que ja tinc gana. I ha deixat diverses perles. Ara tornarà a ser arxienemic del Barça o arxirrival esportiu, si no us agrada la paraula enemic.
10: Arxienemigo, sí.
0: Per recuperar.
10: Es una obsesión la vuestra.
0: Tu ja i la teva no, eh?
10: Jo? Soy el entrenador de Real Madrid, no puedo... ¿Qué tengo que hacer?
0: Què ha explicat Mourinho dels seus anteriors anys contra el Barça?
9: Doncs moltíssimes coses. El documental consta de 3 capítols només, tot sigui dit. Repassant la seva història, la Champions amb l'Oporto, l'arribada de Chelsea, el triplet amb l'Inter i, òbviament, parla d'aquesta guerra oberta que té contra el Barça en aquell moment de Pep Guardiola.
10: Que el Barcelona tiene contra mi. Tienes que hablar bien.
9: Una guerra que, per cert, aquest any haurà de tornar a lluitar, ja que en el context l'acompanya completament. Un Madrid que no pot contra un Barça governat pel talent de la Masia i que reclama la figura trencadora de Mourinho per intentar canviar aquesta situació. Expliquem com explica en el seu documental què significava aquella lluita en aquell moment.
11: From the first game, I knew that we couldn't be better than them doing the same as they do. To beat them, we had to be different, both on and off the pitch.
9: I, de fet, estic fent tota l'estona metàfores bèl·liques i no per quedar bé davant de la ràdio, sinó perquè així és com ho explica el propi Mourinho. Ell els hi volia fer entendre als seus jugadors d'aquesta manera, que era una guerra, que tot i compartir vestidor a la selecció entre ells, la rivalitat havia de passar per sobre.
11: There are things that I don't accept and I will never accept. And when somebody doesn't respect me, is a problem. I say, this is Barcelona, Real Madrid. When you go to national team, then you can kiss the guy, but
10: you,
11: not now.
10: This when is you go, exactly.
0: You can kiss the guy, però si vas fer que es barallessin entre ells a la selecció.
10: Claro. Tienes que tener una pelea con tu compañero de selección porque tú eres de Madrid y él es de Barcelona. Igual que Tú, si tú estás en otra emisora, yo te voy a meter el dedo en el ojo.
0: El tall de Kiss, no Kill the Guy, ¿no?
10: No Kiss.
9: Bé, és una guerra, tal com ho descriu Mourinho. I si hi havia un protagonista d'aquella guerra, l'objectiu de totes les armes de blanc, l'home a batre, era Leo Messi. I no només era protagonista al camp, al vestidor blanc, durant la preparació dels partits, tot girava al seu voltant. Així ho explica un dels soldats de Mourinho d'aquell moment, Sami Khedira.
8: Preparing the games was so funny because we spoke 2 minutes about Barcelona and then like 40 minutes about Lionel Messi.
9: 40 minuts parlant sobre Leo Messi a cada xerrada d'abans dels partits del Barça. I com tota bona història, la de Mourinho ha de tenir un antagonista. No vull entrar en qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història, però està clar que si algú ha sigut l'oposició, tant per joc com per mentalitat, com per personatge directament, ha sigut Pep Guardiola. D'aquí Mourinho no se n'ha oblidat i ha deixat caure un petit dard enverinat sobre el seu any sabàtic.
8: Some guys, they need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say, come up.
0: Igual no t'hauria anat malament, eh?
10: Jo, un año sabático es de debilidad. Es de persona débil. Yo voy a descansar cuando esté muerto.
0: El que passa és que les teves temporades són més curtes.
10: Altres coses que són...
0: Que t'eliminen més aviat de les competicions, com que no lluites per títols fins al final, a tu se't fan més curtes les temporades.
10: Saps que altra cosa que és de debilidad és estar calvo com una sèpia, per exemple. O como tú, tener los rizos esos que pareces del 1850. Ya está, parece salido del 1850. Solo te falta el collarín de Carlos II. No sé, tú sabrás, tú eres weak.
0: No, bebés, no, está bien porque en any sabàtic no es cobran finiquitos.
10: Soy la persona que más finiquitos ha cobrado, a diferencia de tú. Tú todavía no has cobrado finiquitos y te mereces muchos. Eso que te mereces muchos, tú.
0: Que em fotin fora cada dia, eh?
10: Cada dia tendrían que estarte echando de casa, de la vida, de todos sitios.
0: Doncs aquest és José Mourinho, el seu documental, que suposo que l'objectiu era que se'n tornés a parlar.
10: ¿Han hecho un documental de Joan Tejedor?
0: Encara no.
10: Ah.
0: Encara no.
10: No entiendo por qué. Tú no tienes un documental todavía. Con lo bueno
0: jo
10: que eres.
0: Jo tampoc ho entenc, perquè els últims 10 anys crec que hem guanyat els mateixos títols.
10: Han hecho un documental de Asier Chávez, por ejemplo? No l'han hecho, el documental de Asier Chávez. Igual de algún primo suyo de Venezuela, sí. Pero de Asier Chávez no han hecho nada.
0: Pero los últimos 7
10: años... De Arnau Santero han hecho un documental.
0: Hem guanyat tu i jo els mateixos títols.
10: Solo han hecho documental de mí.
0: No entenc.
10: Documental de mí.
0: No entenc. Et presentaré un tio que es diu Albert Bermúdez, que guanyava més partits ell amb els seus prebenjamins que el que has guanyat tu últimament.
10: No sé què dices, no el conozco jo. Berpodes, no sé, no conozco.
0: Va, posem-nos al dia.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Sentit abans el Pedro Follan al butlletí de la SER explicar-nos que Julián s'ha entrenat avui amb normalitat, que a més s'ha lesionat Sordo, es perd l'inici de la competició. Dic que afecta l'operació Julián, vaja, amb l'Atlético ha raconat en banda, tampoc per mai gaire sentit, però sí que vull fer un flash ràpid amb l'entrenament de l'Atlético. Follan, com estàs? Bon dia.
13: Com va? Bon dia.
0: Perquè avui ja sí que s'han vist cara a cara, Julián i Xolo, i per tant han tingut ocasió de, com a mínim, de saludar-se i les properes sí, hores a veure si rasquem com ha anat aquesta trobada.
13: Sí, s'han saludat, és normal, també s'han vist i en Julián ha explicat un poc per damunt la situació com et sent. No tenim més informació de si ho ha fet amb més o menys intensitat i exactament el contingut d'aquest retrobament de Diego Pablo Simeone amb Julián Álvarez, igual que s'ha retrobat amb Llorente, igual que s'ha retrobat amb Baena, en el que ha felicitat pel títol mundial, i òbviament amb Julián, que Julián avui ja ha entrenat a les ordres de Diego Pablo Simeone, ho ha fet la primera part amb la resta internacional, però ja després directament dins el partidet, inclús la segona rotació del partit de Diego Pablo Simeone l'ha posat la davantera juntament amb Lookman, i més perquè Sorloz, que ja duia una setmana aquí entrenant en solitari, s'ha lesionat, estarà entre 3-4 setmanes de baixa i per tant no podrà començar la Lliga, que tenia tots els números per poder-se titular el dimecres que ve, la primera jornada de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara veurem com evoluciona tot això. Aquí les postures estan molt clares, sabem que valen Julián, perquè s'ha dit per activa i per passiva i tothom ho té més o menys clar, i sabem clarament què val l'Atlètic de Madrid, perquè ho ha dit el seu màxim conseller delegat, Gil Marín, i a partir d'aquí l'entrenador poc pot fer. Ja va dir en públic a Corea que havia xerrat Gilmarín i ho havia deixat molt clar. Per tant, ell com a entrenador remeta les paraules del conseller delegat de l'entitat. Òbviament, a partir d'aquí, dins el vestidor no està massa content amb aquesta situació, perquè entenen que és molt incòmode, el jugador n'hi ha que senten més l'Atlètic de Madrid, els capitans, en Coque, Llorente i companyia, tens de veure un jugador que saps que ha dit que se'n vol anar, però saben que si queda, estan tots disposats a ajudar-lo, a recolzar-lo, i també tenen molt clar que aquí, si ell vol solventar i revertir aquesta situació en l'afició, no li queda més remei que dir que va ser un error aquelles declaracions que va fer públiques en el Mundial i demanar disculpes en certa manera per intentar, sobretot amb l'afició, revertir aquesta situació si queda a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada.
0: Doncs seguirem pendents de com pugui evolucionar la qüestió, sobretot aquesta setmana, ara que Julián ja treballa amb normalitat compartint espai amb Simeone, el Fullana, com sempre, ens ho acosta tot. Fulli, quan acabi l'estiu i ens trobem per primera vegada, les dues primeres rondes les pago ja. Una abraçada.
13: Que vagi bé, una abraçada.
0: Pendents també a l'RCD Stadium, que d'aquí uns minuts, a partir de l'una del migdia, es produeixi la presentació oficial d'Unai Núñez com a nou jugador de l'Espanyol. André de la Torre, bona tarda.
14: Bon dia, Teje.
0: Bon dia, és que de veritat, m'heu d'anar corregint tota l'estona.
4: No, bon dia, bona tarda, és igual, aquí tot és correcte.
0: No, jo ja els he dit als oients que quan dic bona tarda és que començo a tenir gana. Andrea, suposo que t'ho he preparat, no?, perquè comenci aquest acte en el que després també parlarà Monchi.
14: Doncs sí, estem ja en directe des de l'RCD Stadium en els minuts previs a la presentació del quart fitxatge, Unai Núñez, que ve cedit pel Celta de Vigo, i Monchi també compareixerà per atendre les preguntes dels periodistes i conèixer una mica més de prop tots els detalls d'aquesta nova incorporació i fer balanç del mercat i del que ve a partir d'ara.
0: A més, aquesta tarda, Sergi Chaves, com estàs?
15: Què tal, Tejem?
0: El Barça femení s'estrena a la pretemporada.
15: A les 7 i en directe per Esport 3, les de Pere Romeu disputaran el primer amistós del curs davant del Montpellier, el Johan Cruyff. Ho farà sense Aitana, encara amb un pla individualitzat, i sense Quica, que es va lesionar a l'estatge d'Andorra. Podrien debutar els fitxatges que han arribat fins ara, perquè totes quatre han entrat a la convocatòria: McCamy, Van Asten, Martina i Kerolin. El club repartirà ulleres homologades a les primeres 1.500 persones que entrin a l'estadi, perquè el punt màxim de l'eclipsi coincidirà amb la segona part. I ara mateix està jugant l'Espanyol femení. Va guanyant 1-0 a l'Europa en el minut 51.
0: Mira, palet, com corre. Ho ha dit tan desapercebut, la Sier, però els rients són rapidíssims. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
16: Hola, muy bien. Aquí intentando, atento al eclipse.
4: Hombre, ya lo hemos visto. Atento es poco, ¿eh?
0: Me la he comido hasta yo, me he tenido que hacer un gesto. ¿Desde dónde llamas, Roberto?
16: De Barcelona, des de l'Eixample.
0: Des de l'Eixample.
4: Molt bé, doncs escolta, per tu, quatre entrades per anar a Caribe Aquatic Park, que ja sabeu que, bueno, és que a més ara, amb aquesta nova àrea pirata, la Coral Bay, aquesta zona familiar amb piscina multiaventura, una piscina única al món, per cert, amb una pila de tobogans, la primera watercoaster d'Europa, ja veureu que a PortAventura World, vagis on vagis, tu passes de conya.
0: I que amb les nits càlides que tenim últimament a l'Eixample, tenir un dia
4: de
0: refrescar-se amb la família anirà bé.
4: D'aigüeta.
16: Molt bé, sí, fa molta calor.
0: Roberto, no pengis, que l'Anna t'agafa les dades.
16: Moltes gràcies.
0: I tenim també el Jordi. Hola, Jordi.
17: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens truques?
17: De Tarragona,
0: capital o d'algun
17: capital.
0: Poble?
4: Home, a tu et queda bastant a prop. Sí, o sigui, que pots anar a peu, com aquell que
0: diu. Pots anar-hi amb bus.
17: Correcte.
0: Doncs, escolta'm, Jordi, de vacances o t'ha tocat currar aquest estiu?
17: Hem fet un parell de setmanetes i la propera, el dilluns, arrenquem
4: en dos
17: una setmaneta més.
4: En dos tantes,
0: que sí,
4: molt bé.
0: Doncs, mira, no pengis, que t'agafen les dades i així podreu aprofitar per anar...
4: I enhorabona.
0: ...al Caribe Aquatic Park. Gràcies per escoltar-nos.
17: Moltes gràcies.
0: Rematem les notícies perquè la Lliga Endesa ha fet públic aquest matí el calendari de la temporada.
15: Començarà cap de setmana el 26-27 de setembre. El Barça debutarà al Palau contra l'Eima Corunya. La Penya visitarà el Breogán. Girona rebrà l'UQ amb Múrcia. Manresa jugarà a Bilbao. I el Lleida s'estrenarà a la pista del vigent campió, el València. El primer derbi arribarà ben aviat. Penya-Barça el 18 d'octubre. Una setmana després, Girona-Penya. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el 27 de desembre al Palau i el 28 de març a Madrid. I l'última jornada tindrà dos derbis, Barça-Girona i Manresa-Penya.
0: Els europeus d'atletisme, la catalana Jael Bestué, buscarà avui classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
15: Ho farà la sessió vespertina a partir d'un quart i 5:50 a les semifinals. Si es classifica a la final serà demà a la nit. Ahir va arribar la primera medalla per la delegació espanyola de la mà de Marta García en els 5.000, que va declarar després que això compensa tot el patiment.
18: Es lo normal en la competición, se pierde muchas veces y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa compensa todo lo que todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado.
0: De natació, Ainhoa Campabadal i Tene Ciércoles s'han classificat també aquest matí per les seves respectives semifinals.
15: Campabadal ha estat sisena en els 200 lliures i Ciércoles vuitena en els 50 esquena i també s'han ficat a les semifinals del 4% lliure femení. Ahir Nil Cadavall i la mateixa Ciércoles van ser sisens en la final del 4% mixt, mentre que Luca Huck va ser segon a les semifinals dels 100 metres lliures. El de Sant Pere de Ribes diu que es nota molt ràpid.
19: Bien, la verdad que mejor que nunca. Sesiones de entrenamiento donde simulamos la competición, donde nadamos rápido. La verdad que creo que nunca había nadado tan rápido, que igual llego a la competición y subo mis tiempos, pero yo ahora mismo me noto muy rápido.
15: La final serà avui, poc abans de les 7 de la tarda.
0: N'estarem molt pendents. Són les 12:51, passem per les xarxes.
12: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ que t'hi jugues.
0: Hola, Laia Pujals, bon dia.
21: Què tal, bon dia. Avui us porto...
0: Avui tenim estrena.
21: La nova samarreta, la tercera equipació del Barça.
12: Jugadors.
21: Això que sentiu és una mica tètric, però és...
0: Tètric no.
21: Un punt. Si només ho escoltes, és un punt tètric. Sí,
10: a més
21: però...
10: a més, la Laia, que té la veu bastant dolça, diguéssim,
21: clar, i amb això ara...
10: De sobte sembla que vingui a fer una pel·li de por.
0: Sembla un anunci del... Com es diu, allò? Del Tibidabo? No sé.
10: Per exemple, del túnel del terror.
0: Exacte. Sí.
21: No, és la tercera equipació del Barça, que de fet el lema és presentem la nostra tercera equipació inspirada en aquell sentiment d'assumir amb el Barça des de petits i petites, perquè no sé si l'heu pogut veure, però és d'aquest blau tan característic que el Barça, he comptat, ha dut fins a 11 ocasions.
0: Blau o verd?
21: Aquest blau verd, saps que la gent hi ha discussió entre si és més blau o més verd.
0: Són dues tonalitats, és com mitja samarreta de cada verd.
21: Exacte. Doncs aquest estil, aquests colors, l'ha dut fins a 11 vegades. La primera vegada va ser la temporada 1981-1982 i l'última va ser la 19-20. Esperem que aquest any al Barça li vagi millor que la temporada 19-20.
0: Sí.
21: Però bueno, aquesta és la tercera equipació, per tant, ja les tenim completes.
0: Diuen per això que està inspirada en els anys 90, que entenc que és l'any de la Recopa d'Europa de Ronaldo.
21: Efectivament.
0: No? La 96, que també tenia diverses tonalitats de verd.
21: Efectivament,
0: sí, sí.
21: S'assembla molt, és a la que més s'assembla.
0: Sí,
21: exacte,
0: sí.
21: De capa.
0: Aquella final guanyada al PSG de...
10: Sí, era guapíssima.
0: Recordes com es deia el porter?
10: No.
0: Bertran Lamà. Em feia molta gràcia perquè, clar, quan aturava, clar, el Pere Escobar, que narrava TV3, era la mà de la mà.
10: Clar, evidentment.
0: Era... Sí, sí. El penal li va fer un central que es deia Engotí, diria.
10: Ni idea.
0: No sé com va guanyar.
10: Jo era molt petit. Aquests, clar, són els pocs anys que ens separen.
0: Sí.
10: Jo en tenia 8, tu en tenies 6. I jo recordi a Ronaldo.
0: És aquella frontissa. Doncs avui es dirimeix un altre títol europeu. Gràcies, Laia.
21: A vosaltres.
0: És la Supercopa d'Europa, Martí Juncà encara per aquí, que enfronta, com dèiem abans, Luis Enrique i Unai Emery amb arbitratge d'aquell col·legiat somalià que Trump no va acceptar als Estats Units perquè xiulés el Mundial.
22: Exacte, com dius, no el van deixar entrar i com una mena de premi, de recompensa, doncs li donen aquest partit, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG, campió de la Champions, i l'Aston Villa, campió de l'Europa League, avui a les 9 a Salzburg. El PSG, l'equip francès, arriba com a principal favorit amb tots els efectius disponibles, però molts d'ells encara han aterrat fa molt poc. És el cas, per exemple, de Fabian o dels internacionals francesos, i precisament d'això n'ha parlat el seu tècnic, Luis Enrique, dient doncs, que no han tingut la preparació pròpia del que seria una final d'aquestes característiques.
23: Es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. Hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación no se parece nada a lo que debería ser un partido, una final.
22: Clar, per exemple, perquè el Barça juga aquest cap de setmana contra el Basilea, un amistós amb els internacionals que s'acaben d'incorporar ara mateix, i el PSG té una final d'un trofeu molt més important. Pel que fa a l'Aston Villa, potser no se l'han pres de la mateixa manera que el PSG, perquè han desconvocat a Emi Martínez, a Esri Konsa i a Ollie Watkins, els tres jugadors puntals de l'equip, i a més també és un equip que ha patit grans canvis, l'Aston Villa, perquè aquest any doncs li han marxat dues de les seves estrelles, Morgan Rogers traspassat al Chelsea i Tielemans al United. Però, malgrat els canvis, John McKean, el capità de l'Aston Villa, diu que encara no han tocat sostre.
1: Hi ha hagut molts canvis, però si mires la resta de clubs d'Anglaterra, també n'hi han hagut molts. Entrenadors canviant, jugadors... Nosaltres mantenim el nostre bloc principal. El mateix entrenador, el mateix mètode, el mateix desig d'aconseguir més i més. Molta gent pensava que fa dues temporades havíem arribat al nostre nivell màxim, però vam demostrar que no.
22: El duel a les banquetes, aquest Emery i Luis Enrique, és un que s'ha repetit durant diverses vegades els últims anys. Per exemple, que recordem més la final de la Supercopa d'Europa, el mateix trofeu entre Barça i Sevilla de l'any 2015 a Tbilisi, aquell 5-4 entre, com dèiem, Barça i Sevilla, que es va acabar enduent el Barça, efectivament. També, per exemple, la mítica remuntada del Barça al PSG, el 6-1, Luis Enrique a la banqueta del Barça, Unai Emery ho feia a la banqueta, en aquest cas, del PSG. Així doncs, l'entrenador guipuscoà s'ha desfet en elogis a Luis Enrique.
2: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
22: Així doncs, Aston Villa, PSG, Unai Emery, Luis Enrique s'enfrontaran avui a les 9, recordeu, a Salzburg, Supercopa d'Europa.
0: Amb la tovallola encara penjada al coll, perquè els dos tenen futbolistes importants, mundialistes de vacances o tot just tornant. Doncs amb això arribarem a la una del migdia, Luis.
3: Muchas gracias,
0: bona
3: muchas
0: sort,
3: gracias, Unai. Tú también eres aceptable. Tú también eres un entrenador aceptable. Está muy bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ha dicho?
0: La millor nit de la teva vida te la va regalar ell.
3: Efectivamente. No, muchas gracias. Y Di María, también. Nada, y Cavani me la regaló.
0: Nada, i pausa butlletí i us deixem amb la treva. No, avui la treva us hem donat nosaltres, que hem aconseguit estar una hora sense fer-vos continguts de l'eclipsi.
3: Oi, gafes homologades,
0: Compte, paciència, si us moveu per la carretera per anar a veure l'equip si algun lloc, i sobretot preneu totes les precaucions a l'hora de protegir tot el tuyo. Adéu-siau, demà més que t'hi jugues.
3: Hombres, que si no vais a poder ver los partidos de Frenkie de Jong.
5: Que t'hi jugues.
24: Ser Catalunya-Barcelona.
25: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
26: La núvia anirà maquíssima. I tu?
27: Jo, a Xeviot.
26: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
27: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
28: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
29: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a vida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
30: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
31: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness. I tu,
32: aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.
33: És la una a mediodia en Canàries.
4: El gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre, y es literal. Javier Bañuelos.
6: Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro, en las que obvia la pasividad del Reino Alagüita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos.
7: Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera.
6: Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno.
7: No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley.
6: De hecho, el ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que detengan a todo aquel que provoque disturbios. En cuanto a los menores,
7: aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
6: Según Interior, de momento se ha tramitado ya 400 expedientes de protección internacional.
4: La ministra de Defensa está de visita en Ceuta. Es el tercer ministro que visita la ciudad autónoma en tres días, en este caso de cara a definir cuál va a ser el papel del ejército en este camino hacia la normalización de la ciudad. Estamos muy pendientes de sus declaraciones, que se van a producir de un momento a otro. 7 horas y media para el eclipse del siglo, con medidas extraordinarias para evitar incendios y colapsos. Medidas, en realidad, órdenes que subrayaba, y lo escuchamos una vez más, el ministro del Interior.
7: Por favor, seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual, eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
4: Pues ya son 7 los modelos de gafas para ver el eclipse que se han retirado del mercado y se intenta que los propios consumidores las devuelvan. El riesgo es el mismo. Al ponerse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción casi involuntaria, estando de cara al sol, es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo, sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células de la retina. Más cosas, la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz va a provocar una nueva caída mundial de la oferta. En agosto estamos peor que en julio, Pablo Anzola.
8: Sí, el organismo de la OCDE dibuja en su último informe mensual un peor escenario que el anterior y estima que la oferta global de petróleo caerá en torno a un 4% en 2026, 4,3 millones de barriles diarios menos, porque dice las nuevas hostilidades en el estrecho de Hormuz han frenado la recuperación en el último mes. La Agencia Internacional de la Energía advierte además de que las reservas globales de petróleo están en mínimos desde abril de 2025 y aunque prevé que el mercado vuelva al equilibrio en 2027, hace hincapié en la necesidad de desbloquear ese punto estratégico. Asegura el organismo que la urgencia de la reapertura de Hormuz aumenta porque los inventarios se están reduciendo muy rápidamente.
4: Este miércoles entra en vigor en Baleares la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de edad. Las multas previstas son altas. Mallorca, Mamen Municio.
9: Con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros, la norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el consumo o la entrega de bebidas energéticas a menores. El gobierno ha sacado adelante esta directriz ante el consumo de estas bebidas cada vez más frecuente entre los menores de edad. Un consumo que se asocia a riesgos para la salud como la obesidad o diabetes, además de conductas de riesgo cuando se mezclan con bebidas alcohólicas. Así que protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta de menores que ya se aplican al alcohol o al tabaco. El Govern reconoce que la entrada en vigor de esta prohibición supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
4: Información deportiva, Sonia Luz, muy buenas.
11: ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Hoy se decide el primer título oficial de la temporada de fútbol, la Supercopa de Europa, a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Aston Villa, con protagonismo español en los banquillos porque los dos equipos están dirigidos por españoles. Luis Enrique en el Paris Saint-Germain y Unai Emery en el Aston Villa. Precisamente Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres a París. De hecho, hoy no ha entrenado con el Barça. Nil Solá, muy buenas.
1: Buenos días, Sonia. La noticia en Barcelona es que Ferran Torres no ha acudido esta mañana al entrenamiento con el Barça, con permiso de Hansi Flick, para poder cerrar la que será su salida al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En el club azulgrana insisten, aunque a esta hora no hay acuerdo, es cierto que las partes están cercanas y que el acuerdo se acabará cerrando por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Será el punto y final de la etapa del De Foyos como azulgrana.
11: Gracias, Nil. El Barça sigue pensando en fichar a Julián Álvarez, que hoy ya se ha encontrado con Simeone en el Atlético. Pedro Fullana, hola.
10: Buenos días, Julián Álvarez ya entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ambos han coincidido por primera vez en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid después del intenso verano en torno al futuro del delantero argentino. Ha saludado a Diego Pablo Simeone, le ha explicado un poco la situación personal y ya ha entrenado como uno más de la plantilla rojiblanca. Y al margen del gran protagonista de la jornada, también noticia importante, se ha lesionado Alexander Sorloth, sufre una lesión muscular, podría estar hasta 4 semanas de baja.
11: Gracias, Pedro. En el capítulo de amistosos hoy destaca el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid a las 9 de la noche, y fuera del fútbol, pendientes de los europeos de atletismo y de los europeos de natación.
12: Todos tenemos una obra de arte que nos marcó.
13: Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón.
12: Un cuadro que descubrimos en un momento determinado de nuestra vida y no olvidamos. Una obra que estudiamos en los libros, descubrimos en un museo o que nos cambió nuestra manera de mirar el mundo.
14: Es una falsificación.
15: Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
12: Queremos saber cuál es la tuya, dónde la viste y qué sentiste, si conoces su historia o si hay alguna que tengas pendiente.
16: Dalí se desdibuja.
12: Esta noche compartimos historias de obras de arte.
17: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
12: En el 681-016731.
17: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
4: Volvemos en tiempo de hora 14, hoy centrado en un eclipse histórico que va a conseguir otra vez que hagamos casi todos algo a la vez, con Javier Liébana.
18: Cadena SER, servicios informativos.
19: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dimecres 12 d'agost, del que portem dies parlant, bueno, més concretament del vespre d'aquest dimecres, l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya i que ens té a tots una mica amb l'energia desbordada. És per això que us hem preparat un programa especial acostant-vos a una manera més inclusiva de viure aquest dia.
2: I és que queden 7 hores i 21 minuts perquè sigui les 20 i 29, que falti un minut per dos quarts de vuit.
1: Quina manera de complicar-te la
2: sí, vida. Sí, m'he ficat en un bolic. Bueno, total, esperem que tingueu tots els que voleu veure les ulleres a punt i la ràdio al costat. I és que us portem una manera diferent de viure l'eclipsi i és sentint-lo, tal i com ho fan també les persones cegues. Com viuen un dia com avui? En parlarem amb la Laura Coca, cap de Recursos Humans de la ONCE, i amb el Jorge Rivero i el sistema LightSound per viure l'eclipsi a través del so.
3: I posarem música, ja que ens visitarà la Laura Andrés per portar-nos el seu One Hit Wonder, que té molt a veure amb el fenomen que viurem avui. Sí, amb l'eclipsi. I de pianista a pianista, ja que també coneixerem com es dona treva l'Ignasi Terraza, pianista sec i un dels referents del jazz a casa nostra. Doncs anem, comencem a viure l'eclipsi a la cadena SER i SER Catalunya. Benvingudes, això és la treva.
0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.

0: 12 d'agost, per fi, perquè no sé si us heu assabentat que avui hi ha un eclipse. Sembla que el món s'ature i mireu que no acostuma a fer-ho per fenòmens naturals, que què més voldríem, la veritat. Així, a Catalunya, l'eclipsi es veurà per Lleida, Tarragona, sobretot a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A una vintena de localitats com Alcanar, Altafulla, L'Amposta, Cabrils, Constantí, l'Ametlla de Mar, Montbrió del Camp, Reus, Santa Bàrbara o Valls, i moltes altres. Tot i que no sabem si tindreu lloc perquè des de fa setmanes, inclús mesos, està tot esgotat.
1: Tothom n'està pendent. Operacions especials de trànsit, ulleres especials agotades des de fa mesos, tots els pobles on es veu l'eclipsi han organitzat activitats i què dir-vos dels mitjans de comunicació que n'hem fet monotema aquestes últimes setmanes. Sembla que no és per menys, ja que el fenomen que es veurà avui, a les 20 i 29 minuts del vespre, no es tornarà a veure fins al 2180 i crec que no hi serem.
0: Jo crec,
1: espero.
0: Crec que no.
2: Esperem que sí. No. Llavors, en un dia tan important, a la treva ens hem preguntat: quan el món s'atura amb un fenomen visual, què passa amb la gent que no hi veu? Per això hem convidat avui a la Laura Coca, que la Laura és la cap de cultura de la ONCE a Catalunya. Bon dia, Laura, com
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Preparada per avui o no?
3: Preparadíssima, ja fa molt de temps que ho estem preparant i, bueno, avui acabarem a Reus, a veure, per poder veure l'eclipsi.
1: Perquè, Laura, si a priori la ONCE, persona cega i eclipsi semblen antònims.
3: Clar, inicialment sí, no, perquè com gaudim nosaltres d'un fenomen així, però ho podem fer gràcies al CSIC, al Jorge Rivero, en aquest cas, el divulgador científic, que va començar a fer uns tallers amb nosaltres allà a la ONCE fa uns mesos, ja portem uns quants, perquè no només s'ha fet aquí a Barcelona, sinó a moltes de les nostres agències, com Hospitalet, a Sabadell, a Reus,

0: ell, que és per nosaltres el principal, que és el Light Sound, on bueno, connectem uns auriculars o un altaveu, en aquell cas ho vam fer amb un altaveu perquè tothom pogués sentir, no? Perquè només hi havia un, i és un aparell on emet un so i quan l'eclipsi ja és total desapareix aquest so i quan la lluna es retira torna un altre cop aquest so perquè nosaltres sapiguem quan s'està apropant, quan està en el punt exacte i quan ja s'està allunyant, no? Bueno, a part ens va explicar doncs, els fenòmens naturals que hi hauria avui, no?
1: I quins?
0: Per exemple, em va cridar molt l'atenció que la temperatura baixa de 10 a 15 graus, que els ocells, clar, ocellets, els animals, la natura es va dormir, que jo vaig flipar amb això, perquè quan estigui tot fosc, clar, ells entenen que és fosc i anem a dormir, quan faci de dia un altre cop, despertem. I... Sí, va ser el que em va cridar l'atenció va ser això.
2: Tot el que expliques, clar, és una feinada de por. Quant temps fa que esteu preparant aquest eclipsi d'aquest vespre?
0: Nosaltres portem molts mesos, portem 5-6 mesos segur. Segur, conscienciant a la gent, fent, no, preparant-nos nosaltres també per poder gaudir d'ell, fent aquests tallers que agraïm molt que ens hagin fet.
3: I llavors, l'eclipsi inclusiu... Estarà a tots els llocs on es pot veure l'eclipse, a tots els pobles?
0: Per lo que jo tinc entès, el Light Sound estarà en 20 municipis, em sembla que ho havies comentat abans. Uh-huh. A Reus sí sé que hi haurà algun aparell més, vale? on pues, intentarem compartir, no? Entre tots amb auriculars, i també hi haurà algun en altaveu, però si tots aquests hem arribat... Em sembla que 20 municipis, ens va dir el Jorge, amb aparell.
3: Parlem d'uns aparells que sonen així.
4: Com més fort és el so, és perquè el detector capta més llum. I a mesura que va disminuint la llum, en el cas de l'eclipsi, que es tanca tot, es queda tot a fosques, comença... O sigui, es queda en silenci. Uh-huh. A veure, és una bogeria. Què és això? D'on surt? Com funciona? Com que no volem fer-li un examen d'informàtica o tecnologia a la Laura, hem convidat a aquesta conversa al Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Jorge, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jorge, hem sentit el so que fan aquests aparells. Fan més soroll quan hi ha més llum i estan en silenci a la foscor. ¿Cómo fan? ¿Cómo funcionan?
5: Sí, estos son unos aparatos que se llaman Light Sound, que se desarrollaron en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos de América, en el año 2017, porque ellos plantearon, claro, si vamos a hacer unos eventos de observación de eclipse, ¿qué hacemos con gente que no puede ver, no? Y es importante poder incluir a todo el mundo, ¿no? Y esto se ha usado pues, en la última década en muchos lugares, y nosotros, desde el proyecto Eclipse Inclusivo, pues lo hemos traído esta tecnología, hemos podido producir, gracias a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, hemos podido producir más de 100 dispositivos para poder distribuirlos en diferentes lugares de la península. Y funcionan de la siguiente manera: hay un sensor de luz y lo que hace es recoger toda esta intensidad que nos viene del sol, y tiene un pequeño ordenador dentro que lo que tiene es un código informático que lo que hace es que transforma, digamos, esta luz en sonido. Entonces, como bien decías, pues cuando hay la intensidad muy fuerte del sol, pues la asocia a un sonido como de flauta, así muy agudo, mientras que cuando la luna empieza a pasar por delante del sol, pues cada vez ese sensor de luz pues irá recibiendo menos energía, menos luz, entonces hace que el sonido pues se vaya transformando, cada vez siendo más grave, hasta que se asemeje como más un sonido parecido a un clarinete, cada vez será menos intenso. Entonces, digamos, cuando llega casi a la luna a tapar prácticamente todo el sol, pues será hay unos clics que un poquito recrean, digamos, las cigarras al atardecer, pero después también cuando está totalmente apagada la luz, digamos que la luna tapa completamente al sol, pues ya este sensor no recibe luz, y lo que pasa, claro, es que hay como un silencio. Entonces, en esta totalidad, en este minuto, dos minutos, dependiendo de dónde estemos, donde no recibamos ninguna luz del sol, estos aparatos no producirán sonido. Y entonces después, cuando, digamos, la luna empieza otra vez a salir del sol, a dejarlo despejado, se producirá el mismo proceso, pero al contrario, ¿no? Irá desde más grave hasta más intenso cuando ya no haya nada delante del sol, ¿no? Y entonces esto nos servirá para no solo para durante el día 12 de agosto mirar al cielo, pero también para escuchar el cielo.
4: Y claro, Jorge, aquests aparells es poden fer servir de manera individual, tu els hi fiques uns auriculars i escoltes tu l'eclipsi, però també de forma col·lectiva perquè els posareu connectats a uns altaveus.
5: Exactamente, sí. Dependiendo de los lugares donde tengan, pues quizás solo un dispositivo.

0: tengan varios dispositivos, pues claro, si solo tienes uno, lo interesante también es tener, claro, una experiencia colectiva, ir escuchando todos juntos, digamos, el eclipse, y también en los sitios donde tengan más de uno, pues también pueden tener algunos que tengan con auriculares, entonces cada persona más tranquilamente puede ir poniéndoselos y comprobando cómo avanza este sonido del eclipse, ¿no? Como cuando la gente se pone la gafa de eclipse, que no hace falta estar una hora seguida, y bueno, no se recomienda estar tanto tiempo seguido, pero si no, bueno, miras un poquito, después vuelves a ver cómo avanza el sol, pues lo mismo para escuchar, ¿no? Es una manera también, y una manera también de hacerlo, como intentar hacerlo con más detalle, ver si se escuchan, percibes como cambios sutiles, ¿no? En este sonido.
1: Y Jorge, una pregunta, ¿qué pasarà, esperem que no, òbviament, si quan hi ha el moment de l'eclipsi passa un núvol, s'ennuvola tot Catalunya?
0: Claro, esto es un problema, por ejemplo, claro, pues si vamos a ver el eclipse, si hay nubes, pues no lo podemos ver. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con estos aparatos, este aparato lo que mide es la intensidad de la luz. Entonces, si de repente pasan nubes delante del sol, el sonido pues disminuirá. Pero en realidad, con estos aparatos podremos experimentar el eclipse, porque al final la luz va a seguir bajando y aunque nosotros haya nubes y no estemos viendo el sol, cuando de repente lo tape completamente y al final todo ese cambio en la luz, eso que dicen de que se hace de noche, se va a sentir en todos sitios, incluso en lugares donde, porque haya nubes, no puedes mirar el sol. Entonces, digamos que también con este aparato, con el sonido, aunque la luz que nos llegue con las nubes esté amortiguada, nos sigue llegando mucha luz, entonces sí se va a poder ver esta progresión de cómo va descendiendo este sonido, cómo va perdiendo intensidad, cómo se va haciendo más grave, ¿no? Entonces, bueno, es también un sustitutivo si en un lugar hay mal tiempo, ¿no? Pero lo interesante también, no digamos que es que hay gente que ve el eclipse, hay gente que se pone a escuchar el eclipse porque a lo mejor puede ver más o menos. Lo interesante también es que cualquier persona pues pueda sentir el eclipse, experimentar el eclipse con diferentes sentidos, ¿no? Porque al final también el eclipse lo sentimos en la piel cuando la temperatura baja en la totalidad, por los sonidos de los pájaros o de la gente, que como las reacciones, ¿no? Entonces esto es una manera también de, pues bueno, de tener más maneras de experimentar el eclipse.
2: I Laura, tu t'havies interessat mai per l'astronomia?
3: La veritat és que no. Ho he descobert amb aquest eclipsi i amb el Jorge, perquè, bueno, com us he comentat, hem tingut oportunitat de fer alguns tallers a la ONCE, perquè, bueno, pues ens ha ensenyat, no, el Jorge com gaudir d'un eclipsi, però amb les mans, en el nostre cas, amb maquetes, amb fils, ens ha ensenyat quan anava la llum, han fet un taller molt interessant. Llavors, amb això, més el sentit de l'oïda, no? Que al final és el que nosaltres tenim més desenvolupat, no, la vista, pues, òbviament no, però clar, és poder gaudir com qualsevol altra persona.
2: I Jorge, tu com definiries l'astronomia accessible?
0: Pues yo creo que lo más importante y lo que siempre intentamos nosotros del Instituto de Ciencias del Espacio cuando pensamos en las actividades de divulgación que hacemos es plantear todo desde el principio sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces nosotros intentamos que todas las actividades que hacemos, pues tengamos herramientas que podemos adaptar para poder contar con cualquier persona. Entonces, para nosotros es un principio fundamental que, sobre todo, por ejemplo, en algo tan importante como, por ejemplo, este eclipse, ¿no? Millones de personas en todo el país, digamos, van a intentar ser testigos de él. Millones de personas van a viajar para verlo. La verdad es que podemos ser envidia porque tenemos la suerte de que ahora nos pasan tres eclipses, casi nos tenemos que mover, ¿no? Pero entonces es muy importante que un colectivo tan grande, por ejemplo, como personas con discapacidad visual, no se queden excluidos, ¿no? A mí, yo también, por ejemplo, cosas que me decía Laura, que era, claro, que es muy importante, claro, tener que de primera mano participar en algo así es lo importante, ¿no? Al final de la accesibilidad, de la inclusión, ¿no? Entonces que nadie te cuente, ¿no? Qué es lo que está pasando, sino, y también yo creo que es muy importante en el sentido de poder compartir este momento también con las familias y también estar en estos espacios que yo creo que en el futuro vamos a recordar este mundo donde estabas el día 12 de agosto con el eclipse que estabas haciendo, ¿no? Entonces estos son memorias bonitas y que son muy importantes, en las que tenemos esta emoción tan grande que va a tener, emoción compartida que vamos a tener con mucha gente, y es imprescindible que haya, que todo el mundo lo pueda experimentar.
2: Doncs ja veurem què passa aquesta nit. Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me.
2: I call my own. Laura, tu també fas més coses, a part de l'eclipsi. Parlarem d'alguns dels projectes culturals de l'11 a Catalunya, des de la nostra incultura, en este sentit, clar, jo penso en oci cultural i em venen mil coses al cap, un museu, per exemple. Com són les visites adaptades al MNAC, per exemple?
3: Bueno, nosaltres treballem amb bueno, molts museus, d'aquí de Catalunya principalment també, on ells ens demanen, no?, una mica el tema de l'accessibilitat perquè gent com nosaltres puguem estar allà. Mira, fem des de cartells, els cartells, no sé si al costat del quadre normalment hi ha un cartell amb una explicació, no?, de què estàs veient i tal, això ho fem en braille, per poder la persona que sàpiga llegir braille pues pugui gaudir, però les que no sabem, per exemple, jo sóc una d'elles que encara no sé, estic en ello, tenim uns QR. Un QR, la veritat és que la tecnologia a nosaltres ens ha donat moltíssim. Vale, hi ha un programa com Navilens o la càmera del telèfon, tal, bueno, pots escanejar, no?, aquest codi QR i allà dins està la informació que la sentirem amb uns auriculars i ens dirà el mateix que tu pots llegir, no?, en aquell moment nosaltres ho sentirem.
4: I, per exemple, també per explicar als oients, què és una tifloteca?
3: Ui, bona pregunta. Tifloteca, de fet, la portem nosaltres des de la Unitat de Cultura, aquí a la 11, i és un espai on veiem amb les mans també. ¿Vale? Tenim, no sé, per exemple, la Sagrada Família. La tenim impresa en 3D perquè algú, clar, que mai ha vist la Sagrada Família, tu li pots explicar. Òbviament, nosaltres el tema de l'audiodescripció és hiperimportant, no?, per nosaltres, perquè ens fem una idea, però la gent que no ha vist mai res, ho ha de, tocant, no?, potser sí que es fa una idea, pues, que té les punxes, no?, que bueno, totes les parts que té. Llavors, a la Tifloteca fem tot aquest treball de feina, no?, en 3D. Tenim tot el tema dels llibres en braille i en audiollibre, perquè, clar, nosaltres us torno a dir que al final no podem llegir, però sí podem gaudir, no?, de la cultura igualment. I, pues, mira, des de la 11 tenim una aplicació on tenim els llibres gravats, sobretot, i els podem sentir. I cada vegada hi ha més i tenim títols nous. No és que hi hagin uns i es quedi allà, no? Sinó que sempre estem alimentant aquesta tifloteca.
1: I clar, com per exemple, avui l'eclipsi, jo crec que el que tu estàs dient i estàs reivindicant molt, que és el més important, és el sentir l'eclipsi, sí, perquè es pot veure, òbviament, però el més important és sentir-lo, com vibres. I l'eclipsi, a part de, òbviament, de tenir aquell magnetisme especial, també fa sentir molt diferent a les persones que el veurem avui.
3: Clar, penseu que el tema de l'accessibilitat impacta directament a l'autoestima de les persones, no? Llavors, sentir-te part d'alguna cosa que potser d'altra forma no podria ser part, perquè, bueno, si t'ho poden explicar i agraïts que la gent no ens ho expliqui, que tu audio descriveixi, no? Però no és el mateix. O sigui, poder sentir, poder estar allà, poder gaudir, no? I no només tu, que amb uns auriculars, sinó que ho posin per tothom, és molt maco, és una cosa molt, que et fa, pues això, et fa sentir part d'aquest grup, no?, de la societat.
4: I abans tu deies que no t'havia interessat mai l'astrologia, l'astrofísica, perdó, l'astronomia, però clar, potser que, o sigui, l'objectiu de l'accessibilitat és que a la gent li interessin coses perquè li poden interessar, que potser a tu, si no veus un quadre, no t'ha interessat mai l'art, no? I aquest potser seria l'objectiu de l'accessibilitat.
3: Exactament, sí. No, i no només això, sinó que hi ha gent que potser sí que, o abans sí que gaudia, perquè penseu que a la 11 arriba gent que té alguna, bueno, té algun tema visual de naixement, com per exemple seria el meu cas, però hi ha gent que no, gent que veia bé i de repente perds la vista. Llavors, ostres, és que hi ha molta gent que arriba i et diu, és que jo antes leia, o jo antes anava, no sé, al teatre o al cinema, que aquesta és una de les reivindicacions també, no?, que ja no puc anar al cinema. No, sí pots anar. L'únic que no, potser no veus la imatge, però sí hi haurà algú que t'estigui audiodescrivint amb un aparell el que està passant, no? No sé si a la tele de casa vosaltres o us heu trobat alguna vegada, hi ha una opció, sí, que precisament és, jo què sé, veus la que s'avecina.
1: A mi s'ha posat a vegades sense voler.
4: Sí, i en moltes pel·lícules
3: ho fan. Se cierra la puerta, que en principi, ostres, dius, m'està molestant, però sí, l'oïda se't fa.
2: És que De fet, quan anem pel carrer, per exemple, i veiem que una vorera té relleu, normalment pensem que es tracta d'una decisió estètica o un paviment antideslliçant, però fa poc vaig llegir que eren paviments podotàctils, que poden ser de línies si indiquen direcció o de punts que indiquen perill per a la gent cega. Clar, quantes coses com aquestes tenim al nostre voltant que no coneixem?
3: Mare meva, una pregunta, eh? Jo, clar, saps el que passa? Que nosaltres com... Ho fem part del nostre dia, moltes vegades ho diem, és que per nosaltres és una cosa tan normalitzada, però que per la gent que no ho viu, cada dia sí que és veritat que sorprèn, no? I coses així, ostres, ara m'has... No sé, no sabria dir-te... Ostres, m'has agafat, amb aquesta pregunta. El bueno, paviment...
1: El soroll dels semàfors, a vegades, que fan pip, pip, pip.
3: El pip del semàfor també és important. No sé, el mateix ascensor, els ascensors que parlen, que vosaltres no li doneu importància, per nosaltres sí que ho té, o els mateixos botons, no?, que estan amb el número Braille. Bueno, hi ha cosetes. La veritat és que s'han donat grans avanços en tema d'accessibilitat, que queda molt encara, però sí, estem
4: de fet,
3: treballant.
4: Tu has vingut amb la teva Laura, que Laura és l'altra Laura, que és la teva guia.
3: Mi guia, mis ojos, és... I tant.
1: Com
3: és
1: la relació? Laures, eh? Tot
4: sí, exacte. Com és la relació entre una persona cega amb la seva guia?
3: Clar, penseu que nosaltres ens fiem d'ells 100%. O sigui, si tenim el nostre bastó, no? Perquè normalment també et fies del teu bastó, però clar, no és el mateix. Tens una persona que a part està dient, no? Ojo, vigila que hi ha un esgraó, o cuidao, o... Mira, ara estaven baixant aquí les escales i són del mateix color, per exemple, i a mi el tema del color em costa molt. Llavors, clar, tu has de confiar 100% en ella. Jo amb ella, vamos, a muerte, ja us ho dic. Però, bueno, tindre el, no? Poder agafar-li l'espatlla, sentir com ella va baixant, tu ja saps quin esgraó ve després, o si ella para, doncs ja saps que allà s'acaba, no? Que et queda un o et quedaran dos. Has de tindre confiança plena. I això és el dia a dia, però, per exemple, la gent que fa esport, nosaltres també portem esports del rendiment, per a olimpiades i tal, i hi ha gent, no sé si ho heu vist, no? que corre amb el seu guia al costat i tal. Clar, és que t'has de fiar 100%. 100%. I nosaltres som conscients, eh? Però, o sigui, la gent de vegades no vol fer de guia, li fa molta por fer de guia. Que jo d'aquí faig, per favor, un llamamiento que la gent que es vulgui apropar a la 11 a fer de guia a qualsevol esport és més que benvinguda. Nosaltres us ensenyarem i som conscients plenament que podem caure, que podem... que aquesta responsabilitat us l'heu de treure de sobre, perquè de veritat que nosaltres ho sabem i el que volem és fer esport i poder gaudir amb la gent, i gent que ens regali el seu temps així és supervalós.
2: I tu, estant allà a la 11, quan veus que arriba gent nova que igual tenen una discapacitat a posteriori, és el que més els costa, confiar?
3: Sí. Sí, perquè, clar, tu abans ho feies tot sol. Ho feies tot sol i no depenies de ningú. Llavors, donar aquest primer, el pas d'assumir, no?, aquesta pèrdua de visió i de... És molt complicat, és molt difícil, al final és un dol, tu has perdut algú, en aquest cas has perdut alguna cosa que és molt valuosa, heu de cuidar la vista, de veritat, és única. Nosaltres és amb el lema que hem sortit al tema el dia de l'eclipsi, però és veritat, és així.
2: És que avui s'ha d'anar molt amb compte, sisplau, amb la vista, mirar-lo amb les ulleres homologades.
4: La de veritat, no la del Wallapop,
2: sí, perquè pot ser molt perillós.
3: Saps què? Mira, m'explicava el Jorge en una altra entrevista que vam fer. Sabeu el que és, després de l'eclipsi que vam fer als Estats Units, sabeu què és el més buscat després a Google el dia següent?
1: Perquè em cremen els ulls alguna cosa, no?
3: Em cremen els ulls, em piquen els ulls, què me passa?
2: Que... Que sí, no, sí, és...
3: em va sorprendre això. Sí, sí.
2: Pues Laura Coca, responsable de cultura de la 11 aquí a Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que vagi superbé lo de l'eclipse inclusiu,
3: gràcies,
2: que heu treballat molt per a que així siga.
3: Moltes gràcies.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. Semblava tot perdut. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·laborant Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Com cada dimecres toca posar música a La Treva. Avui, en aquest programa especial de l'Eclipsi, ens descobrirà el seu One Hit Wonder, la Laura Andrés.
8: Bones, Laura. Com estàs?
9: Molt bé, i tu?
8: Molt bé. Tu ja preparada per l'Eclipsi?
9: Preparadíssima.
8: Amb les ulleres?
9: Tot, ho tinc tot. Me les vaig comprar, després me'n van regalar unes a la gasolinera. Vull dir, no sé què fer-ne de tantes ulleres.
7: I on el miraràs?
9: Sí. Pues ja tinc el lloc, no ho diré.
8: Que no vingui la gent,
9: clar,
8: no?
9: Que no vingui. És que clar, vull dir, a veure, ara sortiré d'aquí i me'ls trobaré tots a la carretera, eh? Clar, però bueno, en fi, clar, ho provarem.
8: Ara parlarem, perquè aquesta cançó que sona, Estardàs, també té d'un disc Venus, que parla molt de l'espai, dels planetes,
9: sí.
8: Tu t'apassiona.
9: És que jo crec que ens fascina. El que passa que ara, de cop i volta, hi ha el hype aquest de l'Eclipsi i està tothom boig, i aquests, com l'última setmana, ha sigut com una bogeria, no? Com pa, estem tots una mica allà. Però és veritat que genera fascinació, crec que en general. I a mi l'univers sempre m'atreu, perquè realment no l'entenem. Ens pensem que l'entenem i que ho controlem tot i no controlem res. I llavors això, vaig fer un disc que és un viatge com a l'exterior, com si anéssim a Venus, diríem. Clar, llavors passes una mica per tots els planetes, però també perquè m'agrada molt l'astrologia. Llavors, aquí hi ha una barreja de tot, una mica.
8: Per això t'hem portat avui. I a més, un One Hit Wonder especial perquè té a veure amb un Eclipsi. Però abans de tot, cap a on anem? Cap a quin país és l'origen d'aquesta cançó?
9: Doncs és de... Bueno, diguem, la persona que la canta és de Gales.
8: Gales.
9: Sí.
8: Any de publicació de la cançó?
9: Del 83.
8: L'artista grup és...
9: Bonnie Tyler.
7: Uau.
8: I la cançó...
9: Home, Total Eclipse of the Heart.

0: Eclipsi del cor, i no sé per què volies, per què has portat aquesta cançó en un dia especial d'avui, home.
1: Bueno, perquè parlava, bàsicament, perquè deia la frase de tot l'Eclipse of the Heart.
2: És la cançó de l'Eclipsi.
1: Clar, clar. Realment, a veure, aquesta cançó, jo no sé gaire si parla d'Eclipsi realment, perquè sembla ser que la història real d'aquesta cançó és que parlava de vampirs, alguna història així.
0: Ah.
1: I, curiosament, és una cançó que s'ha tocat molt amb casaments, que la gent se l'agafa com una cançó superromàntica, però sembla ser que té una història una mica... Com fosca, no sé, una cosa rara. Però bueno, l'he agafat perquè jo crec que és un hit que va més enllà de la generació en la que va ser escrita, no?
2: És de cantar a la dutxa amb el rímel tot per la cara després de plorar.
1: Totalment.
2: De posar-te intensíssima.
1: Clar, i de karaoke, no? I de casament, i de vídeos d'aquests de... Sí, vull dir que és un temazo.
0: I a més, un artista que casualment aquest estiu també ens va deixar, la Bonnie Tyler, ara fa una cosa d'un mes.
1: Fa una miqueta més d'un mes, no crec? Sí. Clar, és un... De fet, a més, hi ha una cosa molt curiosa d'aquesta cantant, que és que aquesta veu que la va fer tan famosa, que va ser tan coneguda per aquesta veu i que va arribar a eclipsar, mai millor dit, a Michael Jackson, aquesta veu com rugosa, diguem, que se li escapava l'aire, va ser fruit d'una operació de nòduls de les cordes vocals. Que els nòduls són una lesió, vosaltres ho sabeu millor que ningú, no?
2: Jo tinc nòduls, a veure si quan m'operen també em quede com la Bonnie Tyler,
1: Home, ho petaràs màxim, ho petaràs encara més.
0: I jo també, si passa això.
1: Jo si sabies cantar com ella, t'asseguro que també, però em sembla que no va així la cosa. Però sí, aquesta veu era fruit d'això, d'una operació, i llavors, bueno, doncs aquest toc, diguem que la va portar doncs, a dalt de tot.
0: I va ser una pila d'àlbums, 18 àlbums d'estudi, 3 en viu... I que, vaja, que ho va petar. I, de fet, aquesta primera cançó que sonava no és la primera que la va donar a conèixer. Hi ha una altra, que és aquesta. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you. Per tant, podríem dir que avui de One Hit Wonder... Entre cometes.
2: Perquè ella és fantàstica, té de tot.
1: Exacte, té com hits... Aquesta cançó, per exemple, no sé, a mi, per exemple, ara a l'estiu, em ve com molt, no? Ve com de gust, aquest ritme així, com una miqueta... Bueno, aquesta cosa d'anar fent, no? Vas amb cotxe, no? No sé.
3: És una cançó que no et definiria ni com a alegre ni com a trista. Simplement de... Anar fent, anar caminant.
1: Exacte, aquest estat estiuenc, aquesta cosa del, bueno, chill, no? D'anar fent de chill, sí, totalment.
0: I, de fet, aquesta va ser la primera cançó del primer àlbum, el It's a Heart Age, però aquesta va venir més tard. De fet, el Total Eclipse of the Heart no és seva. Clar, no, no.
3: Sí. Perdó.
0: My English és millor que la...
1: My English, my English, tu. Ets de la mateixa escola que tu, no et preocupis. Ens podeu corregir, ens podeu corregir.
0: M'ha fet
3: gràcia, però perquè ho has intentat dir molt com ens sentia, pensat, ojalà li surta bé.
1: Digue'ns-ho bé, digueu-nos-ho bé. Com es diu?
2: Quina?
1: Total Eclipse of the què?
2: Total Eclipse of the Heart.
1: Of the Heart. Of the Heart. Of the Heart. Uepa.
0: Heart d'impecador, eh?
1: Heart d'amore. Sí.
0: Però és segurament una de les grans cançons, no només de la Bonnie Tyler, sinó de la història de la música.
1: Sí, totalment. Home, és una... Jo crec que és un referent. I després hi ha una cosa en aquesta cançó que curiosament, tu no ho sabeu, però jo ho he lligat una mica amb l'Eclipsi, i ha sigut com de cop, també m'he com il·luminat i he pensat, hosti, és una cançó que sembla simple a nivell harmònic, però té uns canvis una mica estranys. O sigui, aquesta cançó, la del Total Eclipse, o sigui, realment, no fa uns acords que són evidents del pop. Se'n va una mica com... fa com unes obertures rares. I realment, amb astrologia, és el que diuen que fan els eclipsis. S'emporten el que no ha d'estar més a la nostra vida i obren les portes a que vingui tot el nou.
2: Bueno, és que ho has dit al principi, jo em moro de ganes de saber quin és el teu horòscop.
1: Aviam.
0: Si l'encertes...
1: Tu també friqueges, eh?
2: M'encanta.
1: També. Jo sóc balança, però tinc ascendent lleó. I es nota molt aquest ascendent lleó. I, bueno, que al final l'he anat traient, perquè no el tenia gens, i tinc lluna escorpí, que m'he de un poc de... Però...
2: I com t'afecta l'eclipsi a tu?
1: M'afecta de ple, perquè és un eclipsi a lleó, per tant m'afecta l'ascendent.
2: A tu també, que tu també.
3: També,
2: tu
3: també, eh? Soc lleó.
1: Tu, ets lleó de signe, eh? De signe solar. I tu què ets?
2: Jo sóc taura.
1: Taura. I t'afecta...
2: Jo crec que no m'afecta, sí, no l'he mirat.
1: Jo crec que ens afectarà a tots.
2: Sí.
1: I l'Oriol, què és, l'Oriol?
0: Jo sóc, mira, ho tinc tatuat, Sagitari. Però sí que és cert que no he mirat si m'afecta o no m'afecta l'eclipsi.
1: Jo crec que sí.
0: Segurament.
3: Segur
0: que
3: a tots ens afectarà.
2: Aquesta nit ens tornarem boixos.
1: Sí, ens espantinarà una mica, jo crec. Però bueno, no, això no passa el dia de l'eclipsi, no? Sobretot avui, la gent que vagi a veure l'eclipsi, sobretot les ulleres, eh?
0: Important.
2: Això sí que afecta a tothom.
1: Això sí que afecta a tothom, exacte. Això ho tenim claríssim. Sí.
0: I no sé si, per exemple, dies com avui d'eclipsi o dies de lluna plena, a tu t'inspira més a l'hora de composar o hi ha una relació, no? Sí?
1: Sí. A mi, bueno, tot el que té a veure amb això, amb l'univers... De fet, vaig tocar a l'Observatori d'Àger, que és superbonic, i vaig fer un concert ja fa temps allà, i a les últimes dues cançons, perquè era com a l'octubre-novembre, van obrir la cúpula. Llavors era tocar sota els estels, allà, a l'Observatori. Era com meravellós. I sí, a mi... I és veritat que tinc la sort ara de viure a Vilassar de Mar, i clar, allà es veu la lluna, allà al mar, o sigui, és increïble. Vull dir que tinc molta sort de gaudir molt de la lluna i de mirar-me-la molt, i de veure sortir el sol, perquè com sabeu, tinc una gossa que m'obliga a sortir molt d'hora al matí. Llavors, també.
0: Portat a la ràdio, la Lupa.
1: Sí, de fet està aquí a control, que, vamos, superben cuidada.
0: Total. Tornem a l'eclipsi d'aquesta nit, i també aquesta cançó. Es va arribar a vendre 80.000 còpies al dia, quan va sortir aquesta cançó de la Bonnie Tyler. En total, 8 milions, això és dades abans de la seva mort, per tant, segurament han pujat aquests 8 milions, i és considerada una de les cançons més exitoses de tots els temps en el tema comercial.
1: Clar, sí, eh?
0: Vendre 8 milions d'àlbums és una autèntica animalada.
1: No sé, sí, el que passa que ha canviat, que això del tema aquest...
0: Dels números,
1: que sí. Que ha canviat una mica, bueno, ha canviat molt, no?, de respecte a l'època, vull dir... Clar, aquella època realment es compraven les cançons, es compraven casets físics, no? Anaves a la gasolinera a comprar el caset de la Pantoja, jo què sé, el que fos, no? O de l'Eugenio, dels acudits, el que fos. Però, i clar, això ara és, jo crec que és com immesurable i que, bueno, hi ha molts interessos. Vull dir que sí, bravo per ella, perquè...
0: I molta gent també potser l'ha conegut perquè ha sortit també aquesta cançó a sèries, com el Diario de Greg, també a Chilling Adventures of Sabrina, que no sé què és, però que també va sortir
2: després,
0: en aquesta sèrie.
2: A Glee tenen una versió preciosa d'aquesta cançó.
1: Qui?
2: A Glee, la sèrie, que m'encanta, té una versió preciosa de tota la cançó de Hulk.
0: I no sé si sabíeu que s'han fet versions en italià, alemany, portuguès, francès, castellà i fins i tot de forma maquinera. Discoteca Chassis també va fer la seva versió d'aquesta cançó.
1: Que fort! No ho sabia. Bueno, a veure, s'ha reversionat tot, eh? Vull dir que sí que està. I a més, a mi m'encanta, perquè clar, vull dir, són els hits de l'època i, bueno, vas a ballar un rato, no? També ho gaudeixes molt i mola molt veure la gent allà corejant tot això.
0: Tu cantaries, tu ballaries millor aquesta que una de Bad Bunny, per exemple.
1: Segurament sí. Sí. M'has conegut bé, ja ho veig.
0: Sí, en un moment.
1: Sí.
0: I de fet, estem parlant d'això, de la Bonnie Tyler, m'ha escoltat alguna cançó. Hi ha una que a mi m'agrada moltíssim, que no sé si va veure Shrek 2.
1: Sí.
0: A mi amb aquesta pel·lícula va sortir una cançó que, de fet, l'altre dia vam parlar amb la Flavita Banana, que és aquesta. El Holding Out of... És que ara em fa vergonya estar dir-ho.
3: Holding Out for a Hero.
2: Buscando un héroe.
3: Buscant un heroi.
2: Aquí, tot en tots els idiomes. Total.
1: Quins arranjaments més guais, per això aquests cops de patabom, no? Aquestes bateries, no? Tan boom!
2: I
1: tan,
2: com la canta la de Madrina al final de Shrek, eh?
1: Sí. Ai, sí.
3: Abans, jo crec que ara això també s'ha perdut un poc, perquè, per exemple, les cançons de la Rafaela Carrà també eren com molt així, d'aquests arranques, saps?
1: Sí, tenia com aquesta passió una mica leonina, no?
3: Sí.
0: Però jo crec que també avui, que estem fent aquest programa especial, atenem aquí la Laura Andrés. Clar, molta gent deu estar pensant, però, clar, si feien la sessió, cantarà, no cantarà?
1: No.
0: Perquè ho farem d'una forma diferent.
1: Sí.
0: Perquè ja que avui parlem de l'eclipsi, de que hi ha molts elements importants de l'eclipsi, que no és només veure'l, que és sentir-lo, també penso que això pot ser extrapolable a les
3: música.
0: Cançons. Que tu pots treure un element, per molts, molt bàsic, com és potser la lletra, i que al final també et sentis aquesta cançó, que et vibri, i és el que farem.
1: Totalment. I trobo que és molt bonica la comparativa, perquè realment un eclipsi, a més, sí que és veritat que, clar, que és fascinant de veure, per això hi ha aquesta mena de bogeria col·lectiva, però que la sensació que genera a nivell de, no sé, energètic, no? Una cosa que estem molt desconnectats d'això.
3: Sí.
1: Perquè estem com en una mena de, jo què sé, d'escroll vital. Estem pa, i no ens deixem sentir realment la pell, no? Jo tenia un profe que deia que la música s'escolta no amb les orelles, sinó s'escolta amb tot, amb els cabells, amb la pell, amb els pulmons, amb el cor, amb els ulls, s'escolta per tot arreu, no? Que el so impacta tot arreu. I crec que aquesta connexió l'hem perdut, per això crec que està molt bé el símil i m'agrada molt que m'hagueu portat a mi.
0: Home, l'havies tocat molt aquesta cançó, per això, piano?
1: No, crec que és la primera vegada.
0: L'has preparat expressament per la treva?
1: Efectivament.
0: Home,
2: estan doncs... parant de debutar amb nosaltres,
3: sí. Sí.
0: Et portem aquí, vinga, una engatussada. Avui al One Hit Wonder especial Eclipsi, amb aquest Total Eclipse of a
1: Heart.

0: Ens hem aguantat molt les ganes de cantar per sobre, eh?
1: Sí, sí. És
2: que... però se siente diferent.
1: És que sí.
0: Al micro, espera.
1: És que se sent diferent, perquè la música instrumental el que té és que de cop i volta va buscar el record d'allò que sentim sempre, no? Mm-hmm. I llavors fa que tu posis una part de tu, perquè de cop estàs sentint la castanyola, tarran, que no està, saps? Però tu estàs sentint el punx i la cançó és molt més íntima. De cop i volta té una dimensió més de record, més de... jo què sé. És una altra, sí. És una altra cosa. Jo trobo que és, també és molt bonic mirar-te-la així.
3: I que al final el piano és un instrument que, com deien a la meva família, és una orquestra. Vull dir, pots tocar absolutament qualsevol cosa i això és una meravella.
1: Bueno, a ver, Bad Bunny no queda tan bien, eh?
3: Laura Andrés, moltes gràcies per venir avui amb el teu One Hit Wonder, que en el cas de la Bonnie són molts hits.
2: I abans de marxar, dir-te que la Bonnie Tyler era Géminis, que ho sàpigues.
1: Mira, era Géminis, eh? Ostres, bona comunicadora. Molt bé, molt bé.
0: Que vagi bé l'eclipsi aquesta nit.
1: Sí. A vosaltres també.
4: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
0: L'eclipsi d'avui, com la música, ascent, ens fa vibrar. I avui ens fa especial il·lusió que ens visiti una persona que vibra amb cada nota, que sent la música dins seu i que des del 2024 és doctor honoris causa a la UPC per la seva tasca amb la música i per ser la primera persona cega que es va titular en enginyeria informàtica. Ens visita a La Treva un dels pianistes de jazz més importants de casa nostra, l'Ignasi Terraza.
5: El més important és sentir la connexió amb el públic està gaudint el que estàs fent.
6: Al començament m'agradava improvisar, llavors estudiava clàssic, però al mateix temps m'agradava improvisar. Aquesta part improvisadora, aquesta part inquieta, aquesta part jornalera, la vaig encaminar cap al jazz i em vaig enamorar d'aquesta música i la vaig convertir en el meu llenguatge.
7: Et pots expressar on et pots comunicar amb altres músics i improvisar col·lectivament. No és la música més majoritària, ara està present a totes les músiques.
0: Ignasi, com estàs? Com vas?
5: Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Nosaltres també, i de preguntar-te, com fem a tots els convidats, que tu com et dones treva?
5: Doncs no em dono gaire treva, però a l'estiu sempre és un moment per descansar una mica, per desconnectar, per connectar amb la natura i per buscar també una mica endins aquesta treva que ens donem, poder contactar després per venir amb noves idees i noves energies.
0: Però no aparques el piano, entenc, encara que sigui estiu, sempre el tens a prop, almenys.
5: Sí, m'acompanya. A vegades no sempre el toco, cada dia no sóc regular, però sí, m'acompanya. O sigui, tots aquests dies sempre hi ha un piano a prop.
0: Mm-hmm. El que crec que potser ja no t'acompanya tant és l'enginyeria informàtica, que no, que dèiem que va ser la primera persona cega a titular-te aquí a Espanya.
5: Sí, sempre dic això, que tothom té un passat. Vaig graduar-me com a enginyer informàtic, vaig després treballar 6 anys, ja treballava com a músic en aquell paral·lelament, i una mica tenia aquí el corazón partido entre les dues coses, i estava intentant veure, tenia el coquet de veure què passa si m'agradaria dedicar-li més temps, un temps a la música. I quan vaig tenir un contracte fix a la feina, doncs vaig demanar una excedència. I ja la vaig tornar.
0: Amb el que costa a vegades, quan estàs estabilitzat, de dir, no, ara és el moment de deixar-ho enrere.
5: Sí, és aquest... Bueno, és un camí que estaves fent, clar, havies fet... La carrera també havia costat, després la feina, i vas tirant endavant i mai no trobes el moment de fer una parada i d'aturar-te. I potser en aquell moment l'excusa de l'excedència era, dir, bueno, faig una parada amb data de caducitat, un any... Uh-huh. Però a l'acabar aquest any ja vaig decidir que no tornava.
0: Avui és l'eclipsi total de sol, quan falti un minut per 9:15. El viuràs d'una manera especial o com el sents, com el vibres?
5: Doncs home, el portem visquent tots aquests dies, sí, intensament.
0: S'ha parlat molt,
5: no? No es parla d'una altra cosa. No pensava desplaçar-me a cap lloc per seguir l'eclipsi, perquè... Bueno, tens molts riscos de quedar-te a la carretera o quedar-te a mig camí i quedar-te sense eclipse i amb mala llet d'haver-ho. I la veritat, bueno, també he sentit conegut això, l'opció aquesta d'eclipse accessible i que, bueno, és una iniciativa molt interessant, però em sembla que ho gaudirem des del terrat de casa. No sé si serà gaire accessible, no sé si és com aquí a Barcelona... Tampoc és clar que es pugui seguir bé, però bueno, com a mínim l'Eclipsi estarà allà i nosaltres estarem també ben a gust al terrat de la casa.
3: I és el que comentàvem abans amb la Laura Andrés, ahir també ho parlàvem amb una tarotista que ens va entrar al programa, que a vegades també l'Eclipsi és més d'energies, no? De dir, a veure també què és el que sent, independentment de que estigues a Barna, de que estigues allà a Tarragona, però com aprofitar per estar un poc presents en eixe moment.
5: Sí, totalment. Això pensàvem fer-ho del terrat estant, doncs una mica gaudir d'aquell moment i una mica de meditació en aquell moment i a veure... I és un moment de connexió, suposo, de molta gent que està pendent bueno, que energia col·lectiva molt important. I això ha de... segur que es nota d'alguna forma.
2: I Ignasi, per fer música jazz has de ser especialment sensible al que t'envolta?
5: Bé, la música improvisada l'estàs fent en el moment, l'estàs, i el jazz és molt improvisat, i quan estàs improvisant has d'acceptar el que està sonant, el que acaba de sonar, i el que vindrà, i depèn molt del... Si quan estàs pensant molt cap a on vols anar, a vegades forçar les coses no funciona. Llavors és acceptar el que està sonant, i evidentment que tens uns coneixements i tens un saber fer que et porta cap a un lloc o cap a un altre, però sense pensar massa. Escoltar, és més important escoltar que pensar.
0: I el jazz és improvisar i també és connectar, perquè tu has col·laborat, has connectat amb moltíssims músics d'arreu del món, perquè al final la música segurament és el llenguatge més universal que existeix.
5: Sí, el jazz té aquesta cosa que pots trobar-te tocant amb músics que no parlen la teva llengua, que potser no parlen ni l'anglès, i llavors és molt difícil comunicar-te de res, però pots estar tocant junts, i això és una situació molt curiosa. I és una música que s'ha fet universal, i llavors és cert que va començar als Estats Units, al poble afroamericà, però després ha esdevingut un llenguatge i una música universal que ens permet doncs, comunicar-nos i fer música conjuntament amb gent que de molt, molt, molta distància i amb cultures molt diferents.
3: I quan et va picar a tu el cuquet del jazz? Perquè normalment quan vas a conservatori sempre tiren més per la música clàssica, l'ensenyament més reglamentari. Quan vas descobrir que volies anar pel jazz?
5: Bé, jo, des del començament, les primeres peces que em van ensenyar vaig començar a canviar notes i a jugar una mica, a improvisar, i m'avorria fent allò mateix, llavors canviant la peça. I llavors vaig començar al conservatori, i al conservatori això que canviessis les coses no agrada gaire. Llavors es van crear com dos, per a mi, dos mons paral·lels. Un era el món de la improvisació, en què doncs, treia músiques d'oïda, agafava cançons, i les tant de rock o de pop de l'època, i les tocava. I al mateix temps estava doncs, tocant les peces del conservatori, intentant ser el més fidel a la partitura possible. I eren aquests dos mons paral·lels que van evolucionar en la part de... Al cap d'uns anys vaig conèixer el jazz, i aquesta part juganera d'improvisació, aquesta part d'inquieta, em vaig identificar amb aquesta música i vaig fer-ho amb el llenguatge. Llavors van quedar doncs, aquests dos mons, el jazz i la música clàssica. I quan vaig acabar el conservatori, la música clàssica vaig deixar-la de no d'escoltar, però sí de tocar regularment.
0: Mm-hmm. Has fet més de 60 àlbums amb diferents projectes i formacions. Els últims, per exemple, el 24 de juliol del 2026, que va sortir el Long Play 45 al Palau de la Música, celebrant els teus 45 anys. I també en aquest any has col·laborat amb la IA en un espectacle al Sonar. Com va ser això? Com va anar?
5: Va ser un... Quan jo vaig estudiar la informàtica a la facultat, vaig interessar per al tema de la música composada per ordinador. I en aquell moment la música estocàstica i la música que es composava per ordinador no m'interessava gaire, em semblava molt freda, molt, bueno, molt relacionada amb el càlcul i tal, però molt poc humanitzada i molt poc amb la part d'expressió, molt poc expressiva. I llavors aquesta part de vincular tecnologia i música va quedar com dissociada totalment. I ara, arrel de l'honoris causa de fa un parell d'anys, doncs vaig estar connectant amb gent de l'antiga facultat, de la Facultat d'Informàtica, i vaig col·laborar amb un grup de treball d'intel·ligència artificial i música, i vaig començar a treballar, vaig conèixer el Philip Salembier, que ja portava uns anys treballant en aquest camp, i vam començar a fer un projecte junts, un projecte que tenia iniciat ell, i llavors és un projecte d'improvisació amb el piano, on ell, el seu sistema, té un micro que identifica el que estic tocant i proposa coses doncs que, bueno, segons diferents tipus de respostes, diferents tipus de programes, proposa respostes diferents. Llavors, a vegades són acompanyaments, a vegades són iniciatives més de ritme o de melodia. I llavors jo tinc una sèrie de controls amb el que puc seleccionar quin tipus d'interacció uh-huh. vull que tingui l'IA. Uh-huh. Llavors amb això doncs, fem un concert totalment improvisat.
2: I tot i que existeixin aquest tipus d'espectacle com el sonar, normalment la música jazz sembla que és només per la gent que en sap. Com fem que la gent s'interessi pel jazz o no li tingui por?
5: Bé, el jazz té moltes facetes, moltes cares. Igual que si diguéssim música clàssica i diries, bueno, música clàssica és Schoenberg, però també és Mozart. Llavors, si et pregunten algú que... és que la música clàssica és molt complicada. Llavors, bueno, li dius doncs, que escolti Mozart o que escolti certes peces concretes de música clàssica i segur que tothom les tindria les cantaria perquè les ha sentit moltes vegades. I no hi dirien que és complicada. Amb el jazz passa el mateix. És una música que ha evolucionat durant un segle, ha incorporat tota l'evolució de l'harmonia i de la música occidental, i llavors hi ha músiques molt més complexes i hi ha músiques més senzilles, harmònicament. Hi ha alguns temes de jazz, com el Hello Dolly del Louis Armstrong, que va ser un hit que va estar en el número 1 dels èxits. Llavors, si fos tan complicada, no estaria en aquest... no havia arribat a aquest punt. I dius que no és jazz, doncs sí, també és jazz, però hi ha diferents manifestacions d'aquesta música en què pot accedir més públics o són més per públics més experts.
0: Últimament també has estat viatjant pel món, de fet, vas estar per Àsia, Mongòlia, Xina, i allà vas celebrar el teu 64è aniversari, sí. També amb aquesta cançó dels Beatles, no?
5: Sí, és veritat, la vaig incorporar en el concert en cert moment. Teníem un concert el mateix dia del matí per l'aniversari, m'ha fet gràcia fer una versió d'aquest tema dels Beatles.
0: I ja per acabar, clar, el teu referent que ho has explicat moltes vegades és Tete Montoliu. Tu a vegades també ets referent de moltes persones cegues de dir que els límits cadascú els autoimposa?
5: Bueno, això dels... hi ha límits que són reals i que són... cal conèixer-los, però al mateix temps cal buscar la forma de transcendir-los. En aquest sentit, és cert això de l'autoimposar-se. Els pitjors límits són els que et puguis autoimposar a tu. Uh-huh. Sempre una frase que a vegades amb els alumnes els comento és: aneu en compte amb el que somieu, perquè també els somnis a vegades fan realitat.
0: Es fan realitat.
3: Pues Ignasi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Treva en este especial de l'eclipsi.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
5: Bon eclipsi.
3: I fins aquí La Treva d'avui. Esperem haver-vos acompanyat en este dia on portem tota l'estona parlant de l'eclipsi i haver-vos mostrat una finestreta del que és l'eclipsi inclusiu. Moltes gràcies a la Laura Coca, a la Laura Andrés i a l'Ignasi Terrassa, que ens ha deixat molt clar que els pitjors límits són els que ens posem nosaltres.
0: Preparat per aquesta nit vespre, prepareu-vos les ulleres, també m'ho connectat a la ràdio per sentir aquest eclipsi i també per acompanyar-nos demà a partir de la una, com sempre, amb nous continguts.
2: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemi Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
3: Adéu, adéu.
0: Vagi bé.
8: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Com con Javier Liébana.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Nosotros llevamos vendiendo gafas del eclipse desde noviembre, diciembre del año pasado. Todo ha sido a cuenta gotas, pues hasta yo creo que estas dos últimas semanas.
11: Hay mucha gente que viene desesperada y sobre todo en los dos últimos días. Ayer toda la tarde y hoy toda la mañana diciendo que están agotadas y que no tenemos gafas.
12: O sea, y graciosos de bueno, rebusca a ver si ahí en un cajón aparece una o dos.
9: A poco más de 5 horas para que empiece el evento astronómico del último siglo en nuestro país, en los establecimientos oficiales en los que hemos preguntado, y han sido más de 15, no quedan gafas homologadas ya para el eclipse. Y hasta ahora miles y miles de personas se preparan para vivir este fenómeno natural a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más de 30.000 agentes desplegados para los casi 3 millones de desplazamientos por carretera que se esperan, y ya se empieza a notar el tráfico. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí se nota, pero poco todavía. Hasta ahora esos desplazamientos por carretera se han empezado a intensificar en torno a mediodía, en torno a las 12, sobre todo en las salidas de Madrid por la A1 sentido Burgos, camino hacia esa zona de totalidad. Son las primeras retenciones que de momento, según la DGT, no se están registrando en otras comunidades. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, el riesgo de incendios es extremo y estamos en un día especialmente caluroso. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
14: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
13: El despliegue de seguridad es histórico por tierra, mar y aire para vigilar y controlar las aglomeraciones.
9: En unos minutos nos vamos a ir a Guadalajara, al Observatorio de Yebes, el lugar elegido por el gobierno para la retransmisión oficial, donde acaba de llegar Marina Fernández. También vamos a recorrer de oeste a este, este eclipse total de sol, que vamos a disfrutar en España, que va a empezar en Galicia y va a terminar en Baleares. En la playa de Palma, en Mallorca, está Marga Escobar. Marga, ¿qué ambiente hay por ahí hasta ahora? Cuéntanos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, pues aquí en Playa de Palma, en concreto en Campastilla, el día está transcurriendo con tranquilidad, aunque la playa se ha ido llenando poco a poco a medida que han pasado las horas. A esta hora el ambiente es prácticamente el de cualquier otro día, aunque en los accesos hay presencia constante de Policía Nacional y Policía Local y carteles que restringen el acceso a residentes y vehículos autorizados. Entre quienes ya están en la playa sí que hay personas que han decidido venir con tiempo para coger sitio y pasar aquí el día antes de disfrutar del fenómeno. Y en los establecimientos de la zona esperan una tarde, dicen, imprevisible. Creen que la afluencia irá aumentando con el paso de las horas y algunos incluso se plantean reducir el servicio en mesa y ofrecer comida para llevar si finalmente aumenta mucho el trabajo.
9: Insistimos, las gafas homologadas son necesarias para poder ver el eclipse sin riesgo y ya son 7 en total los modelos que Consumo ha retirado, el último esta mañana de la marca Multiópticas. Una vez tenemos las gafas correctas, vamos a estar muy pendientes de las nubes. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tarde? Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes. Las nubes del extremo norte lentamente se van disipando, pero todo apunta a que a la hora del eclipse seguirá la nubosidad de tipo bajo, especialmente en el litoral asturiano. También habrá nubes, especialmente en las Béticas, los Pirineos, restos de las tormentas y los chaparrones que tendremos esta tarde. Una tarde también muy cálida. Hoy el calor aprieta un poco más y los 40 grados los veremos tanto en el norte, centro y sur peninsular. Hay una máxima de 40 grados prevista tanto en Ourense, Pamplona, Logroño, Badajoz, también en Toledo. Temperaturas muy altas y mucha precaución porque con todos estos ingredientes, el riesgo de incendios es muy alto, incluso extremo.
9: Al margen del eclipse, la última hora pasa por Ceuta. Desde allí acaba de hablar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer el PP anunció que había alcanzado un acuerdo con ella para que comparezca en el Senado el próximo martes, saltándose así la estrategia del gobierno de comparecer primero en el Congreso. Y Robles acaba de evitar confirmar o desmentir esto. Julia Molina.
17: No ha querido aclarar la ministra qué hará la semana que viene, pese a las preguntas de los periodistas. El gobierno había asegurado que hoy mandaría la respuesta al Senado, pero por ahora sigue en el aire si el martes habrá comparecencia en la Comisión de Defensa. Hoy Marlaska no ha acudido a la de Interior, pero el PP ha decidido mantenerla para mostrar su enfado.
18: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
17: El presidente de la comisión, el popular Martínez Maillo, ha asegurado que el ministro no les ha dado ninguna excusa sobre por qué no podía asistir hoy, así que amenazan con llevar el choque a los tribunales si el gobierno no acude a la Cámara Alta.
9: Y del exterior, ha vuelto a ser una noche de búsqueda contrarreloj entre los escombros en Colombia. Se van agotando las 72 horas más importantes tras el terremoto para encontrar a gente con vida. La cifra de fallecidos de momento no ha aumentado, son 188 los muertos según el gobierno. En Pereira, en el Eje Cafetero, una de las zonas más devastadas, está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Colombia amanece por segundo día después del terremoto con un saldo oficial de 188 muertos, aunque las autoridades locales aseguran que hay más de 200. Ahora se cumplen 48 horas del terremoto en las que las labores de rescate no han cesado en ninguna de las zonas afectadas, con Pereira y Cali como ciudades donde se requieren más manos para levantar escombros. El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado, después de varias horas contando solo con equipos colombianos, el ingreso de rescatistas internacionales, pero la gestión estatal no está siendo blanco de quejas por parte de la gente, como sí lo fue hace menos de 2 meses en Venezuela.
9: Esta mañana el ministro Álvarez ha asegurado que siguen sin tener constancia de víctimas españolas, pero que todavía hay 75 ciudadanos con los que no han podido contactar. Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica, comenzamos. Son las 2:06.
8: La cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
2: Bona tarda, doncs ja el tenim aquí.
20: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
21: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla.
2: Avui viurem un altre dia històric i compte que ja en portem uns quants aquest any. Aquest d'avui, gentilesa d'un eclipsi solar visible a tot Catalunya, però que només serà total al sud del país, comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i algunes zones de Lleida. Allà sí que el sol quedarà completament ocult durant, com a màxim, un minut i mig. A la resta del país el fenomen serà parcial. Si insistim tant en aquesta tabarra, dient pel dret i pel revés que és una experiència irrepetible, és perquè l'ocasió s'ho mereix. A Catalunya, última oportunitat de veure un eclipsi solar total. L'última va ser fa 121 anys i no n'hi haurà una altra fins d'aquí 154 anys. Una de les principals preocupacions del govern en aquesta jornada és la mobilitat. Es preveuen molts desplaçaments per carretera fins a les zones des d'on l'eclipsi es pot veure millor. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que el gruix de moviments ja s'ha produït.
22: També és veritat que hem vist pel flux de dades al Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que, per tant, doncs això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi. Llavors també es preveu doncs que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada.
2: Amb tot, el Servei Català de Trànsit demana molta prudència i paciència a les carreteres durant el que queda de dia. Durant tot el matí la circulació ha estat i continua sent-ho aquesta hora intensa a les vies que van cap al sud, especialment la AP7, on hi ha trams a hores d'ara amb fins a 7 quilòmetres de retencions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha sumat a aquesta petició de gaudir de l'eclipsi, però amb seny.
23: A favor de la ciència. Visca la ciència. Hem vist tot l'operatiu que s'ha organitzat per coordinar-se, per garantir una bona mobilitat, no? Per tant, agrair aquesta feina que s'està fent. Visquem-ho com una festa, amb prudència i amb civisme.
2: I més enllà de l'eclipsi, nou rècord de passatgers a l'aeroport del Prat. El juliol s'ha tancat amb 5,9 milions de viatgers en els primers 7 mesos de l'any. Hi han passat més de 34 milions de persones. La capacitat per tot l'any és de 55 milions. Ara de seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Elia Pijuan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz. Esteu escoltant Hora 14 a Catalunya.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
2: Ara sí que sí, comença el compte enrere per l'eclipsi.
8: Hora 14.
2: A la ciutat de Tarragona s'espera que fins a 60.000 persones es col·loquin als 6 punts d'observació situats en diferents zones. És una oportunitat d'or per veure un fenomen astronòmic que, insistim, a Catalunya, cap dels presents no tornarem a presenciar mai més. Cristina Artacho. El punt d'observació més gran és el port, on hi ha aforament per 20.000 persones. L'hora clau serà a les 8:29, quan es podrà gaudir dels 61 segons de totalitat. Però la festa de l'eclipsi començarà a les 5 de la tarda amb actuacions musicals, castells i una cindriada popular per fer front a la calor. Els més matiners ja fa hores que esperen al port per assegurar-se un bon lloc. És el cas de l'Aram i la Wendy, que han vingut expressament des dels Estats Units.
1: Sempre queria ganes de regressar a Barcelona. Coincidió con el eclipse y decidimos que mejor oportunidad para aprovechar eso y aquí estamos.
4: Exacto, y también, bueno, nos han dicho que Tarragona era un espacio muy lindo, entonces decidimos venir aquí para ver la totalidad.
2: No tothom ve de tan lluny per buscar la totalitat. Dues dones de Banyoles també han matinat per evitar trobar embussos a la carretera.
6: I aquest matí doncs, hem marxat d'hora de Banyoles i bueno, ja fa estona que estem voltant per aquí al port. I ja tenim la ubicació doncs, ullada i ara ens anem cap allà doncs, a fer temps, a esperar fins al vespre a veure si ho podem veure bé.
2: Després de l'eclipsi, el port continuarà la festa per facilitar que la gent marxi de manera esglaonada i evitar el col·lapse. Durant tota la tarda recomana evitar el cotxe i anar cap als punts d'observació a peu o en transport públic, ja que a partir de les 4 començaran els talls de circulació. També s'ha fet una crida perquè tothom que pugui vegi l'eclipsi a casa des de terrasses o balcons.
7: Molts experts en astronomia procedents de tot el món, eminències fins i tot, han escollit Tarragona precisament per observar l'eclipsi total d'aquest vespre. És el cas de Didier Queloz, Premi Nobel de Física del 2019. Cristina.
2: Queloz afirma que sempre és un bon moment per parlar sobre ciència. Defineix els eclipsis com una experiència fascinant i única per a tothom.
24: Eclipse is part of the world we're living. It happened in this place, so let's enjoy. So please have a look. You know the time. So protect your eyes and have a look at the eclipse and just enjoy the moment.
2: Have a look, mireu. És el missatge de Didier Queloz que recorda la importància de protegir-se els ulls i anima tothom a gaudir del moment.
7: Gràcies, Cristina. També tot a punt a Lleida per acollir els milers de persones que es desplaçaran als miradors acondicionats pels ajuntaments perquè tothom pugui gaudir de l'experiència amb seguretat. El tancament de camins al Baix Segre per risc de col·lapse en una situació, a més de màxim

0: Les han de ser els propis alcaldes els qui ajudin a tancar accessos i organitzar les activitats, com l'Àxel Curcó de Torres de Segre, on s'hi esperen més de 800 persones aquesta nit per gaudir de l'activitat a l'ermita de Carrasumada.
1: I estem sols en aquest sentit. Com que hi ha molts llocs de Catalunya que es veu, els efectius, diguem-ne, de Mossos, agents rurals, bombers, s'han d'anar repartint com poden, i per tant, tot aquest desplegament que tenim aquí, nosaltres ens ho hem de fer una mica sols amb els recursos municipals. Llavors, una mica de por, la veritat és que sí que tenim.
0: A Lleida Ciutat és impossible accedir al turó de la Seu Vella amb cotxe i a Manganès hi ha desviaments viaris per fora de la zona urbana. Tot i que a Ponent l'eclipsi total durarà només 25 segons, és suficient per turistes americans com en Devin, que ho viurà amb els amics a Castelldans, a les Garrigues.
2: En Castelldans hi ha menys llum i hi ha menys persones, hi ha més espai natural.
0: Jordi González, de la Societat Astronòmica de Lleida, recomana aparcar les ganes de fer vídeos i fotos i observar com la gent del voltant reacciona al moment en què de sobte es farà fosc abans d'hora.
3: És gaudir de quan es fa de nit, observar l'entorn, observar el rostre de la gent i quedar-nos en això, perquè després en un moment tornarà a sortir el sol.
0: I per combatre la calor que faran aquests miradors, aigua, gorra i crema solar.
4: A mesura que s'apropi l'hora de l'eclipsi, 8:45 del vespre, recordeu, tothom que estigui interessat en veure'l anirà prenent posicions. Moltes persones ja tenen decidit des d'on volen seguir el fenomen, Júlia Domènech.
5: Terrasses, masies o pobles són algunes de les opcions que la gent ha escollit per veure l'eclipsi.
6: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
7: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla a veure-ho i tornaré.
8: Jo ho veuré amb la meva família i amics a un mas ubicat a les afores del poble.
9: Jo veuré l'eclipsi amb una terrassa d'uns amics a Cambril.
5: Tot i que hi ha qui farà quilòmetres per buscar el millor lloc, també n'hi ha que prefereixen no complicar-se gaire.
10: Jo el miraré des de casa perquè és més pràctic.
5: Però escollir el lloc no és només qüestió de gustos. Demà el sol estarà molt baix a l'horitzó i un edifici, uns arbres o una muntanya poden acabar tapant l'eclipsi. Per evitar sorpreses, eclipsi.cat permet apuntar la càmera del mòbil cap al cel i comprovar per on passarà el sol des del punt on el volem veure.
4: L'Ajuntament de Barcelona demana als ciutadans que no vagin a Collserola a veure l'eclipsi, ja que l'accés continua tancat per la pesta porcina. El consistori recomana com a millor punt d'observació de la ciutat la muntanya de Montjuïc. Dèiem en començar que, segons Interior, el gruix de desplaçaments per carretera per veure l'eclipsi ja s'han produït. Això no treu que encara en quedin uns quants que se sumaran a la mobilitat ja de per si complicada d'un dia d'agost. Per això el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana molta paciència avui a les carreteres perquè molt probablement, com està passant efectivament, hi haurà embussos.
11: Doncs hi haurà congestió perquè les vies poden portar 1.200 vehicles hora i estan dissenyades per això. Quan superen això no hi ha possibilitat de fer-hi res i per tant doncs llavors paciència, tranquil·litat i anar sortint que haurem pogut observar un fenomen singular.
4: Ho ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya. A banda de la mobilitat, una altra qüestió que el govern ha prioritzat és el dispositiu sanitari per atendre possibles incidències associades a l'eclipsi. Ens atén ara Ferran Roche Campo, que és gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i l'encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
4: Ha arribat el dia D, eh? Semblava que li costava, però per fi ha arribat. Ho teniu tot a punt?
12: Sí, en principi sí. La veritat és que fa mesos que hi treballem. Com sempre passa, doncs, tot això es focalitzarà en 24-48 hores, però nosaltres ja fa 4 o 5 mesos que estem a darrere d'aquest tema.
4: Uh-huh. Quins serveis s'han reforçat i on? En quines zones?
12: Miri, en principi s'han reforçat serveis sobretot al sud de la província de Lleida i a tota la província de Tarragona, que és on esperem que vingui més afluència de ciutadans. Nosaltres hem focalitzat els recursos sobretot en els centres d'atenció primària, reforçant les urgències dels centres d'atenció primària i després també els hospitals de referència, tant les urgències generals com les urgències d'oftalmologia. Aquesta nit els hospitals de referència tant de Lleida com de Tarragona, hi haurà un oftalmòleg de guàrdia presencial per si hi ha algun problema de visió. I després també el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, està coordinant en el 112 de Reus doncs, tot el dispositiu. I també en zones puntuals, en les zones on es preveu també més afluència, doncs, també posaran alguna ambulància extra.
4: Uh-huh. M'està parlant sobretot de Lleida i Tarragona perquè són els punts clau, diguéssim, d'aquest eclipsi que és des d'on es pot veure total, però

0: això no treu que a la resta de, del país també hi hagi llocs on es veu l'eclipsi i pugui haver-hi problemes. Suposo que, per exemple, a Barcelona, que per una qüestió de volum de població pròpia i flotant sempre hi ha molta gent, m'imagino que, evidentment, també tot estarà previst per poder atendre les urgències que es puguin arribar, no? Que es puguin produir.
1: Exacte, evidentment. Nosaltres hem intentat, sobretot, focalitzar-nos en aquests territoris on es preveu que hi haurà, i de fet jo estic ara a Tortosa i evidentment ja es veu més gent, més cotxes estrangers, etc, etc, però a la resta, doncs, Girona, Barcelona, Pirineu, etc, els serveis, tots els professionals estan atents, tots els professionals estan sensibilitzats, doncs que pot haver-hi més afluència de gent, doncs que poden...
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: Per mirar l'eclipsi és essencial protegir els ulls. Per escoltar-lo, només cal sintonitzar amb el Balcó d'Estiu.
4: Estem preparant un programa molt especial des del Port de Tarragona. Volem aconseguir la perspectiva més àmplia i detallada del fenomen astronòmic de l'any.
3: El dimecres 12 d'agost, viu l'eclipsi amb Laura Polo del Foy i l'equip del Balcó d'Estiu. De 7 a 9 del vespre a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: dies que vindran.
1: Pensem que hi ha hagut prous campanyes publicitàries. Pensem que des del govern i des d'altres entitats s'han donat suficients ulleres a la ciutadania, però bueno, sempre queda el dubte doncs, que algú pugui observar l'eclipsi sense les ulleres homologades. Pensem que l'eclipsi no sols serà als minuts finals, sinó que l'eclipsi comença una hora abans i la gent doncs, tindrà tendència a mirar el sol doncs, des d'una hora abans. Conforme l'eclipsi vagi ocorrint, el sol molestarà menys i la gent tindrà més tendència a mirar més l'eclipsi. Si no tenim unes ulleres en condicions, doncs, bueno, es poden produir lesions en els ulls, que són lesions que són, en molts casos, irreversibles. O sigui, un cop ens els hem fet, després no hi ha cap tractament específic, amb el qual ens haurem d'esperar i veure si aquestes lesions remeten soles o no.
2: Com sempre, és qüestió de posar-hi seny, senyor Roger Campo, no? Suposo, gaudir-ne,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: amb
1: sí,
2: seny
1: exacte.
2: I amb cura, i ja està.
1: Que és això, jo crec que la gent està prou informada i que tothom és molt conscient de les coses que pot fer, de les coses que no pot fer.
2: Jo també ho crec.
1: Jo penso que no hi haurà cap problema.
2: Tenim una societat més madura del que a vegades ens pensem.
1: Exacte.
2: Molt bé,
1: exacte.
2: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i que en puguin gaudir, tot i estar pendents de tot i alerta per tot, però que també tinguem uns minuts per gaudir-ne, no?
1: Exacte, molt bé, moltes gràcies a vostès.
2: Adéu-siau. Bé, ens comenten que hi ha hagut alguns problemes per escoltar aquesta entrevista sencera perquè la informàtica ha fet de les seves, té iniciativa pròpia, de vegades, en fi, els demanem disculpes. En tot cas, el doctor Ferran Roche Campo, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi, ens explicava això, que està tot a punt, que s'han reforçat les zones on es preveu més afluència de persones, òbviament sense desatendre la resta del país, i que amb una miqueta de seny, amb les ulleres homologades i precaució, doncs no ha de passar res, tot ha d'anar com s'espera que vagi. Òbviament, els ulls són la prioritat a preservar, però no oblidem que l'eclipsi també pot espatllar les òptiques dels aparells amb què vulguem contemplar o immortalitzar el moment. Telescopis, càmeres de fotos o de vídeo i telèfons mòbils també necessiten dels filtres preceptius per no quedar literalment fregits. I les persones cegues poden seguir l'eclipsi a través d'una maqueta i uns auriculars que els ajuden a entendre el fenomen i que l'ONCE ha repartit en 20 municipis.
3: I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, vale? I, bueno, amb unes maquetes del sol, la lluna, la terra, i ens les va posar en la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre no?, una mica aquest fenomen que és.
2: Ho ha explicat el programa La Treva, la cap de cultura de l'ONCE a Catalunya, Laura Coca. I avui, com que el dia és diferent, doncs l'hora 14 també, no només per això que fèiem, que dèiem de l'entrevista, també per altres coses, com per exemple que avancem la previsió del temps perquè ara mateix tot Catalunya necessita saber si podrà veure o no l'eclipsi. Núria Seró, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Escolta, avui quin temps ens espera? Centrem-nos primer a la zona on es pot veure l'eclipsi total. Això és les comarques del sud, per entendre'ns.
4: Sí, doncs cap al Montsià tindrem alguns núvols de tipus alt, ja que aquesta tarda un cop més tindrem ruixats, sobretot a la Ibèrica, i d'aquestes tempestes arribaran núvols de tipus alt que podrien deixar una miqueta el cel emmarallat, però tot apunta de que no molestaran, no faran la guitza i es podrà observar sempre amb les ulleres homologades.
2: Això, sobretot, és molt important. Ho hem comentat moltes vegades i no ens cansarem d'insistir. I la resta del país, que també cal mirar sempre el sol amb les ulleres homologades, encara que l'eclipsi sigui parcial, quin temps farà? Serà visible? No ho serà?
4: Doncs al Pirineu i al Prepirineu tindrem alguns núvols. La resta dels ruixats i les tempestes que tindrem una tarda més. I si és veritat que podrien haver alguns núvols prims entre les comarques de Barcelona i de Girona, però en general poqueta cosa. També hem de dir que avui la calor torna a apretar, temperatures molt altes un cop més, i a l'hora de l'eclipsi més o menys les temperatures hauran baixat de l'ordre d'uns 5 graus, és a dir, seran una mica més baixes, continuarem amb calor i molta precaució perquè el risc d'incendis és molt elevat en bona part de Catalunya.
2: Molt bé, Núria. Resumint, no ens han de fer gaire la guitza els núvols avui, eh?
4: No, podrem gaudir-lo, sí.
2: Estupendo. Doncs escolta, que gaudeixis tu també del fenomen, que toca
4: gràcies,
2: molt de prop.
4: Igualment.
2: I ja ho comentem. Moltes gràcies, Núria.
4: Una abraçada.
2: Adéu-siau. 2:00 PM i gairebé 24 minuts.
5: Hora 14, Catalunya.
2: Doncs seguim ara amb altres notícies que no són de l'eclipsi. L'aeroport de Barcelona ha tornat a batre rècords d'afluència de passatgers aquest juliol amb 5,9 milions de viatgers, un 6% més que l'any passat. L'acumulat dels 7 primers mesos de l'any també està a xifres mai vistes i la instal·lació va camí de superar per segon any consecutiu el límit de la seva capacitat teòrica. Pol Valero.
0: Entre gener i juliol, més de 34,2 milions de passatgers han passat per l'aeroport del Prat. És un 4,6% més que l'any passat a aquestes alçades. Recordem, la capacitat anual de la infraestructura és de 55 milions de viatgers a l'any, que el 2025 ja es van sobrepassar en 2 milions i aquest any tot apunta que passarà el mateix o pitjor. El juliol, segons les dades que ha fet públiques AENA, a Barcelona s'han registrat gairebé 36.000 vols, amb un creixement de passatgers sobretot provocat per les operacions internacionals. A Girona, en canvi, tot i augmentar el nombre de vols, ha caigut lleugerament el nombre de viatgers, fins als 320.000, i arreu s'han registrat més operacions i més passatgers, 236.000.
2: Un motorista de 20 anys ha mort a la ciutat de Lleida després de xocar amb un turisme aquesta nit passada. L'accident s'ha registrat al pont de Pardinyes, on fa 3 setmanes hi va haver un altre sinistre mortal. Maricel.
5: En aquest pont hi ha un accés perillós i sobtat cap a un camí que comunica amb el barri de Capponi i amb l'Horta de Grinyana. Sortir i entrar del camí cap al pont no està regulat per cap semàfor i el gir a l'esquerra s'ha de fer per una rotonda soterrada no menys perillosa. Veïns del barri fa temps que reclamen solucions per aquest accés i per controlar la velocitat dels vehicles pel pont, limitada a 50 km per hora. La d'aquest dimarts a la nit és la segona mort d'un motorista jove en aquest punt negre viari de Lleida en menys d'un mes, quan hi va haver un altre xoc entre dues motos i un cotxe.
2: El conductor d'un tractor també ha mort a Mas de Barberans. Al Montsià, el vehicle ha sortit de la via i ha volcat per causes que s'estan investigant. Amb aquestes són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals de trànsit. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a Colòmbia després del terratrèmol que dilluns va sacsejar una part del país. Per ara, el sisme ha deixat més de 200 morts i milers de ferits.
0: Segons ha informat el consistori, aquests recursos es canalitzaran a través del memoràndum d'entesa vigent amb Cali, una ciutat amb la qual Barcelona té una relació estable de col·laboració. L'Ajuntament també ha ressaltat que posen a la seva disposició els bombers de la ciutat per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. Segons el Ministeri d'Exteriors, no consten morts ni ferits d'origen espanyol, tot i que encara hi ha 75 ciutadans de l'Estat amb qui no s'ha pogut contactar després de l'accident. S'ha reduït la xifra a la meitat. Per ara, la Generalitat no sap quants d'ells són catalans, però envien un missatge de calma, recorden que arran del terratrèmol les comunicacions amb Colòmbia són complicades i que, per tant, el fet de no poder contactar amb una persona no vol dir necessàriament que sigui morta o ferida.
2: No marxis encara, Pol, perquè interns de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, han accedit sense permís a documents digitals de carpetes compartides del sistema penitenciari. L'Agència de Ciberseguretat està analitzant els fets, però el Departament de Justícia assegura que no s'han vulnerat dades crítiques.
0: Els responsables del centre han detectat un accés no autoritzat a arxius compartits del sistema penitenciari des de dins de la mateixa presó de Puig de les Basses. Segons ha informat Justícia, els responsables han estat interns que ja han estat identificats. L'Agència de Ciberseguretat està fent una anàlisi per determinar possibles afectacions, però per ara el govern assegura que no s'ha compromès cap document amb informació crítica i que el funcionament dels serveis del centre no s'ha vist alterat. Aquest matí, el director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, s'ha reunit amb representants del sindicat de l'àmbit penitenciari per informar de l'incident i explicar les mesures adoptades.
2: Els bombers de Barcelona reforcen el salvament aquàtic amb un dispositiu pioner a Catalunya. 2 salvavides dirigits a distància, que poden arribar fins la persona que està en risc sense que els rescatadors hagin de ficar-se a l'aigua. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
6: Els bombers utilitzen aquests dispositius des de la tardor passada i ja els han activat una vuitena de vegades. El salvavides es dirigeix...
7: No deixa de ser una boia propulsada. Amb un rang de 500-800 metres fem arribar el dispositiu i és la persona mateixa la que s'agafa i sense cap mena de risc podem portar-la ja sigui a l'embarcació o ja sigui aquí a terra un punt per exterior.
6: El dispositiu forma part d'un equip de salvament aquàtic format per una trentena de professionals i 3 embarcacions que...
2: Un minutet d'aquesta hora 14, anem amb els esports. Aviam, Nil Solà, què ens expliques?
8: Ferran Torres, el futbolista de Foios, autor del gol a la final del Mundial que va fer campió a Espanya del món, no s'ha presentat a l'entrenament, això sí, evidentment, amb permís del club i també de Hansi Flick, que va donar l'okay a que el futbolista valencià no participés en aquest entrenament per solucionar la seva sortida al Paris Saint-Germain. Serà una realitat, Ferran Torres es retrobarà amb Luis Enrique, segons ens apunten fonts properes a la negociació. No és només qüestió d'hores, sinó pot tardar encara algun dia, però les dues parts estan condemnades a entendre's per una quantitat que rondaria els 55 milions d'euros en un dia en el que el Barça també espera avançar en el fitxatge de Rodri. Igualment a Manchester continuen esperant entre 60 i 70 milions d'euros entre fixes i variables. De moment el Barça que arribaria a aquests 60, les negociacions continuen endavant i les dues parts saben que si no hi ha cap novetat gran, Rodri jugarà al Barça.
2: Doncs res més, així arribem a 2:15 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon eclipsi solar.

0: vendrán.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Vuelven los Electro Days del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes hasta un 20% de descuento en una selección de electrónica de las mejores marcas:
4: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony y muchas más.
3: Móviles, portátiles, televisores.
4: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
3: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorados
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
7: Y otra.
6: Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
11: Bona tarda, David.
12: Bona tarda.
11: T'he llegit dir que, tal i com està el món actualment, hi ha dies que et lleves amb impotència, altres dies que et lleves amb la consciència que has de seguir treballant i suant la samarreta, tot i les dificultats, i altres dies t'aixeques enrabiat. Avui, com t'has llevat?
12: Avui, com m'he llevat? Avui, mira, avui passava per aquí. Vull dir que tenia el matí amb la Marina per fer la capsula
11: d'extrema dreta. Estàs a l'aquí sí. Catalunya.
12: I feu una mica d'exercici perquè em tocava el correr llengua. Però no, normalment dic que estic més espantat que ahir, però menys que demà. Últimament, en els temps que corren, és difícil, no?
11: Sí, t'has llevat espantat.
12: M'haig llevat, sí, però sempre un equilibri inequilibrable entre espant i esperança. Però, mira, ahir venia de presentar el disc dels fetus al vespre. Mm? Vaig presentar i m'ho vaig passar bastant bé. I després hi havia una jantada al Corre Llengua, també, gent jove. Vull dir que sempre hi ha motius, no? Si ens conformem només amb les males notícies, no? Com amb un pessimisme, no? Com si fos fatalista, també forma part, l'altre dia li llegia a un amic, que forma part també del programa de l'extrema dreta, no? De que pensem que no hi ha res a fer, no? Per tant, conscient del dolent, però esperançat amb la capacitat de canviar-ho. Però avui m'he llevat amb son, perquè m'he llevat molt d'hora. Sí, havia d'acabar unes coses i m'he llevat... però bé, no, m'he llevat bé. No, o sigui, no estava precisament allò espantadíssim.
11: T'has espantat bé. Ai, t'has espantat bé. Espantat ja venies, sí. T'has llevat bé.
12: Espantat vinc de sèrie, sí.
11: Però
12: sí,
11: tu
12: sí.
11: Dius que entre por i esperança sempre hem de triar esperança.
12: Esperança, sí, sí, sí.
11: Doncs insufla'ns una mica d'esperança, sisplau, perquè hi ha dies que costa, eh?
12: Hi ha dies que costa molt, sí. De fet, fins i tot la por, no? La por són moltes coses, també. Però... que fa temps llegia un jesuïta que deia, molt interessant, en Lozano, que deia que optimisme i pessimisme poden desmobilitzar per igual, no? Perquè si penses que tot està fatal i no es pot fer res, doncs no fas res, i si penses que tot està perfecte, ja no cal fer res, no? I que el factor realment, no? Realment transformador era, i radicalment polític era, i radicalment humà era l'esperança, i avui s'han aturat desnonaments al matí, una cosa que em dona... I s'aturen cada matí. Ens hem acostumat ja a la sagnia, no? Però cada matí hi ha gent, especialment gent jove, també gent gran, no?, que posa el seu cos per evitar injustícies, no? I cada dia, en veritat, el món aguanta, no? Perquè milers de persones no es dediquen a fotre la punyeta que té al costat. A vegades els dolents dolentíssims els veiem, diuen cada dia més barrabassades. Avui hi hagia el Peter Thiel, que és un d'aquests programadors, no?, de la distopia tecnològica que vindrà de Silicon Valley, però en veritat la vida aguanta cada dia els 5 continents, no?, que el món s'ha fet petit perquè moltíssima gent es dedica a cuidar els altres i a no fer-li la punyeta i a intentar no fer ni mal ni danys, no? Però hi ha motius per l'esperança. El que passa que jo sempre penso que l'esperança va a peu i el mal va en portaavions. Mai més ben dit.
11: Hem acabat molt fatalista, això.
12: Mai,
11: però, sí. Però endavant. I ara sí, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons de l'activista, periodista i exdiputant del Parlament de Catalunya, el David Fernández.
10: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del David Fernández amb Les meves vacances d'Ovidi Montlló, que és un tema publicat l'any 1974. O sigui, David, que sou coetanis, tant tu com Les meves vacances sí. Vau ser publicats el mateix any. Quan va arribar l'Ovidi Montlló a la teva vida?
1: Doncs mira, l'Ovidi i aquesta cançó, que com em fa anar posant en aquella cruïlla tan difícil de dir escull una cançó de l'Ovidi, jo sempre trio aquesta, òbviament, amb la guitarra que escolteu, que és l'inconfusible, tot i soleno. I jo vaig conèixer l'Ovidi, valgui la causalitat nominal, al carrer Llibertat de Gràcia, no l'Ovidi Montlló en persona, sinó a partir de quan jo vaig marxar de casa molt jove, amb 18 anys, i quan vaig arribar a casa del company que m'acollia, un gran amic, molts anys després, malauradament, es va suïcidar. Estàvem a una casa al carrer Llibertat i hi havia tocadiscos, no hi havia encara ni CDs, i tenia tots els discos de l'Ovidi, que aleshores eren bastant relíquia, perquè l'Ovidi, de fet, la carrera de l'Ovidi s'estronca als anys 80 per qüestions de la transició cultural, anem a dir-ho així. I sonava, quan vaig arribar, l'Ovidi a l'Olimpia. I jo no el coneixia de res, vaig dir, qui és aquest, no? I em va explicar, i allà l'Ovidi, des de les hores de la motxilla, sempre, com un company, de fet, sense mites, s'emprenyaria molt si féssim un mite de l'Ovidi, però com un company, en els bons moments i en els dolents, i després també li vam fer l'homenatge, no? I hem caminat molt al país amunt i avall fent homenatges a l'Ovidi, que és una cosa bastant bonica, és a dir, t'anaves a fer un homenatge a l'Ovidi a Sabadell i apareixia un vell obrer de la unitat hermètica que et recordava que el 76 havia aparegut l'Ovidi a tocar, no?, amb una vaga de suport amb el Pete Seeger, o t'anaves al Priorat a Capçanes i tocaves en una bodega, no?, en un celler, i et deien, aquí va estar l'Ovidi els 72 tocant per l'Assemblea de Catalunya. Era com connectar permanentment amb el passat, que estan com connectar amb el futur.
0: Però dius que s'emprenyaria si el mitifiquéssim?
1: Sí.
0: No li agradaria?
1: Jo crec que no. Jo crec que l'Ovidi era un tio amb els peus... O sigui, una cosa és mite, és a dir, de reduir-ho a mite, no? Sinó que entenguéssim també tots els pals que va fer, l'Ovidi, els 36 oficis, per dir-ho així, i que no reduïssim tot això a una estampeta, per dir-ho.
0: No, jo t'ho pregunto perquè diria que hi ha tota una generació amb una ideologia molt concreta que va quedar molt marcada per l'Ovidi Montlló.
1: Clar, però jo crec que més que com a mite... Sí, clar, les paraules sempre són molt capcioses, no? Però és un referent, no? És una referència ineludible.
0: Patrimoni, li podem dir?
1: Sí, bagatge, memòria, sí, patrimoni col·lectiu, sí. És una institució, fins i tot, sí
0: m'apures, sí,
1: una institució comuna. Però mite en el sentit d'això, no? De que a vegades, quan pugem molt, molt, molt una cosa, també la buidem, no? I la reduïm, o sigui, mite en el sentit de reducció. Però sí, és una cosa més molt bonica, una batalla de la memòria contra l'oblit. Jo recordo que ara farà 20 anys just, al maig farà 20 anys, que una colla de joves que aleshores eren ocupes, o mig ocupes, o ocupes sencers, vam jugar al Palau de la Música Catalana. Jo crec que era la primera vegada que els moviments...
0: El vam jugar.
1: El vam jugar.
0: No el vau ocupar, el vau jugar.
1: No, el vam jugar, a més jo puc reconèixer que tinc el

0: reivindicant Ovidi Montllor. I a més ja estàvem parlant dels inadaptats, de Feliu Ventura, d'Obrim Pas, dels Vercel, i clar, una determinada part del poder que ha fet la història a l'Ovidi també l'havien bandejat, no? I aleshores va ser, me'n recordo del Vicent Partal, que va dir, hòstia, quin clatallot, no?, de la memòria contra l'Ovidi i aquella generació i les que han vingut després. És veritat que tu vas per arreu dels Països Catalans i et vas trobant, no?
1: Sí, va, no?, apareixer.
0: La foto de l'Ovidi, la samarreta de l'Ovidi, un grup nou, el Diluvi, fa una cançó de l'Ovidi, els Smoking fan una cançó que parla de l'Ovidi. I
1: també hi ha grups, David?
0: I grups.
1: Uns Talubidi 4.
0: Sí, uns, no?, Talubidi 4, és que... però que entra dins d'aquesta estela.
1: No, jo t'ho comentava, això de l'Ovidi, perquè quan va passar per aquí, algú que coneixes també, com l'Anna, sí, Gabriel, també va posar una cançó de l'Ovidi i va posar la samarreta.
0: La samarreta.
1: I en el seu llapis de memòria també va incloure els Ovidi 4, que em sembla que els coneixes molt bé.
0: Els conec una mica. Els conec
1: una
0: mica.
1: Tu no els has inclòs al teu llapis de memòria.
0: No, home, no, seria un acte narcisista. Seria
1: això, això va de cançons que han marcat la teva vida.
0: Sí, però l'obra és de l'Ovidi, la cançó és de l'Ovidi.
1: No, la cançó que està sonant ara és Cançó per fer camí, que és un poema de Maria Mercè Marçal, que vosaltres musicàveu juntament amb el Borja Penalba, la Mireia Vives...
0: I el David Canyo.
1: Tu aquí quin rol tens?
0: Jo aquí, com les coses bones duren el que han de durar, a les dolentes una mica més, això va durar 10 anys, ja fa 2 anys, que vam dir... I hem fet el que podíem fer, vull dir, no podem donar més, no podem aportar més. Jo aquí feia de guitarrista, bueno, de guitarrista no, d'ajudant de guitarrista, que òbviament la columna vertebral era Borja Penalba.
1: Ajudant de guitarrista no, sí, l'havia sentit mai, eh?
0: Bueno, jo tocava la segona guitarra i sobretot...
1: Tu no tenies molt... O sigui, si t'equivocaves no passava res, perquè estava...
0: No passava res,
1: Borja salvant,
0: estava Borja sempre, Borja era la... Jo estava ja sempre tocant la guitarra amb ell i acompanyant-lo, vull dir que ell feia tot, jo feia la segona guitarra. I era el rotllero, era el que presentava les cançons, era, no? L'Ovidi deia l'artista, el cantant, el pallasso, mai vaig definir...
1: Tu és el rotllero.
0: Jo era el rotllero, jo era el mitinero. Un dia me'n recordo que va venir el Carot Rovira a un concert de Tarragona que vam fer al Metropol, que hi havia molta gent, és veritat que va ser molt bonic. I el dia següent va fer un article molt bonic periodístic que deia... Quan vaig sortir, un senyor em va dir, no sabia que venia un míting, no? I el Josep Lluís li va dir, tant de bo tots els mítings fossin així, no? Doncs en una hora passes per tots els sentiments de la condició humana i totes les esperances. I aquesta cançó, pues, ja que parlàvem d'esperança, és bonica. Aquesta cançó, o sigui, qui l'arranja és Borja Penalba de forma meravellosa. I quan pensava que ho teníem tot fet, va arribar Mireia Vives i ens va ensenyar com es cantaven les cançons, per dir-ho així. Però en veritat neix l'any 2008-2009, la idea original, d'un grup de dones de Ripoll, t'asseguro que no eren més de 12-13, i que el 8 de maig es concentraven a la plaça Major i davant del monestir, i no eren més de 12. I amb música, amb acordió, pues, recitaven poemes. I una mica la melodia original, l'original, va néixer d'aquí. Però si aquelles 12 dones els haguessin dit que només... 7 o 8 anys després hi hauria una vaga general feminista en aquest país que aturaria el país, no s'ho haguessin cregut, no? Per tant, l'esperança és imaginar-ho perquè passi, i en veritat les coses passen, però molt, molt abans s'han imaginat, s'han pensat, s'han dibuixat.
1: Doncs escoltem una mica de Cançons de fer camí, que és preciosa.

0: David, ara jo et feia la cunyeta aquesta, no? Que tant tu com la cançó de l'Ovidi i Les meves vacances vau ser publicats el mateix any, el 1974, però aquí hi ha un matís important, perquè crec que tu no vas ser publicat com un single, no? Sinó que tu vau venir dos temassos a la vegada, perquè tu tens un germà bessó.
1: El Pau i servidora de vostè.
0: Es diu Pau, el teu germà.
1: Pau, sí, sí.
0: Tu ets el gran o ets el petit? Perquè aquí hi ha un tema, no? Que és el primer que surt...
1: Aquí hi ha el tema sempre de qui va sortir primer, no? Perquè en teoria el tercer... Som quatre germans a casa.
0: Sou els petits, vosaltres.
1: Sou els petits. I en teoria el gran dels dos deixa sortir el petit primer. Per tant, el que surt primer és el petit. I ara ja, mira, potser no, que no me'n recordo ara, jo diria que jo sóc el qui deixa sortir, però en tot cas, dins del rol familiar, jo sempre he sigut el petit.
0: I això?
1: No, però que després una cosa és la biologia i l'altra és, bueno, pues en les cadenes tròfiques de tota família, no? No, dic, o sigui, per l'ordre, no? I fins i tot pels noms, que és innocent, no? Sempre es deia, no? Pere, Anna, Pau i David, no?
0: Home, el petit sempre està una miqueta més mimat.
1: Sí, bueno,
0: Bueno,
1: entraran els meus germans i diré que era el mimat de veritat i, no, yeah, i la tindré a casa.
0: Grans, la germana?
1: No
0: ho dirà.
1: No ho diré, que no vull hostilitats familiars. Sempre hi ha, òbviament. No, però també estàvem sempre allà. A més, sempre s'ha tirat entre el papa i la mama, no? I estàvem ben equilibrats. La meva germana i jo érem molt de mama, i el meu germà gran i el meu germà bessó eren molt de papa.
0: I amb el Pau, físicament us assembleu? O sigui, sou Dupont i Dupont o sou de bosses diferents i sou més rull i turull?
1: Som vitalins, som diferents. Hi ha un petit... Ara, amb l'edat, hi ha una petita aproximació, però ara aparegués aquí i no... I diries, no ho és. Vull dir, no.
0: Sí, no sou clavats.
1: No, que va, al contrari, vitalins, se presenta diferent. Vull dir, no és...
0: Que ja saps que...
1: No
0: ja...
1: és allò... No?
0: Sí.
1: Partit per la meitat.
0: T'has de vestir diferent perquè
1: sí,
0: si no els confots.
1: Sí.
0: Hi ha molta mística respecte als germans bessons, no? Que si hi ha una connexió especial, que si fins i tot... Jo he arribat a llegir que quan un sent dolor l'altre pot arribar a sentir. Tu quina experiència tens al respecte?
1: No, jo tant com això no. Sí que és biologia, que és cultura, no? El que sí que és veritat és que jo fins als 16 anys... o els 17, dormíem, compartíem habitació. Per tant, el meu germà és la persona encara amb qui, no?, amb qui he viscut i he dormit més a la mateixa habitació, amb 50 anys. Vull dir, estic a punt de... La meva companya està a punt de superar-ho.
0: Està allà, encara,
1: està allà.
0: Encara no.
1: Bueno, falta un anyet, vull dir, només. Vull dir, allà portem...
0: Ho celebrarem, no?
1: Ho celebrarem. Però sí, clar, el vincle hi és, inclús quan, no?, quan passa molt de temps. A més, ell viu lluny.
0: Viu a Brussel·les, no?
1: Viu a Brussel·les fa... 25 anys.
0: Déu-n'hi-do. I a casa com van rebre que arribessin bessons? Perquè tu vens una família treballadora i, clar, que vinguin bessons vol dir dues boques alimentar, que les nits que són heavies són per partida doble heavies, vull...
1: Doncs hi ha el mite i hi ha la realitat, no? La realitat és que, efectivament, no esperaven ni buscaven un tercer fill. Va passar. I a sobre quan va passar i el metge li va dir són dos. Aleshores, el mite, que és fàcil calcular-ho, té alguna cosa a veure amb el desembre del 73 en aquest país, quan el cap de govern del franquisme salta pels aires.
0: Ostres.
1: I 9 mesos després, doncs, passa el que passa.
0: Tu ets fill de...
1: Sí, a vegades hem fet bromes, però no, però bueno, som fruit de les circumstàncies, sí.
0: D'una celebració, ets fruit, diguem.
1: No ho sé, perquè...
0: Bueno, va per dates, no?
1: Sí, el meu pare va marxar fa poc, pràcticament fa un any i mig, i un dia li vas preguntar i es va riure, i sempre he volgut entendre que aquell somriure era, no?, era com una mena de confessió. Però, en tot cas, érem un imprevist. I a més veníem d'una ruta, que és la pròpia ruta, ara que també en aquesta casa s'ha fet molt, no?, la història dels altres catalans, amb el Paco Candel. Doncs el meu germà gran neix a Madrid, perquè el meu pare ve d'un poble de Lleó, molt petitó, família represaliada en la República, va estar, bueno, 8 anys a la presó, Santoña i a Burgos i...
0: El Saturnino. Després parlarem del Saturnino.
1: Sí, pues ho deixo aquí. Però és la història de la feina. Vull dir, van a Madrid, neix el meu germà gran, Aleshores, la mateixa empresa on treballava el meu pare, que era la IBM, fa matemàtiques, fa informàtica, l'envien a Bilbao, i aleshores a Bilbao n'és la meva germana, i aleshores venim cap aquí, perquè la IBM l'envia a Barcelona, doncs el meu pare, això, podíem haver acabat en qualsevol dels tres jocs, segurament.
0: Però aquí us establiu, ja.
1: Aquí ens establim, aquí és quan ens establim, al carrer Sardenya, que érem una bona comuna, ara que es parla tant també, no?, dels pisos i tot, però clar, acollia... O sigui, els pocs que van venir d'aquell poble, perquè era un poble petit, però tots, jo recordo que passaven per casa.
0: Però estaven a casa.
1: Passaven a saludar, sí. o quan venien un dia a veure un familiar els acollien, perquè igual havien d'anar a Tarragona, però recordo, no?, com un refugi d'acollida, no?, encara que fos de pas, no?, però era un refugi obert. I l'altre dia me'n recordo que passava per Badalona passejant, perquè a mi m'agrada molt, crec que Barcelona és una ciutat pensada per passejar, encara que hi hagi tant de trànsit, és la ciutat de l'hora i mitja per mi, l'hora i mitja estàs on vulguis, i vaig arribar fins a Badalona, i hi ha un carrer que es diu Vélez-Rubio, i en veritat Vélez-Rubio és un poble d'Andalusia, i és perquè en aquest carrer va arribar tot el poble. Vull dir, no és clar...
0: I puto.
1: És que hi ha el meu avi igual, el meu avi que havia vingut aquí prèviament també, i el meu tiet també, que va estar a la construcció, també el van anar a buscar, és on hi havia la feina. Vull dir que la migració moltes vegades ja on hi ha feina.
0: Que, per si no tinguessis prou, tenim un germà bessó,
1: sí,
0: et dius David Fernández, com, sí, milers de
1: com
0: persones,
1: milers de persones,
0: entre elles un humorista que va decidir anar a Eurovisió sota el nom de Rodolfo Chicli 4, amb el Chiqui Chiqui. T'ha passat que t'hagin confós en els mitjans, que l'hagin volgut trucar amb ell, t'hagin trucat a tu, aquestes coses?
1: Va passar fa dos anys o així, ara m'ha passat... O sigui, no ha passat cada dia. M'ha passat... La que recordo així més divertida va ser fa un parell d'anys amb un tuit oficial del País. Jo crec que era de temes de televisió o audiovisual, i deia David Fernández, òbviament Chiquili 4, i em citaven tota l'estona, no? I posaven Higínia Roig, i deia, escolta, jo no sóc aquest senyor, no? Dic, que canvieu,
0: per favor.
1: Però no ho deia per mi, perquè ell sàpiga que el citen a ell. Però no, bromes de tant en tant, ara fa poc l'Andrés Fanjol l'està passant, em va fer la brometa,
0: sí,
1: també.
0: És recurrent.
1: És recurrent, però sí, però bueno, és que és un nom com Pep García, saps? Vull dir,
0: en aquesta casa fa relativament, sí, poc va passar en el programa del Cuní, que es van confondre Paco Ibáñez. Volien trucar al Paco Ibáñez, cantautor, i van trucar al
1: Francisco.
0: El Paco Ibáñez, escriptor, i és un moment històric, sí, de la ràdio, sí, que us recomano que recupereu tots, perquè és històric. En fi, ja hem escoltat l'Ovidi Montlló, també els Ovidi 4, i ara és el torn de que, segons diu el David Fernández, soni l'Ovidi irlandès. Ell és el músic Christy Moore i el seu Ordinary Man.

0: Ordinary Man de Christy Moore sonant al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, un tema publicat l'any 1985, però que crec, David, que tu transporta una mica més endavant.
1: A mi més endavant, sí, ja vaig conèixer el 92, en un viatge gairebé iniciàtic a Belfast.
0: Bon moment, per anar a Belfast, el 92.
1: I, de fet, ja que ho dius, és això. Vull dir, estàvem tan agobiats com a joves. Nosaltres anàvem a penjar cartells contra les detencions que hi havia hagut i al final vam decidir penjar cartells a la tarda perquè hi havia un nivell de... Eren els Jocs Olímpics, un nivell de control policial i una mica d'asfíxia que el dia que començàvem vam dir ens agafem un vol i vam fer un vol d'allò de joves. Vull dir que 92, doncs jo no tenia 17 anys. I vam agafar una mica les motxilles, literalment, a la tenda de campanya, les d'abans, la canadenca, i apa, cap a Dublín un tren, cap a Belfast. Vam arribar a un càmping municipal, ens vam dir, sí, hi ha un càmping municipal, efectivament. I va venir un senyor molt amable, ens va donar unes claus. Era un descampat verd, no? Perquè, clar, en aquella època de conflicte obert el càmping estava buit, no? I vam estar allà, i allà vaig conèixer les cançons del Christy Moore. De fet, aquest disc, que és... que es diu Right On, tot el dia, si el voleu escoltar, és una meravella. I aquesta cançó de l'Ordinary Man, ja que avui parlem també d'esperança, de memòria i de futur, és una cançó contra la Thatcher. I contra el que va significar Thatcher, en el context també de les vagues mineres, de, no? No Work Today, no? No, sense feina, i és una cançó a l'home i la dona comuna, no? I a les persones de peu de carrer. I així em sento també.
0: Que pel que estàs dient entenc que això, que amb 17 anys tu ja estaves amb una consciència política important.
1: Sí, ja estava, ja havíem fet coses amb... ja havíem fet l'any abans o dos anys abans en el moviment estudiantil, però gràcies a l'escola pública d'aquest país i especialment a la directora mai provar agraïment a la Lola García amb la primera guerra de l'Iraq. Va parar les classes, es va convocar tots, eren uns barracots en un pati de ciment duríssim on jugàvem a bàsquet i si et queies et deixaves allà, no? La pell. Va dir, ho vaig explicar, que és una guerra, no? I en mitja horeta ens va dir que era una guerra i vam dir, doncs fem vaga general, imagina't.
0: I això era la directora del centre.
1: Això era la directora del centre, no ens va dir la vaga general. La vaga general vam decidir nosaltres i vam fer una vaga general, òbviament molt innocent, no? Molt ingènua, però al cap d'un dia ho va fer l'Institut del Costat i el Sant Josep de Calassanç, i al final és aquell any que, si ara mirem la hemeroteca, va haver-hi enormes mobilitzacions estudiantils contra la guerra. El Martí Pol va impulsar el Diari de la Pau, que era una cosa molt bonica, que es van fer uns quants números, i abans havia vingut sobretot del meu avi Saturnino. Això sí.
0: Aquí anem a l'avi Saturnino. Sí. Com t'influència políticament, ideològicament, l'avi?
1: Pues mira, m'influència les tensions entre esperança i memòria i oblit i por, anem a dir-ho així, perquè jo recordo el meu pare que arribava a treballar, el meu avi ja estava a casa, ja estava jubilat, i jo estava ja segurament al sofà o a la seva falda, i m'explicava històries, m'explicava la història de la dictadura, m'explicava la guerra en terres llagoneses i samuranes, que no va haver guerra, van guanyar l'abril del... no? El juliol del 36, i punt, i sempre que arribava el meu pare li deia, calla. Per deixar de dir... M'ensenyava la i Carmela...
0: Sí, el teu pare no li acabava d'agradar que el teu...
1: El meu pare deia, ja vaig perdre un fill, un pare per la política. 8 anys, no vull perdre un fill.
0: 8 anys, perquè va estar 8 anys
1: a la presó.
0: A la presó.
1: Clar, que era just quan el meu pare més...
0: Del 39 al 47, he llegit.
1: 39-47, sí.
0: Que, de fet, coincideix amb un dramaturg molt important, com va ser Antonio Buero Vallejo.
1: Buero Vallejo, i tant.
0: Un soñador para un pueblo.
1: Un soñador para un pueblo.
0: Que és molt paradoxal que l'autor d'Un soñador para un pueblo estigués a la presó per franquistes.
1: Sí, sí, i tant. I a més, mira, jo vaig estudiar molt amb aquesta mateixa directora que feia literatura espanyola. Me'n recordo molt del Tragaluz, també, del Buero Vallejo, que em va impressionar. I em va impressionar. Però no, el meu avi, coses molt boniques. I, de fet, va morir en 99, amb 90 anys llargs. I me'n recordo que va ser el primer enterrament civil, si no religiós, no hi havia missa. L'església, el cementiri al costat, com tots els pobles, no? D'interior, a Catalunya i a la resta de l'estat, i qui oficiava de civil el comiat era el capellà, perquè eren molt amics. És molt, molt bonic. I a mi em va tocar, perquè tenia l'encàrrec de la republicana, abans que baixés el fèretre, no?
0: Sí.
1: Pujar la republicana, i el capellà va dir, bueno, vindrà el nen petit. partit i passarà això i que ningú, no? I no va passar res.
0: Que esteu tots tranquils.
1: Absolutament. I després parles de les ferides i ferides que a vegades no deixen ser cicatrius. I el meu avi havia deixat escrit que podia venir tothom menys una persona. Encara viva. I el meu avi el 18 de juliol li disparen per l'esquena i maten a un nebot seu de 10 anys que es deia Pedro. S'equivoquen i maten un nen. Això el 18 de juliol. I el meu pare es diu Pedro per això. I va dir, i l'home que ho va fer
0: encara, és aquesta persona.
1: És aquesta persona. Pot venir tothom menys aquell.
0: Aquest que no vingui. Que malgrat
1: tot 80 anys després, vull dir que imagina't com són a vegades els conflictes i les guerres.
0: Malgrat totes aquestes històries que t'explicava l'avi, tu de petit volies ser metge.
1: Jo volia ser metge.
0: I això dona't bé.
1: Pues no ho sé. Però sempre, bueno, ve de la infància més pura de quan deia allò, què vols ser de gran, no? I jo deia, pues jo metge.
0: Era ser una vez el cuerpo humano.
1: Sí, exacte.
0: Jo vull veure el globo rojo.
1: Bueno, això, jo crec que més vinculat al coneixement científic era més com evitar el dolor i com evitar el sofriment, no? M'estimulava, però sí, pensava, continuo pensant, que era una vocació molt útil i molt humana, i segurament de les més humanistes que hi ha moltes més, com netejar, no? Les pròpies habitacions dels hospitals, n'hi ha moltíssimes. Però sí, era així. El que passa que ja de seguida vaig fer lletres pures i em vaig desviar una mica de la intenció.
0: Ja no volies ser metge, tu volies estudiar història, però es veu que entre professors i també a casa...
1: Ai, sí, esteu molt ben informats.
0: Et mengen l'orella perquè estudis ciències polítiques.
1: Sí, perquè tenia una nota de tall molt alta del batxillerat i de la selectivitat, i deien allò, no desaprofitis, no? Ser típico...
0: Fes polítiques, no desaprofitis la nota.
1: Sí, perquè la història aleshores era un 5, estava molt mal vista la història, i ara, com es demostra, és molt, molt important la història. Sí, i a més el títol era més avorrit que ara, perquè era Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, a l'Autònoma, però sí, cap allà vam anar.
0: I a tercer ho deixes.
1: I a tercer ho deixo, sí.
0: Per què ho deixes?
1: Bueno, sempre explico una anècdota... que és quan un dia em van dir a tercer de polítiques, pagant la matrícula que es pagava aleshores, i una persona que mai va ser catedràtica, que era professora, va dir que la transició l'havia fet el rei, i jo vaig aixecar la mà i vaig dir, hòstia, no ho sé, jo diria que l'ha fet molta gent, i vaig dir, bueno,
0: fins aquí.
1: Era sí, va ser com un desencant també. En aquell moment no era com ara, hi havia molt poca sortida, tenies la via de la carrera diplomàtica, que era obligatori pràcticament, era un itinerari, tenies la de gestor públic, que no és la cosa que més, no? I l'altra era sociòleg, perquè era també de sociologia, i ja està, i no em va convèncer. I entremig també estava molt actiu també el moviment juvenil, i vaig anar a parar a la SEAT.
0: A la SEAT?
1: Sí.
0: Què feies a la SEAT?
1: Pues a la SEAT feia el SEAT Ibiza i posava totes les portes dretes, 350 al dia durant dos anys.
0: 350 portes al dia?
1: En triple torn de tornicitat. És a dir...
0: Em sembla molta, sense saber jo com es munta una...
1: No,
0: una...
1: amb una cadena de 8 hores. No. Bueno, una porta, sí, en 3 minuts.
0: En 3 minuts es munta la porta d'un Ibiza?
1: Sí, i tant. Vull dir que pensa que vas amb l'equip, amb el pneumàtic, no?
0: M'està venint al cap la cançó d'Estopa, una mica de pastilles de freno.
1: Sí, i a més, tapa tot. Era conèixer el taylorfordisme com a sistema de, els temps moderns, no? De fet, vaig entrar amb una amiga molt amiga, la líder de la Verneda, i me'n recordo el primer dia que entràvem, com a la pel·lícula de Temps Modern de Chaplin. És a dir, eren 4.000 persones entrant, que nosaltres, això era 99, 25 anys, i me'n recordo que ens vam mirar dient, què és això? I ella va dir, això és un escorxador. La imatge de, no? De carn humana entrant a... Però sí, i allà vaig estar 2 anys i 4 mesos de baixa, perquè vaig tenir un accident laboral.
0: Sí, no? Et lesiones i per això...
1: Vaig lesionar, sí.
0: Que, tot i això, tot i que d'alguna manera m'estàs dient que allà a la SEAT coneixes l'esclavitud moderna, crec que cobraves més a la SEAT que quan va ser diputat al Parlament.
1: Mai he cobrat més que a la SEAT. I a més, 16 pagues aleshores i estàvem al 70% del salari. Perquè era jo una entrada d'aquestes que vam fer de 800 joves. I amb raó se li deia l'aristocràcia obrera. En aquells moments, ara també ha canviat molt, però en aquell moment... moltíssima gent, quan existia el vell món industrial, no? Era una feina de per vida, no? Arribaves allà. I en canvi jo me'n recordo del Rafa, que havia entrat als 16 anys en plena dictadura des d'Extremadura, i que l'únic objectiu, ja que parlàvem d'esclavitud, seu vital, era haver-li pagat la carrera de medicina a la seva filla, no? Estava a Londres acabant un postgrau, i que era un excel·lent professional. I són històries, així és la història. Això són els llapis de memòria. Però no, vull dir que tampoc tornaria.
0: Que tot i que mai hagis cobrat més que la SEAT,
1: no.
0: Podem confirmar que marxar de la SEAT no li va treure el son.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Un son de la sang quirzenca Anna Andreu, amb la col·laboració del Ferran Palau, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, que aquest, David, és un tema que tu defineixes d'una manera molt, molt original, que és que dius que se t'ha fet cuina.
1: Oh, sí.
0: Què és això de que se t'ha fet cuina?
1: Doncs mira, això, que s'ha fet cuina. És a dir, jo vaig conèixer l'Anna Andreu gràcies a la Natxa Ferrer, que un dia, no?, me la va posar al sarró, no? I un dia a casa, però això fa 5 anys, just després de la Covid. I no em vaig donar compte. O sigui, l'anava escoltant, anava cuinant, i m'agrada molt cuinar, és el moment de més calma del dia, a la nit, fonamentalment. I a més, de cuines lentes, vull dir, de focs lents.
0: Fet xup-xup.
1: I fet xup-xup, i al cap d'un mes em vaig donar compte que portava un mes escoltant, no?, l'Anna Andreu, i que ja s'havia associat aquell espai que per mi és l'espai on es curen i es cuiden els cossos, no?, al mateix temps. I és el temps, i és l'espai que està més lluny de la pantalla. El lloc més distant entre una pantalla mirant internet i la vida és la cuina.
0: És la vegada.
1: Hi ha 12 passes només de distància i són dos molt diferents. I penses, i repenses, i esboces tots els dubtes i alguna certesa. I podria dir que s'ha fet casa, perquè també és com una casa, però se m'ha fet cuina.
0: M'agrada molt el concepte, me'l quedaré. És com l'altre dia em van ensenyar el de ets el meu xandall. Dius algú, no? Que algú és el teu xandall, vol dir que és algú amb qui et sents còmode, que pots estar tranquil.
1: Sí, i tant, sí, sí.
0: Doncs mira, tenim, se m'ha fet cuina. I ets el meu xandall. Que parlant de cuines i xandalls, David,
1: sí,
0: durant el teu pas com a diputat del Parlament de Catalunya, diries que el president Massa et va fer cuina o xandall, o no arriba tant la cosa?
1: No va arribar tant la cosa.
0: Però se't va fer...
1: No va arribar
0: porteria,
1: tant la cosa.
0: Que fos Terrassa.
1: Es va fer moltes coses.
0: No es sé va si... parlar molt d'aquesta bona,
1: sí,
0: relació, com si no poguéssim ser amics.
1: Encara dura, encara dura. El que passa que era... És a dir... en la vida quotidiana, els afectes, les amistats, però és veritat que en un entorn a vegades tan rígid, no?, tan polaritzat, tan estanc, tan segregat, tan segmentat, que dues persones que, òbviament, en l'arc ideològic estan segurament a punta i punta, no?, en un país normal, però jo encara continuo, mantinc el contacte temporal amb ell, però com si no hagués passat cap dia, i continuem discrepant molt, molt de moltes coses. Però sí que es va fer altra política, anem a dir-ho així, no? I fins i tot jo crec que... Ara estic parlant de memòria, eh? No sé si vaig dir que s'havia humanitzat la política o fins i tot que s'havia feminitzat, en el sentit que, o sigui, reconèixer l'altre, no? Perquè democràcia no és només dir, també és el deure d'escoltar, no? I jo recordo converses privades polítiques d'aquells 3 anys, especialment amb el 9-N, no?, on és veritat, clar, i el punt aquest de posem-nos d'acord amb el desacord i acceptar les discrepàncies i alhora fer coses en comú, no?, que especialment va ser el 9-N, doncs per mi també va ser un aprenentatge.
0: Sí, no, per, sí, tots.
1: Sí, per tots.
0: Va ser una imatge que va servir per tothom.
1: I se'n va fer vincle, o sigui, se'n va fer pont, per dir-ho així, perquè el pont té molta potència, també el pont, no?, que és per travessar-lo en les dues direccions, eh? Vull dir que jo me'n recordo que després de la abraçada, no?, recordo que em va dir tot bé, i vaig dir, bueno, jo això ho pagaré a casa meva, i ella em va dir, i jo a la meva, no et fots, no? Clar,
0: vull dir que ben pillar
1: els dos, i he tingut converses dures, pues, com, clar, tot això passa, el 9-N són 3 mesos després, 4, de la confessió de Jordi Pujol. Uh-huh. Que el nivell de converses que hem tingut ha sigut sever, a vegades ha sigut molt dur, però sempre dona el contingut, mai en la forma. Però, en fi, no ho sé, crec que allò de pont, no?, o vincle, o saber que...
0: Se t'ha fet vincle, és preciós.
1: O l'alteritat, sí.
0: Que, David, crec que quan et proposen encapçalar la llista de la CUP al Parlament... Tu estàs per Zamora perdut en una...
1: Jo estic a Zamora,
0: en una barema,
1: en el poble dels meus avis, dels avis materns, en aquest cas, recollint... Els meus avis ja estaven jubilats, vull dir, eren pagesos, però... Pues, que tindrien? Pues, quasi 90 anys, però encara recollien, no?, la poma, la reineta, encara recollien el raïm, i jo estava allà fent un cop de mà, i em truquen. amb un gran amic de Vallecas.
0: Però trucada que t'esperava, sorpresa absolutament?
1: No, no, completament sorpresa. Vull dir, jo havia anat de tancar, doncs, un any abans havia tancat la llista de Barcelona com a activista dels moviments socials i havia fet algun acte de campanya dient, bueno, doncs jo dono suport a la CUP, i no, no, i a més m'ho diuen, o sigui, m'ho diuen a tot o res, em diuen que tinc 24 hores com a molt 48.
0: Contrarrellotge absolut.
1: Contrarrellotge,
0: eh?
1: Ja saps, hi ha tres persones, i vaig a fer el retorn a l'Anna Gabriel, que també ha passat per aquí, i hi ha tres persones que em diuen que no ho faci, l'amic de Vallecas, la meva mare i l'Anna Gabriel.
0: I els hi fas molt de cas, als tres?
1: No, completament, els hi faig un cas. I fins aquí hem arribat, i tant de vols hi hagués fet cas. És broma.
0: No, mira...
1: No, no, però segurament les tres per raons diferents, i jo arribo a la proclamació de candidatura... Ara m'equivocaré de dia. Era el dia que es commemorava l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia. I me'n recordo que arribo a Molins, que era quan s'anunciava el candidat, però jo arribo directament amb tren, amb el tren, amb l'Estrella de Galícia que existia aleshores. Vull dir, agafo el tren a Astorga, arribo a Sants, em venen a buscar i me'n vaig directament, amb una hora i mitja de distància, escolto un acte i em diuen, ara fes un míting. I així surto.
0: I així comença.
1: I així comença.
0: Que ara dius, els hauria de fer cas i...
1: I a més comença i... És com la pel·li, perquè comença i ja el dia següent ets candidat, o sigui, no va haver-hi ni 5 minuts de pausa, ja empalmem amb la campanya electoral, que era el 25 de novembre, o sigui, quedava pues, un mes i 15 dies, ja saps, van ser com 80, 90 o 100 actes, que ja vaig arribar a la nit electoral, o sigui, esgotat no fos.
0: Bueno, deuria ser una passada de...
1: Passada, però sempre...
0: D'etapa en tots els sentits, però sí que és veritat que crec que tu i els teus dos companys, perquè sortiu tres, veu trencar un estigma molt gran que hi havia a Catalunya, no?, com... Hola, si són gent d'esquerra, molt d'esquerra, que són educats, que parlen normal... I, de fet, crec que el 2014 va ser el polític més ben valorat de tot el Parlament.
1: Bueno, coses de la demoscòpia, però sí, sí, és així. El 2015 crec que era el final de les acaballes, sí, el més ben valorat va ser una cosa...
0: Que això és després de lo de Rodrigo Rato, mític.
1: Després de lo de Rodrigo Rato, exacte, que va treure per totes bandes de la Peralta, anem a dir-ho així.
0: Vull dir... Va rebre...
1: Vaig rebre editorials de diaris, semàfors vermells, però era molt... O sigui, va ser... Crec que tothom, uns i altres, van treure conclusions, perquè també va ser... Després van fer les típiques enquestes d'opinió i, clar, el 95% estava a favor.
0: Perquè sí, jo crec que molta gent... Posem context un moment. Això de Rodrigo Rato és una comissió
1: d'investigació...
0: Sobre la corrupció política, em sembla.
1: Corrupció, bueno, sobre l'enfonsament de les caixes bancàries, però sí sobre corrupció,
0: i en un
1: sobre
0: moment...
1: la crisi de l'habitatge, que encara avui no n'hem sortit, el... sobre els desnonaments...
0: I el convidat d'avui va treure la xancleta, li va ensenyar, fent un símil, no?, amb el que passava a l'Iraq.
1: Perquè jo deia, no innocentment, aquest senyor era ministre de la guerra amb Aznar.
0: I li va dir dues frases que passen a la història de la política catalana, és nos veremos en el infierno i també hasta pronto, gángster. Això ho portaves preparat o et va sortir tal com?
1: No, no, que va, això...
0: No ho portaves preparat?
1: No, no, això són... que va, això... Bueno, t'explico, eh? Abans, o sigui, jo tenia 33 preguntes, la qual cosa a cada resposta... Hi havia més arrogància i més soberbia de dir, jo ho he respost, no ho respondré. No? Hi havia la presidenta, que a més era del Partit Popular de Catalunya, que li feia molta protecció també, i aleshores li vaig demanar quanta gent Bankia havia desnonat, perquè era una de les primeres entitats que més havia desnonat des del 2009, i em va dir que no ho sabia. I jo li vaig donar la xifra, que a més m'havien passat companys de Madrid, molt macos de Madrilònia, i, què diu? I eren dades reals, no? I vaig dir, però com pot ser que no sàpigues ni quanta gent has desnonat? Saps allò que va pujant, no? El nervi, el que deies la primera... No? Va pujant la ràbia i, clar...
0: Se t'infla l'aorta.
1: Has de tenir autocontenció. Jo tinc bastanta autocontenció, eh? Però era, em semblava... I ja està. I aleshores, jo, com tots els grups en política, per sort la política sempre és col·lectiva. Doncs tenia el meu grup de suport. No? I a més, un grup de suport d'amics, eh? No? O sigui, també tenia el de la CUP, vaig dir... Sí, estic per treure'm la xancleta, no? I tirar-li. I una persona rara em va dir no, li tiris, però ensenya-li, no? li diré d'Iraq, i m'ho van més o menys validar, i l'última va ser aquesta, però l'emprenyada que portava era monumental.
0: Jo crec que es va notar i és on vam connectar.
1: I el dia següent va haver una editorial,
0: sigui,
1: sí, el dia va haver una editorial d'un gran diari
0: un gran
1: que
0: diari.
1: Es deia Matonismo, I em deia, Maton a mi, no ell. Però si el Maton, el gàngster és ell. Però fixa-t'hi el pas del temps, el polígraf, que dirien els estimats Berri Xàrrec, que és un detector de mentides, doncs mira com està el Rodrigo Rep avui.
0: Sí, sí, i tant. I a tu, com deies, et va portar alguns problemes, i ves tu quina cosa, ara estàs sonant una cançó que es diu Trouble in Mind.
1: Trouble in Mind.
0: Problemes...
1: Què faríem sense Nina Simone en aquesta vida?
0: Què hi fa en el teu llapis de memòria, David?
1: Tot.
0: Tot.
1: Crec que tot, sí, sí, o sigui que no sé què faria en aquesta vida sense Nina Simone. Primer per les cançons, més tard, molt més tard, i per tant és una perspectiva antiracista, no? I jo crec que el moviment afroamericà pels drets civils per mi ha sigut una autèntica escola de llibertat, no? Hi ha un llibre preciós que es diu, perdó, es diu el Ferrocarril Subterrani, que és una història real que existia en el seu moment, la Guerra Civil Americana, que és com hi havia una xarxa clandestina que ajudaven a passar del sud al nord, no? Tot era una xarxa molt, molt, molt ampla, i hi havia el revisor, no? Hi havia el maquinista, no? Hi havia la parada, no?
0: Està posant cometes, eh?
1: Cometes, sí, sí, tot això és una estructura clandestina, que es deia això. I després vaig conèixer la història personal, i el dolor també de Nina...
0: Que la van fer passar per boja.
1: La van fer passar per boja.
0: Fins que van bugir.
1: Sí, sí, fins que van bugir, efectivament. Una història també de, no? Òbviament, de maltracte patriarcal, anem a dir-ho així, amb la cara A i la cara B de la indústria de la música, però sempre, a més, molt compromesa, no? Amb totes les reivindicacions de la comunitat afroamericana. I sempre porto aquella samarreta que alguns m'haureu vist, no? Dels amics del Say It Loud, no? I de Love Simone, Hate Fascism, no?
0: Yes. Doncs crec que és un altre motiu per tenir esperança, que és la música de Nina Simone, sempre. I mira el temps que és. Jo crec que seria molt bé acabar amb aquest Trouble in Mind de Nina Simone. A més, és una versió en directe al Festival de Jazz, sí, de Newport. Et sembla bé,
1: sí,
0: si tanquem,
1: sí,
0: aquí?
1: Sí.
0: Hauràs de venir un altre dia, perquè ens han quedat moltes cançons per fer sonar.
1: Sí. Home, és difícil, eh?
0: És molt difícil.
1: Dir, Marc Pujol, Smoking Souls, Gorka Urbizu, que ha fet un discàs, Ferrés...
0: En fi, ja saps que triar és renunciar.
1: Triar és renunciar, i tant, i tant.
0: David Fernández, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Igualment, un plaer enorme.
0: Amparo
1: com
0: Pérez.
1: A casa.
0: Sí, home, sí. Això és casa teva, sí. Estàs aquí a Catalunya, sí. També estàs al balcó, sí, sí, vull dir, sí, ets un autònom d'or, bàsica. Amparo Pérez a la producció i realització, Jordi Urosa a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda. I ara, que acabeu de tenir molt bona tarda, us quedeu amb Nina Simone.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Sé l'huracano più bello.
2: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
3: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un extraescolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
2: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
1: Io Cristo piange diamante.
2: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
4: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
5: On viuràs l'eclipsi el proper 12 d'agost? Vols convertir-te en corresponsal per un dia narrant la teva experiència? Els del Balcó d'Estiu et busquem.
6: Envia'ns una nota de veu al 608 14 12 11 i participa amb la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608 14 12 11. El Balcó d'Estiu, amb Laura Pola Delfó. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
3: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: El arabesco de Isao Tomita, la verdad que lo de los sintetizadores le pasa como a los efectos que decía antes, que si tú lo sabes utilizar bien y eres cuidadoso, claro, y eres personal con eso, es una maravilla. De hecho, los indies, que tanto le gustaba darle leches a la guitarra, se han hinchado ahora a meter sintetizadores, sí, y han abandonado la guitarra.
1: Bueno, esto es como hacer una tertulia, si sabes bien, pero esas épocas de los 80 con ese Nacho Cano con 10 teclados, así que no tenía manos, sí, pues hombre, sí, eso no sé si fueron los mejores momentos, pero un buen sintetizador a media tarde,
0: sí,
1: no está nada mal, ¿eh?
0: Pues a media tarde vamos a pasar otros nuevos buenos momentos con Diego Galaz, porque ya saben que esto es una hora entera dedicada a la música con él, pero él siempre se trae un invitado con el que necesariamente tenemos que hablar de música, pero que no necesariamente él es del ámbito de la música, como ocurrió hoy, que es más bien del ámbito del audiovisual y de la televisión en concreto. Lo van ustedes a conocer por sus obras, a lo mejor no por su nombre, pero quédense que lo van a disfrutar. Volvemos muy rapidito de la publicidad.
2: La ventana.
3: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondas.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
7: Per mirar l'eclipsi és essencial protegir els ulls. Per escoltar-lo, només cal sintonitzar amb el Balcó d'Estiu.
8: Estem preparant un programa molt especial des del Port de Tarragona. Volem aconseguir la perspectiva més àmplia i detallada del fenomen astronòmic de l'any.
7: El dimecres 12 d'agost, viu l'eclipsi amb Laura Polo del Foy i l'equip del Balcó d'Estiu. De 7 a 9 del vespre a la cadena SER i SER Catalunya.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
7: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
11: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Que t'hi jugues de SER Catalunya.
12: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
13: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
7: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
14: Què t'hi jugues?

0: Ventana con Iñaki de la Torre. Ser Cataluña, Barcelona.
1: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. Semblava tot perdut. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
5: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
6: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
7: no, ja estic d'acord.
5: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
8: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura. Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
9: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
8: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
10: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
8: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
12: Només penso en tu.
11: Referents amb tu.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
13: Como tiene que ser, con Elia Fernández.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
3: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
4: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
5: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: con Laura Piñero.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
3: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
2: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya.
5: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
6: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Però no...